0: Hoy por hoy. Radio Barcelona. Cadena Ser.
1: Si vives en la provincia de Barcelona y tienes los 15 puntos del carnet, vente a la Mutua y te haremos una oferta que ocurre una vez en la vida. Llama al 91 555 5555. Vente a la Mutua. Condiciones en mutua.es.
2: Ocasión Plus. ¡Atención! Disfruta estas vacaciones estrenando coche. Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus. Aprovecha 3.000, 5.000 y hasta 8.000 euros de descuento en miles de coches. Solo este verano, del 3 al 14 de agosto. Más de 120 centros por toda España. Mójate y ven a por tu coche.
3: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de Saxeni, Miqui Núñez, Buhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. L'estiu és tu. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
4: Col·labora amb Vista Òptica, Hard Rock Café Barcelona i Dulce de Leche Alfajores Mardel.
5: Se l'huracano più bello.
6: Iris Tió, Premi Toreschi de Ràdio Barcelona al fenomen esportiu de l'any.
7: O sigui, jo vaig començar a fer sincro com qualsevol nen comença a fer un esport així per passar-s'ho bé, per fer un estat escolar, també perquè tenia moltíssima energia i a poc a poc vaig anar pujant, no? I als 8 anys, quan vaig quedar campiona d'Espanya, 9, i veia que tenia una mica de potencial, ja vaig començar a somiar en ser la millor del món.
6: La millor del món, i aquest estiu també la millor del continent amb 6 medalles als europeus de París.
5: Io Cristo piano.
6: Felicitats, Iris, una nedadora d'or i diamants. Viu els èxits dels nostres esportistes amb Ser Catalunya.
8: On viuràs l'eclipsi el proper 12 d'agost? Vols convertir-te en corresponsal per un dia narrant la teva experiència? Els del Balcó d'Estiu et busquem.
9: Envia'ns una nota de veu al 608 14 12 11 i participa amb la ràdio del fenomen astronòmic de l'any. 608 14 12 11. El Balcó d'Estiu, amb Laura Polo Adolfo. Cada tarda a partir de les 7 a la cadena Ser i Ser Catalunya.
10: Aquest estiu, cadena Ser i Ser Catalunya.
11: Només penso en tu.
10: Referents amb tu.
0: Hoy por hoy, Pedro Blanco.

0: Hoy por hoy. Cadena Ser.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Se l'uragano più bello.
3: Iris Tió, Premi Toreschi de Ràdio Barcelona al fenomen esportiu de l'any.
4: O sigui, jo vaig començar a fer sincro com qualsevol nen comença a fer un esport així per passar-s'ho bé, per fer un estat escolar, també perquè tenia moltíssima energia i a poc vaig anar pujant, no? I als 8 anys, quan vaig quedar campiona d'Espanya, 9, i veia que tenia una mica de potencial, ja vaig començar a somiar en ser la millor del món.
3: La millor del món, i aquest estiu també la millor del continent amb 6 medalles als europeus de París.

0: programa es diu La Treva.
1: Hòstia, m'encanten!
0: Si gaudeixes cada migdia amb els continguts de La Treva, recupera'ls quan vulguis. Busca La Treva a sercatalunya.cat, a les xarxes socials de la ràdio i a les principals plataformes d'àudio.
2: Ho haveu sentit?
0: La Treva, el programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. Cada migdia a partir de la una, a la SER i SER Catalunya. La ràdio que enganxa.
3: És realment tan insòlit veure un eclipsi? Doncs, de fet, cada 18 mesos es produeix un eclipsi solar total en algun punt del planeta. El que és realment excepcional és que torni a creuar un mateix lloc. Pot arribar a trigar entre 300 i 400 anys a repetir-se. A Catalunya no podrem tornar a veure un eclipsi solar total fins a l'any 2180. Podeu seguir l'eclipsi amb una programació especial durant tot el dia a SER Catalunya.
4: A l'estiu, l'esport segueix donant molt de joc.
5: Ja us vaig explicar que els jugadors d'Espanya s'havien portat un perruquer de casa pel debut del Mundial.
6: I Ari, Jordi, tu també viatges amb el teu perruquer quan te'n vas de vacances o no? De què rius, Nil?
7: Sí, què li fa gràcia?
6: No sé què li fa gràcia.
4: Fins a finals d'agost, engeguem el mode estiu del Què t'hi jugues.
7: Que a mi anirien rapidet, Helena.
6: Anirien rapidet, no?
7: No trigarien massa. Saps allò de les ovelles?
6: Sí.
7: Doncs això.
6: Esquilat.
4: Cada migdia de 12 a 1 a la cadena SER i SER Catalunya.
0: Què t'hi jugues?

0: por hoy. Ràdio Barcelona 96.9 FM. Cadena SER. A l'estiu l'esport segueix donant molt de joc.
1: Cata Coll, què tal? Molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: Feia molt temps, no, que no podíeu tenir unes vacances llargues. El calendari del futbol s'ha apretat d'una manera brutal i aquest estiu sí que podeu afluixar una mica el ritme.
2: Sí, sí, et diré que fa no tinc estiu 5 anys, però ara sí, a disfrutar-ho. Crec que ja, sobretot mentalment, a les costes estic apretant que necessitaves descansar més de lo millor 2 dies seguits, no? Que tot acaba de descansar bé amb la teva gent, amb els teus amics, a la playa, on sigui.
0: Fins a finals d'agost, engeguem el mode estiu del Què t'hi jugues. Cada migdia de 12 a 1 a la cadena SER i SER Catalunya.
3: Què t'hi jugues?
4: Aquest diumenge el Tot és comèdia.
5: Veniu!
6: Porteu crema.
5: Va, som-hi, som-hi. Anem a Cancún!
4: Al Gaudí, un dels pocs teatres oberts en agost, torna la comèdia de parelles de Jordi Galceran, Cancún. Dos dels seus actors ens vindran a veure, la Cristina Brondo i en David Olivares. I a més...
7: Hola a todos, soy Cari Pérez. Bienvenidos al programa Lifetime.
4: Amb Mariona Borrull us parlarem del fenomen dels concerts filmats, com l'estrena de l'última gira de Katy Perry, que arribarà a les sales de cinema d'aquí a un mes.
0: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.
8: Se l'huracano più bello.
9: Iris Tió, Premi Toreschi de Ràdio Barcelona al fenomen esportiu de l'any.
10: O sigui, jo vaig començar a fer sincro com qualsevol nen comença a fer un esport així per passar-s'ho bé, per fer un estat escolar també, perquè tenia moltíssima energia i a poc vaig anar pujant, no? I als 8 anys, quan vaig quedar campiona d'Espanya, 9, i veia que tenia una mica de potencial, ja vaig començar a somiar en ser la millor del món.
9: La millor del món, i aquest estiu també la millor del continent amb 6 medalles als europeus de París.
8: Jo Cristopia Diamante.
9: Felicitats, Iris, una nedadora d'or i diamant. Viu els èxits dels nostres esportistes amb SER Catalunya.
0: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: El que ens venia avisant que en aquesta piscina hi havia aigua des del cap de setmana, que ens poséssim al banyador i ens preparéssim a nedar, era el Nil Solà. Nil, com estàs? Bon dia.
1: Hola, què tal? Joan Tejedor, molt bona tarda.
0: Bona tarda, això vol dir que fa hores que t'has llevat, eh? Les vacances fins aquí, com aquell qui diu.
1: Les hem hagut de tallar, les vacances, ràpidament, per estar actius pel que t'hi jugues. De fet, seria millor encara dir bon dia, tot i que ha passat el migdia, però està clar que amb una gran notícia, com és la de que Rodri, si no hi ha cap inconvenient d'última hora i no fracassen, que sembla impossible aquestes negociacions entre City i Barça, es convertirà en nou jugador del Barça.
0: Això és el que es pregunta ara la gent. Ara què? Aquestes negociacions seran ràpides? Al voltant de quines xifres es poden moure?
1: Doncs el Barça la intenció que té és tancar-ho quan abans, és a dir, tancar-ho aquest mateix cap de setmana. Està previst que entre avui i demà hi pugui fer ja aquesta primera oferta. Per la informació que tenim, una oferta que podria arribar als 60 milions d'euros entre fixes i variables, uns 45 milions d'euros fixes entre 10 i 15 de variables. Aquesta seria la primera aproximació que farà el Barça al Manchester City. Amb Rodri ja està tot acordat, ja ha donat el sí al Barça i també a la proposta que li feia al Barça en aquest sentit, econòmicament i també de temporades, el futbolista, el capità de la selecció espanyola. Per tant, en les pròximes hores s'ha d'accelerar aquest procés perquè Rodri pugui convertir-se en nou futbolista del Barça. Les dues parts saben quina és la voluntat de Rodri, les dues parts saben que Rodri vol jugar al Barça, per tant, seria una sorpresa que no acabés a bon port aquestes negociacions.
0: Hem de requadrar, per qui estigui allò una mica encara mig desconnectat, vagi venint a trossos. La informació que tenim és que, de totes les propostes que tenia a la taula, que al final havien quedat en Barça-Madrid perquè PSG la tenia ja descartada, Rodri el que ha fet és dir-li al Madrid, mira, gràcies per l'interès, però no, i dir-li al Barça, escolta'm, la teva m'interessa, per tant, ja pots trucar a Manchester i negociar, i un cop us poseu d'acord entre clubs ja acabem de tancar les meves condicions. La situació ara mateix és aquesta, Nil, i com dius, la voluntat és, durant el cap de setmana, intensificar, veurem si per tancar definitivament si l'acord és ràpid, i que es mouria entre 45 fixos i fins a 60 en variables.
1: Sí, aquesta és la idea que té el Barça, arribar a aquests 60, els 50 milions d'euros que el Barça tenia preparats per afrontar l'operació del central. S'ha trobat amb aquesta operació de Rodri que fa temps que agrada a Deco. De fet, ho havia manifestat en unes declaracions el 2024, fins i tot Esport 3, on deia que ell veia a Rodri com el substitut, el jugador més semblant a Busquets. Pel que em consta, jugadors com Eric Garcia, com Pedri, han estat claus en aquesta negociació a l'hora de convèncer a Rodri. També, evidentment, Flick i Deco trucant al futbolista a nivell personal, i a més, doncs, és evident, jo crec que és una qüestió futbolística que encaixa molt més en la naturalesa de joc del Barça que no passa del Madrid. Per tant, Rodri convençut, Rodri amb il·lusió d'un vestidor amb joventut i que tindrà 8 companys dels 23 a 24 que tindrà amb qui ha guanyat la pilota, amb qui ha guanyat el Mundial. A més, se li ha de sumar jugadors com Fermín, per tant, encaixa de forma totalment natural l'estil de joc del Barça i de Flick. Si no hi ha cap novetat i cap sorpresa d'última hora, Rodri es convertirà a nou jugador del Barça.
0: Aquest detall és important, perquè ens explicaven el Meana i l'Aritz Gabilondo que el Madrid ha posat tota l'artilleria d'executiva i directiva per intentar convèncer Rodri, el Barça també, òbviament, com diu el Nil, d'Eco Flick, però el millor argument és quan vas amb la selecció espanyola i tens aquests 8-9 companys quan hi és Fermín, i més enllà del que et puguin dir, Eric, estic segur que t'asseus a dinar amb ell i et convenç de que li compres una nevera al Pol Nord, perquè té aquest carisma i aquest caràcter, i Pedri tres quarts del mateix, però quan t'hi veus jugant i penses, ostres, imagina't jugar amb aquests tot l'any, entenc que és el millor argument que pugui haver-hi. Nil, doncs estarem pendents aquest cap de setmana de com avancen les coses. Acaba de gaudir el que puguis d'aquests dies i ja saps que, com que el teu telèfon sempre està actiu, aniràs entrant sempre que hi hagi novetat.
1: Em sembla que els hauré de recuperar més endavant aquests dies. Una abraçada.
0: Fins ara. Adrià Soldevila, com estàs? Bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda.
0: Ja, bon dia. Ja ho heu sentit, que l'operació Rodri es ve sondejant des que el jugador acaba el Mundial i ja està en disposició de tornar a posar el telèfon sense el mode avió i escoltar propostes. Per tant, malgrat que els últims dies tu ens has anat informant que el Barça ha volgut moure l'arbre de l'operació Julián, s'ha tornat a trobar la porta tancada, a partir d'aquí ha arribat el sí de Rodri, són coincidències en el temps, no és com que Julián ens ha dit que no, doncs ara activem Rodri.
2: No tindria sentit, evidentment, perquè són posicions totalment diferents. Si el Barça la davant de centre no la té coberta i la de mig centre, en principi la té coberta, però clar, això és una operació de mercat, que és una gran oportunitat pel Barça i no es pot desaprofitar.
0: Per tant, vol dir que el Barça, dins dels diferents escenaris que va planificant a nivell

0: pendents també del que passi amb Ferran, com quedarà tot plegat en aquestes tres setmanes mal comptades que li queden al mercat d'estiu?
1: La resposta és que encara queden dies de mercat, i no pocs, i per tant, doncs, per afrontar les dues operacions, hi ha temps encara per buidar la plantilla. És a dir, el que ens diuen és que sí, l'operació de Rossi es pot afrontar, l'operació de Julián o d'un davanter centre que valgui uns 100 milions d'euros també es podria afrontar, però evidentment hauria de sortir algú. Ja ens van especificar i insistir que igualment aquest estiu havia de sortir un futbolista estil Casadó. Aquests entre 25 i 30 milions que demana el Barça per Casadó, això ells compten que ho han de poder ingressar. Però clar, amb aquesta operació nova de Rodri, el que provoca és que el Barça, evidentment estant a l'1-1 de Fair Play, deixarà d'estar-ho, perquè són dues operacions gegants, gegantines, i per tant hauria de sortir algú. Hauria de sortir algú altre, veurem si serà Ferran Torres, veurem si hi ha alguna proposta per Araujo, hi ha alguna proposta per Koundé, alguna proposta per Valde, veurem com s'acaba resolent l'estiu, però el que ens respon al Barça és això, és que hi encara queden molts dies de mercat, setmanes de mercat, i poden passar moltes coses, evidentment, d'entrades i sortides, sobretot també sortides.
0: El Barça espera moviments per acabar d'encaixar a les següents operacions com es podran afrontar. Això sense calcular el que pugui venir per tercers, no? Si Abde surt del Betis i hi ha un pessic, surt Jean Virgili del Mallorca, que també toca una part...
1: També hi compten.
0: Això són extras.
1: Amb això també hi compten.
0: Ah.
1: Sí, sí. Evidentment són extras perquè són ingressos menors, però també hi compten.
0: Doncs haurem d'estar atents també a com es va movent la borsa del límit salarial amb les entrades i sortides que faci el Barça. Avui tenim Ferran a Foios.
1: Sí.
0: De fet, a València, perquè el rep
1: a la Generalitat. Homenatge a València ara a les 12 i després a la tarda a Foios.
0: Recepció institucional i després a la tarda a Foios. Per tant, a veure si allà Ferran torna a remenar la cua com va fer als Estats Units.
1: Recorda una cosa d'això del fair play que dèiem ara, que, i ho hem anat repetint també durant bona part de l'estiu, que el Barça ha de fer ara les grans operacions. Les ha de fer ara, aquest estiu. Perquè l'estiu vinent, amb la tornada a Montjuïc i la baixa d'ingressos, la reducció d'ingressos que hi haurà, el Barça tornarà a estar excedit i tindrà molts problemes per incorporar futbolistes. Per tant, ha de ser ara tot això.
0: I que ha presentat uns comptes tornant a partir de la tardor a obrir la tercera graderia i ens vas dir que seria... Ha entrat el 2027, per tant,
1: sí.
0: Tot això també comptarà. Sol, et deixo una plegant que has d'anar a fer maletes, que te'n vas amb l'equip demà cap a...
1: A una molt bona hora.
0: A Udine, no?
1: A una molt bona hora, molt bona hora. Sí, a les 6 de la matinada surt l'avió, per tant, ens llevarem a les 3.
0: Doncs a veure com respira Hansi Flick ara que ja té aquest fitxatge encaminat i a veure el cap de setmana quines novetats ens porta.
1: A veure, el Barça ha fet un últim entrenament aquest matí abans de marxar cap a Udine i demà hi ha aquest triangular al vespre. És un triangular prou atractiu amb Udinese i amb Nottingham Forest. És veritat que els partits són de 45 minuts cada un, és a dir, en el fons veurem un partit del Barça d'una hora i mitja, però contra dos rivals diferents. Un és l'Udinese i l'altre Nottingham Forest.
0: Doncs ho escoltarem amb tu a la cadena SER. Gràcies, Solde.
1: Fins ara.
0: Com deia el Nil Solà, el Barça fa un fitxatge que a nivell esportiu a Deco era el que li hauria agradat triar quan va haver de trobar un relleu de Sergio Busquets, així ho expressava el 2024 en una entrevista a Sport3.
2: Traer a un... es que substituir a Busquets es que algo casi imposible, ¿no? Creo que es un jugador muy especial, muy específico, no hay en el mercado y si hay, quizá creo que no vendría porque no dejarían. Yo creo que el que se acerca un poco a Busquets, un poco la forma es un poco Rodri, ¿no? Que está en el City. Yo me imagino que el City no lo vendría ni a nosotros ni a nadie.
0: Ara, amb 30 anys fets i un any d'acabar contracte, sí que Deco podrà fitxar-lo per un preu assumible. El que passa és que, entremig, ha aparegut un fenomen com és Marc Bernal, que en aquesta posició de pivot ha enamorat l'afició del Barça i s'ha guanyat el dret de ser assenyalat com el que ha d'ocupar aquesta posició per fer números rodons, potser a l'engròs, la propera dècada. El que passa és que, davant del temor de que Marc Bernal pugui veure opacada la seva trajectòria amb l'arribada de Rodri, també hem d'explicar que Bernal no és només un mig centre, per molt que físicament, espigat, potes llargues, pugui recordar Busquets, que tàcticament conegui a la perfecció l'idioma Barça i l'apliqui i ens ho demostri a la gespa. Bernal, durant moltes etapes al futbol formatiu, també ha jugat d'interior, ha tingut més recorregut, ha tingut arribada, aquest any l'hem vist fent gols. Per tant, de tot plegat, vull parlar-ne amb un dels bons formadors que tenim a Catalunya, que va estar 8 anys a la Masia i entre moltes generacions va portar la de Bernal, Lamin, Cubarsí i companyia. És el Dani Orcas. Hola, Dani, com estàs? Buenos días.
3: Hola, bon dia.
0: Ui, a veure si millorem la cobertura del Dani, que ens agafa una mica així. Provarem amb la segona. Dani, d'entrada, hablar un poco de la posición del mediocentro en el Barça, ¿no? Lo específica que es, lo difícil que será el mercado encontrar un mediocentro que encaje con la filosofía.

0: fui a Barça, cuando aparece alguien como Rodri y se pone a tiro y además con la trayectoria consolidada y todavía el fútbol que le puede quedar por delante, es muy difícil no aprovechar esta oportunidad.
1: Un jugador de Madrid, si será, dalo, sí, está claro.
0: Uy, espera't, que mirem la comunicació amb el Dani Orcas, tornarem a provar de fer la trucada, a veure si millorem la seva cobertura, perquè ja sabeu que a vegades això de les telecomunicacions fa males passades. Mentre acabem de provar la comunicació amb el Dani Orcas, paso pel Madrid un moment, perquè també tinc escoltant-me l'Héctor González. Hola, Héctor, què tal, com estàs? Muy buenas.
2: ¿Qué tal, Teje? Buenos días, ¿cómo estás?
0: Contigo también quería hablar de cómo ha caído en Madrid esta decisión de Rodri. Ayer coincidió con los anuncios de la renovación de Vinicius y del fichaje de Diomandé, que no es poca cosa, que es el más caro de la historia del Real Madrid. No sé si estos dos anuncios tapan un poco lo que ha sido el contratiempo de esa línea que necesita el Madrid apuntalar, que es el centro del campo, sobre todo en fase de construcción y creativa. Acabe llevándose el Barça al capitán de la selección española, mejor jugador del Mundial.
2: Bueno, yo creo que es un bajonazo que Rodri se vaya al Barça y no fiche por el Real Madrid. Es verdad que por ser, en teoría, el séptimo fichaje cronológicamente del verano, yo creo que para todos era el más importante, tanto dentro del club, más que dentro del club, en la cúpula ya contamos que tardó tiempo en darse luz verde a la operación, pero en muchos otros estamentos, también en el staff técnico para José Mourinho, creo que era un fichaje fundamental sobre el que articular el nuevo proyecto del Real Madrid. Pero lo que se desprende hablando con el club y también lo que contó Anton Meana después de hablar ayer con el representante de Rodri, con Pablo Barquero, es que la decisión es de Rodri, que no ha sido ni del Madrid ni del Barça. Es que Rodri, teniendo dos ofertas encima de la mesa, ha elegido, por los motivos que sea, la del Fútbol Club Barcelona. Desde el Madrid nos contaban que la oferta del Barça se acercaba a esos 15 millones netos, que la del Madrid también estaba cerca, pero era un pelín inferior. Que luego también la idea del sistema de juego del Barça seduce mucho a Rodri, que los jugadores de la selección, 8 en el último Mundial, también han hecho su parte convenciendo al futbolista. Bueno, que todo eso junto ha provocado que Rodri se vaya al Barça. En el Madrid no se reprochan nada desde dentro del club. Dicen que han hecho todo lo posible por fichar a Rodri. Rodri agradeció ayer en persona, a través de una llamada telefónica, el esfuerzo del club, a Florentino Pérez, a José Ángel Sánchez, a José Mourinho, los que les comunicó la decisión de irse al Barça, porque sabe que el Madrid, después del Mundial, hizo el esfuerzo que también Rodri llevaba semanas esperando desde antes de que empezara la Copa del Mundo, y por fin llegó ese esfuerzo. Ahora bien, entre las dos ofertas, una vez que ha aparecido el Barça, pues Rodri se decanta por el lado culé. En el Madrid lo respetan, lo entienden, y en teoría, yo quiero ver cómo se desarrollan también los próximos días y próximas semanas, no se va a fichar nada ya para esa posición.
0: O sea, no hay plan B en el Madrid para esa posición, ¿eh? Me apunto esta y vamos a estar atentos a cómo evoluciona.
2: Es la reacción a que Rodri se vaya al Barça es, vale, era Rodri o nada. Pero yo creo que puede cambiar de opinión, porque al final es que es una posición tan necesaria para el Real Madrid. Es que para mí ha sido el problema de los últimos dos años, nace de ahí. Luego han pasado muchísimas más cosas, por supuesto, pero creo que nace de ahí, y yo no tengo tan claro que vayan a dejar tan descubierta esa posición. Pero bueno, si nos atenemos a lo que nos contaban ayer, el mercado estaba cerrado, al menos para ese puesto.
0: Pues cuando pase el mazazo veremos si el Madrid activa alguna opción, algún plan B o no. Y bueno, lo de Vinicius ya nos venías diciendo, que Mourinho era optimista, que la reunión aquella había ido bien, por lo tanto, ahora convivir, y lo de Diomandé desbloqueado, ya es el fichaje más caro de la historia del Madrid.
2: Sí, a ver, lo de Vinicius sabíamos que ha ido bien, pero no tan bien para que en 24 horas se hiciera oficial la renovación. Firma además hasta 2032, que era un año más del que estaba previsto, es decir, 5 temporadas más a partir de 2027, que es cuando se le terminaba el contrato a Vinicius Junior, que al final va a cobrar 24 millones de euros netos. Recordemos que venía de cobrar 18 y que él pedía 30. Bueno, en ese punto intermedio ha llegado al acuerdo con el Madrid. Dos factores claves para mí en la renovación y que se haya producido también tan rápido. El primero, el gesto del Madrid, cuando parecía que no se iba a mover de esa última oferta de 22, el miércoles en la reunión la sube a 24, y que luego José Mourinho ha jugado un papel fundamental, con llamadas de teléfono al brasileño desde que queda eliminado del Mundial, durante sus vacaciones, preocupándose por él, mimándole ya, también desde que llegara el lunes a Valdebebas. Y bueno, pues ese papel de Mourinho creo que también ha convencido a Vinicius de que al final lo más lógico y lo más fácil y lo mejor para su futuro era quedarse en el Real Madrid. Y luego, Diomandé, sí, el fichaje más caro de la historia del club, se dice pronto, son 125 millones fijos más 15 en variables por un chico de 19 años que ha realizado una gran temporada en la Bundesliga y un buen Mundial con Costa de Marfil. Pero que veremos cómo sale el fichaje. Es una gran apuesta de club a futuro, firma por 7 temporadas hasta 2033. Y Diomandé, que se está entrenando ahora mismo, bueno, acaba de terminar el entrenamiento, de hecho, en la ciudad deportiva de Valdebebas. En un ratito va a salir la convocatoria del partido de mañana en Budapest contra el Ferencváros. El Madrid viaja hoy a las 4 de la tarde y lo normal es que viaje Diomandé, que viaje Vinicius y jueguen todos, uno por cada banda. Se empiezan a repartir ya el ataque madridista. Diomandé por la derecha y Vinicius por la izquierda.
0: Gracias, Héctor. Abrazo.
2: Hasta mañana. Un abrazo.
0: Puto Rumpro Pamal, Dani Orcas. Hola, Dani. ¿Cómo estás? Buen día. A ver si ahora sí.
3: Hola, buenos días.
0: Ahora sí, ahora como un cañón. Entrenador de la Masía, entrenador del fútbol formativo del Barça durant 8 anys. Dani, tú mejor que nadie sabes lo que cuesta formar un mediocentro que encaje en el ADN Barça y cuando aparece uno fuera como Rodri y se pone a tiro es muy difícil no acometer el fichaje.
3: Hombre, está claro que si su opción está de Rodri, está claro que el Barça no se lo tiene que pensar, porque es un perfil, pues como habéis dicho antes, que es lo más parecido a Sergi Busquets. Sí que es verdad que bueno, tapa un poco la proyección de Bernal, pero como bien has dicho, Bernal también se puede adaptar a otro tipo de posición un poco más ofensiva.
0: Claro, Rodri es un mediocentro, pero tampoco es decir, no hay clones de este mediocentro, pero ¿qué puede aportar en el estilo de jugar del Barça, también con los matices que introduce Flick? ¿Cómo te imaginas que Rodri puede enriquecer un mediocampo que ya de por sí, si no era el mejor del mundo, poco le faltaba?
3: Bueno, al final yo creo que encaja 100% en el esquema que usa Flick, porque juega con el doble pivote, o sea, al final puede jugar con Pedri, puede jugar igualmente también con Bernal. Es un jugador posicional que tanto va para atrás como que te puede llegar y que luego a balón parado también va muy bien. O sea, yo creo que es un perfil jugador de que al Barça le va genial.
0: Y lo que decías tú ahora, que seguramente hay mucho culé que piensa, pero bueno, teniendo a Bernal tan joven en esa posición, ¿Bernal es puramente un mediocentro o tú que le has visto crecer es un jugador que ya de pequeño tenía otro recorrido contigo, se hinchaba a meter goles, llevaba una media de 1.5 por partido, que era Levín? Es verdad que hace muchos años y al final cuando llegas al fútbol profesional la cosa cambia, pero ¿tú crees que el Bernal que vimos el año pasado, sí, que también fue importante marcando, puede adaptarse a jugar al lado de Rodri?
3: Sí, por supuesto, está claro que sí. O sea, al final Marc es un jugador pues que tiene perfil defensivo y perfil también llegador, como ha demostrado el año pasado con tantos goles que hizo. O sea, que se puede adaptar incluso a jugar por delante de doble pivote. Es que incluso si quieres dar un poco también de libertad a Pedri, puedes jugar también de doble pivote Rodri Bernal y por delante Pedri. Lo que pasa es que esto ya es más complicado porque está Fermín, está Dani Olmo, que ya por delante pues de enganche pues también lo hace muy bien. Pero yo creo que Marc sí que es verdad que puede perder protagonismo, pero yo creo que también puede ser un juego importante porque ya sabemos que las temporadas son muy largas, está la Liga, está la Champions, está la Copa, o sea que yo creo que pueden tener todos muchos minutos.
0: Bueno, se puede empujar a la gente para adelante, ¿no? Lo decías tú, Pedri puede jugar más de enganche y vamos a ver qué pasa con el delantero, que faltan 3 semanas, pero si no, igual Olmo y Fermín te tienen que hacer de falso 9.
3: Sí, no, por ejemplo, Olmo ya ha jugado alguna vez de paso 9 y ya que viene a ser un mundial Olmo increíble, que yo creo que
0: tanto. Uy, ens està fallant la cobertura amb el Dani Orcas, però vaja, bàsicament és el que volíem certificar amb ell, que és que Rodri és un luxe per aquest mig del camp del Barça, que és una posició molt específica que costa trobar-hi jugadors que hi encaixen i quan apareix doncs l'oportunitat s'ha d'agafar. I sobretot que ens hem de preocupar poc per Marc Bernal, que Marc Bernal pot jugar al costat de Rodri, pot jugar com a segona alçada al mig del camp, és un jugador que pot tenir recorregut amunt i avall, que no cal que sigui un futbolista posicional i que el que pot fer fins i tot és que Pedri s'hagi també de buscar la vida més endavant. De fet, a la selecció espanyola ja passa, va? Quan juguen Rodri amb Fabián, que Pedri moltes vegades de la Fuente el treu de la seva posició a la base per acostar-lo a l'àrea. Dani, gràcies per cogernos esta llamada.
3: Vale, Muy bien.
0: Abraçada.
3: Gràcies.
0: Passen 3 minuts de 2:15 d'una del migdia. Va, posem-nos al dia.
4: Et i jugues presenta l'actualitat del dia.
0: Arnau Santero, com estàs? Bon dia.
5: Què tal, Teja? Bon dia.
0: Seguim pendents del colabrot de la FIFA aquest estiu, perquè la UEFA segueix mantenint que no es donen les condicions perquè les seves 55 federacions disputin el proper Mundial, mentre que Argentina s'ha sumat al suport públic a Infantino.
5: Sí, després de les reunions de la FIFA a Rabat, on es va recular amb el projecte de privatització del Mundial, les confederacions africanes, a mans del seu president Patrice Motsepe, van reafirmar de manera unànime el seu recolzament a Gianni Infantino. I ara la Federació Argentina s'ha posicionat també a favor del president de la FIFA en un comunicat. D'altra banda, la UEFA ha emès un comunicat diferent en el que manté la seva postura, com bé deies, de no deixar participar a les seleccions europees a aquells tornejos que organitza la FIFA, perquè asseguren que les condicions que s'havien de donar per aixecar aquest veto no s'han complert, ja que més enllà de fer-se enrere amb el projecte, la UEFA demanava explícitament que s'havia de garantir que els tals intents de desvirtuar el joc no es repetirien.
0: En futbol a casa nostra, avui a 6:45 tenim un amistós entre Sabadell i Girona, els dos equips catalans de segona divisió.
5: Sí, serà porta tancada a la Ciutat Esportiva del Girona, a Vilablareix. I l'Espanyol, per la seva banda, jugarà demà un amistós a 6:45 contra el Coventry City, on s'estrenarà la seva segona equipació.
0: Els equips de les lligues masculines segueixen de pretemporada, també hi són els del femení d'anim al Barça a l'estaig d'Andorra.
5: Sí, avui Quica Nazaret ha entrenat, però s'ha retirat abans d'hora, mentre que Aitana continua amb el seu pla individualitzat. Ha parlat també Clàudia Pina sobre la situació que viu l'equip amb tantes sortides.
6: Bueno, és com raro, però al final crec que són cicles. Tot s'acaba. Per elles era el moment de marxar, de tancar un cicle. Ens han ajudat i han portat el Barça al més alt que han pogut, guanyant-ho tot. A part de companyes, eren amigues. Han sigut molts anys juntes i espero que els hi vagi genial.
0: Avui també juga amistós de pretemporada al Badalona Güell. El nou director esportiu del Barça de bàsquet, Xavi Pujol, ha parlat per primera vegada als mitjans del club de com s'ha d'acabar de reforçar la plantilla.
5: Sí, Xavi Pujol ha estat presentat aquesta setmana i ha explicat que ha confiat en jugadors amb poca experiència a Europa perquè estan segurs que s'acoplaran a la idea de ser Kulić. I ha confirmat que encara falten un parell de peces per arribar.
7: Són jugadors amb talent, tant tècnic com físic, però que necessiten un temps d'adaptació al bàsquet europeu, no? I és un risc que nosaltres sabem, que nosaltres decidim córrer, perquè confiem en aquest talent tècnic, físic, que pot encaixar doncs, amb les diferents peces que estem sumant. De fet, ens falten segurament un parell de peces, s'està mirant al mercat. El mercat doncs, està bastant avançat, tot i que el timing del bàsquet europeu no és el mateix que, per exemple, el del bàsquet americà. Llavors, bueno, poden anar sorgint noves opcions. El que hem d'intentar doncs, és ser vius i analitzar totes les opcions que apareixen o que puguin arribar a aparèixer.
0: També en bàsquet, el Girona ha fet oficial el fitxatge de Mac McClung.
5: Sí, l'escolta estadounidense conegut mundialment per haver guanyat 3 vegades consecutives el concurs d'esmaixades de l'NBA, cosa que ningú havia aconseguit abans, i que aquesta última temporada ha estat escollit l'MVP de la G League per segona vegada, cosa que tampoc havia aconseguit mai ningú. Ho ha fet amb més de 31 punts i gairebé 8 assistències per partit.
0: Val la pena pujar a Fontajau aquesta temporada. I acabem amb motor perquè aquest cap de setmana torna el Mundial de MotoGP.
5: Sí, i ho fa amb l'històric circuit britànic de Silverstone, on està encara tot per decidir. Hi haurà el retorn oficial de Marco Bezzecchi, el liderat de Jorge Martín, i un Marc Márquez que continua amb la seva gran escalada de posicions i que, com vam sentir ahir al Larguero, se sap que és favorit.
0: Escolten, Márquez.
8: Vamos a escucharle un poquito de lo que ha dicho hoy Marc Márquez.
9: De los 5 que estamos luchando, si les preguntáis, dirán el favorito es Márquez, porque es más fácil no tener la presión que tenerla. Pero bueno, estamos en la lucha, me han dado una segunda oportunidad, una segunda vida.
0: Per tant, Marc Márquez, que es considera en condicions de poder disputar aquest Mundial que amb les primeres curses de la temporada semblava que se li complicava molt. 12:37, anem a xarxes.
4: Ara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
10: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, blah, blah, blah, YouTube, Facebook, whatever.
0: @que t'hi jugues. Cadenes de rap, whatever. Sort que aviat torna el Bermo, perquè si he de fer jo les veus. Anem arreglats. Mira com riu la Núria Vilamana.
11: Bon dia, TG.
0: Què dius, Núria,
11: què tal?
0: Com tenim la gent, il·lusionada amb Rodri
11: sí,
0: o no?
11: Sí, mira, Teje, sí? Hi havia un oient que dubtava, que era el Sergio, que només començar el programa ens ha dit Bon dia des d'Almeria. De debò fa falta Rodri. Home, experiència té i al cap de dos minuts ha dit Teje, m'has convençut. Per tant, si teníem algú que dubtava, ara ja no. Teje,
0: no sé si l'ha convençut el tema futbolístic i de personalitat o l'he convençut amb el que és l'heroi que va deixar Vinícius sense la pilota d'or, eh?
11: Sí, el que sigui, però l'has convençut. Per tant, ja tenim un culer més a la causa. I mira, Teje, alguns comentaris més. El David, per exemple, diu gran fitxatge si es fa, és el millor mig centre del món. A part, fa falta un jugador experimentat per competir a Champions i dos per un perquè li treus al Madrid. Això ens diu el David. L'Alícia diu que si s'acaba fent és un cop important perquè encaixarà perfectament i el Barça guanya en qualitat, experiència i lideratge. I el Marcos també diu Rodri, encaixa tot arreu, gran fitxatge i la gent molt contenta, sobretot Teje, perquè clar, el Barça fitxa un bon jugador però és que a més li treu al Madrid.
0: Clar, jo soc del carro de necessari, home. No, has competit els últims anys sense Rodri en disposició de guanyar-ho tot. Ara, millores l'equip? Molt. Tapes la projecció dels que venen per sota? Per mi no. Penso que Bernal es pot buscar les castanyes al seu costat i fer un paper com el que fa Fabián amb la selecció, perquè ens entenguem. Per tant, a partir d'aquí, a gaudir d'aquest doble pivot Tchouaméni i Valverde amb el qual el Madrid es presentarà la setmana que ve. Gràcies, Nurieti.
11: Una abraçada.
0: La setmana que ve, no, la temporada que ve. I també molt marcat l'Espanyol.
12: Què t'hi jugues?
0: Andrea de la Torre, com estàs? Bon dia.
13: Què tal, Teje?
0: Ja ha arribat el primer dels centrals que tant necessita l'Espanyol aquest estiu. És Unai Núñez, és oficial que arriba cedit amb opció de compra del Celta. Què pot esperar l'Espanyol d'Unai?
13: És un fitxatge molt important. L'Espanyol necessitava reforçar l'eix de la defensa després de les sorties d'aquest mercat i Monchi ha apostat per un jugador amb molta experiència a la categoria. Arriba cedit pel Celta, com has dit, amb una opció de compra que seria obligatòria si l'equip es classifica per competicions europees. L'operació s'ha tancat de forma molt ràpida, ja que era una urgència reforçar la defensa, i el jugador també tenia ofertes de clubs com Sevilla, Alavés o València. Escoltem les primeres declaracions d'Unai Núñez com a Perico.
14: Ha sido todo muy rápido, todos queríamos llegar al mismo puerto y lo hemos conseguido. La verdad que con muchas ganas de conocer a los compañeros y poder empezar a entrenar con ellos. Me considero un jugador muy trabajador, que entrena todos los días y trabaja todos los días al máximo y pues como para poder aportar y ayudar al equipo.
0: Per tant, és un futbolista que coneix perfectament la categoria perquè ja té una trajectòria llarga a la primera divisió espanyola.
13: Sí, Unai Núñez té 29 anys, ha jugat 200 partits a primera, s'ha format a les files de l'Atlètic Club, l'equip amb el qual té una Supercopa d'Espanya del 2021, i també ha passat pel Celta, i l'any passat fins al gener va estar a l'Hellas Verona, i després va arribar a seguir a València a causa de la lesió de Diakabi. És un central contundent, amb bona sortida de pilota, i que precisament el València va jugar també com a lateral dret. També ha estat internacional amb la selecció espanyola i ara busca una certa regularitat després d'uns anys amb bastant menys protagonisme.
0: Per tant, a banda de l'Espanyol tenir més centrals, com a mínim ara hi ha un més, també és un central diferent dels que li quedaven a la plantilla.
13: Sí, aporta lideratge i experiència una mica com Cabrera, és un central que endreça la línia del darrere normalment, guanya molts duels, és molt contundent i transmet molta seguretat. A més, com he dit, pot jugar també com a lateral dret, per tant, li dona una certa versatilitat a la plantilla. A més, és un perfil que demanava molt Manolo González. El Barça haurà de competir la titularitat amb Clemens Riedel, tot i que sembla que l'alemany serà el suplent. No s'ha de descartar tampoc que arribi un quart central, ja que Pablo Ramón, com ja vam dir, ha sigut traspassat al Racing, i Miguel Rubio està molt encaminat perquè marxi cap a Valladolid.
0: Doncs un altre central necessita l'Espanyol i veurem què pot fer amb l'atac també després de la lesió de Quique García. Gràcies, Andrea.
13: Adéu, tio.
0: El futbol català aquest cap de setmana ens demana una altra cita.

0: I és que sempre per aquestes dates intentem no perdre'ns mai la cita del torneig històrics que organitza el Martinenc, i aquest any encara amb més raó, perquè, Martí Junca, com estàs? Bon dia.
1: Hola, TG.
0: Celebren la 40a edició d'aquest clàssic de l'estiu al futbol català.
1: Sí, ja ens té acostumats a aquesta cita al camp del Guinardó, al camp del Martinenc, un torneig dels històrics que, com dius, celebra la seva 40a edició. Ja s'han jugat les fases de grups i ja ens han deixat, doncs, les semifinals, que jugaran demà a la tarda, una a les 6 i una a les 8. La primera, duel de tercera federació entre l'Hospitalet i el Badalona, dos equips que l'any passat van estar a punt de pujar a segona, van estar les posicions altes, i l'altra, doncs, és el derbi de primera federació, un derbi amb el Sant Andreu, que ha pujat, i l'Europa.
0: Per tant, ens toca un any més felicitar el Martinenc per aquesta feina, per això vull saludar el seu director general, l'Alfred Fidó. L'Alfred, com estàs? Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Enhorabona, per aquesta 40a edició, perquè vol dir que la feina feta a les altres 39 segueix donant uns fruits i segueix sent una referència dels equips catalans a l'hora de, en aquesta cita de l'estiu ineludible, seguir preparant les temporades que últimament ens porten èxits.
2: Sí, efectivament, estem molt contents d'arribar a aquestes 40 edicions, i com bé expliques tu, al final és feina de molta gent que ha estat abans que nosaltres, que va començar aquest torneig d'una manera molt modesta, amb proximitat i pensant en el que era millor en aquell moment per tirar endavant, i que ha anat evolucionant fins al que és el dia d'avui, que és el que ens agrada a tots aquest torneig d'estiu, no?
1: I l'edició d'aquest any com la valoreu? Perquè estem tenint... Bueno, ara ja tenim les fases finals amb equips que han arribat, doncs, els de primera federació i tercera, però hem tingut equips al llarg del torneig aquesta edició de fins a segona catalana, com és el cas dels Sants. Com heu valorat o com heu vist aquesta diferència de categories?
2: Sí, nosaltres estem molt contents i satisfets d'aquests primers 4 dies. Han tingut molta assistència, gran ambient, partits molt competitius i entretinguts, molts retrobaments i molta gent que estima aquest futbol cat, no? I aleshores el torneig té unes regles marcades una mica sobre els equips que més vegades han participat, no? I lògicament, tot i que el Sansac, per exemple, que l'exemple que acabes d'anomenar, no? Ara mateix ha tingut un descens a segona catalana, doncs és un equip que sempre, els últims anys, ha estat assistint sempre al torneig, no? I en reconeixement se'l convida. Lògicament, és un sobreesforç per equips que, lògicament, comencen la competició molt més tard, però ells volen participar, i aleshores, a nivell organitzatiu, doncs, cada any anem, segons els mèrits esportius, convidant altres entitats i altres clubs, perquè així també donar més sortida i perquè la gent pugui també veure també equips fora del territori, no? de la zona de Barcelona i de tota Catalunya.
0: Més enllà del torneig, que sempre val la pena per això, per venir a veure com prepara la temporada equips que després durant l'any ens criden a reconciliar-nos amb el futbol dels nostres barris, de les nostres ciutats, dels nostres pobles, més enllà dels focus dels grans espectacles mediàtics. Pels 40 anys, prepareu alguna cosa especial també aquest cap de setmana?
2: Nosaltres tenim, lògicament, el format és el que ens agrada, el que ens va bé. 24 gols en 4 dies no ha sigut res avorrit, no? El que hem viscut. Hem fet petites modificacions, hi ha una fan zone també que hem estrat aquest any, lògicament per donar més cabuda, per donar més sortida, que la gent, doncs, pugui entretenir-se abans dels partits o després, o entre partit i partit, no? I, lògicament, doncs, l'essència és la mateixa, perquè és la que ens agrada. Hi ha coses que ens cal formar, tota la manera de ser, la manera de funcionar, aquesta manera de viure el futbol català aquesta setmana, ens agrada mantenir-la molt similar, no?
1: I també un dels grans canvis que hi ha hagut, sobretot, doncs, a nivell de xarxes socials, és la imatge. Com ha rebut, doncs, tota l'afició del futbol català aquest canvi d'imatge que heu fet?
2: D'una manera molt positiva, estem molt contents. Ja feia uns anys que sabíem que ens tocava aquesta renovació i ja vam pactar que seria, doncs, la 40a edició, no? Ha sigut un treball que portàvem mesos treballant perquè encaixés, no? Parlant sempre del futbol històric, no? Però, lògicament, amb una visió més renovada, una visió, imatge visual renovada, amb logos renovats, no? Que identifiqués també, doncs, aquest futbol de proximitat i més pròxim, no? Però que la vegada també es veiés, no? Que jo no és antic, no? I que estem actualitzats i que en tirem endavant i que aquest futbol català té llarga vida, no?
0: Els equips són històrics, però el torneig és modern. I aquest any fins i tot acompanya una mica el temps, eh? Que portem no sé quantes onades de calor que m'he descomptat. Hem agafat una setmana, un cap de setmana, que no és dels pitjors per venir a gaudir del futbol.
2: Qui ve els històrics o qui és la mà d'aquests històrics? I parlo dels equips i aprofito ara la vostra trucada, no?, per explicar-ho, no? Doncs ahir va ser un dia lògicament entretingut perquè va caure pluja, però no poca, va ser una intensa pluja, i he d'agrair, doncs, als equips que en cap moment, doncs, van defallir, que van estar jugant amb una pluja intensa, la gent a la grada que no es va moure, lògicament va aixopluc, no?, però que va aguantar per poder veure tots els partits fins al final, els companys, els voluntaris que històricament van aguantar tota la pluja fins al final, vull dir, certament o hi ha un amor per aquest futbol, no?, hi ha un sentiment, hi ha una pertinença, no?, o és difícil que la gent faci coses com la d'ahir, no?, que lògicament tot i que ens va caure, doncs van aguantar tothom i fins al final vam gaudir del que ens agrada més.
0: Ahir sí, ahir va ser dia per herois, però gràcies a la pluja d'ahir també això, ara aquests dos o tres dies de cap de setmana no serà aquella calor insuportable, per tant, els que ens estigueu escoltant, si voleu anar a gaudir dels històrics, és un bon any per fer-ho. Cada any ho és, però a més des de les obres, el camp del Martirenc, que sempre ha sigut un camp acollidor i xulo, allà el Turonet, que sí. Tens aquelles vistes panoràmiques, doncs encara convida més, com diu l'Alfred, a impregnar-te d'aquest esperit del futbol català, que molts ens ha acompanyat sempre, però que està bé que sempre anem enganxant adeptes al nostre futbol. Alguna més, Martí?
1: Jo, per mi ho tinc tot.
0: Tu ja vas a buscar entrades per demà i per diumenge, eh?
1: Sí, aniré corrents, perquè aquestes semifinals tenen molta, molta teca i doncs, després esperem que la final doncs, també sigui un gran partit.
0: Doncs, Alfred, enhorabona i gràcies.
2: Agraïts pel seguiment i per la trucada.
0: 10 minutets ens queden de programa, va.
3: Aquest estiu, què t'hi jugues de 12 a 1 del migdia? A SER Catalunya.

0: 12 i 49, portem molts dies amb els ulls posats als europeus de natació i ara comencem a girar també cap al tartan i cap a l'asfalt i cap al carrer, perquè arriben Exacte. Els europeus d'atletisme i volem desitjar-li sort abans que arrenquin els campionats aquest cap de setmana a un dels atletes que ens agrada penjar-nos medalles, ja ho sabeu. Vam venir l'any passat abans del Mundial i a veure si li podem portar un flow similar. Laia Pujals, com estàs? Bona tarda.
1: Què tal? Bon dia.
0: Per què? Bon dia. A l'hora de la gana ja ho sabeu que ja
1: bon
0: començo
1: dia,
0: a dir bona tarda.
1: Bon dia, es pot dir tot el dia.
0: Pol McGrath ve de ser bronze mundial l'any passat i, per tant, després del campionat d'Espanya que ha fet, que com no podia ser d'una altra manera ha sigut dominador, és una de les grans esperances catalanes i espanyoles per intentar aspirar a medalla en aquests europeus.
1: Sí, com deies, té el bronze mundial en el seu debut. El debut al Mundial va obtenir el bronze, també subcampió d'Europa i va ser campió de l'europeu sub-20 i sub-23. Va participar per primera vegada als Jocs Olímpics de París del 2024. Va quedar 17è, però va estar al podi durant molts moments de la cursa i ara mateix, com deies, és campió d'Espanya amb la seva millor marca personal i la tercera millor de tots els temps, a 30 segons del rècord. Llavors, ara aquest europeu, doncs, òbviament, totes les mirades posades en ell.
0: Pol McGrath, com estàs? Bon dia.
2: Hola, bon dia. Bueno, aquí...
0: Fa un any parlant.
2: Molt bé. Estic aquí a Glasgow entrenant abans d'anar al Campionat d'Europa i amb moltes ganes.
0: Aclimatant-te, eh? L'any passat me'n recordo que parlàvem abans del Mundial, que ja eres a Tòquio, i ens deies, home, un Mundial amb un top 8 seria ja un resultat per estar contents, molt satisfets. Vas fer bronze i liderant la cursa en quilòmetres i ens vas fer vibrar moltíssim. T'he de preguntar, què aspires a aquest europeu o vols que ho deixem a veure què passa?
2: Bueno, a veure, fa 2 anys no vaig ser segon, doncs per què no guanyar, no?, l'europeu, però bueno, en fer-ho el millor possible. Estic amb això, amb moltes ganes, molt confiat. Una medalla, crec que és l'objectiu, no? Però, bueno, sempre hem de somiar i jo somio amb l'or. Però, bueno, a veure què tal.
0: Van ser els 20 quilòmetres marxa l'any passat, aquella medalla que parlem. He vist que la prova aquesta és, als europeus és mitja marató. És a dir, la distància és mitja marató, són 21 i escaig. Et canvia molt que siguin 20 quilòmetres a que siguin 21? O...
2: No. No, res. És un quilòmetre més i que quan vaig fer el campionat d'Espanya al març, quan va ser la meva primera cop que feia 21 quilòmetres, sí que al principi, no, quan vaig fer 20 i després em quedava un quilòmetre més, mentalment, doncs va ser una miqueta esgotador, però bueno, ja estic acostumat i res, és un quilòmetre, són 4 minuts més, i això, després de més d'hora i 20, 4 minuts, no és res.
0: M'agrada que t'ho agafis així, perquè 20 quilòmetres no els faria, si a sobre quan ja els he fet em dius, no, i n'has de fer un altre, igual t'ho regalo. Laia.
1: Com estàs vivint? És a dir, ara esteu a Glasgow, veniu de fer un europeu aquí a Espanya. Tema temperatura, entenc que és millor allà? O com, no sé si t'afecta, si et beneficia, si fa fred? Tot això, com heu treballat?
2: Sí, bueno, ara a Glasgow fa 14-15 graus. Fa una miqueta de sol, però acabo d'acabar l'entrenament i feia un fred i un vent, però bueno. A Birmingham sí que està més al sud, farà una millor temperatura, però, clar, jo entreno a Barcelona i ara mateix a Barcelona no es pot sortir ni al carrer. I vaig decidir anar-me al nord, entrenar millor, i sí que a Birmingham doncs, seran condicions una miqueta més caloroses que aquí a Glasgow, però molt semblants.
0: És a dir, a Glasgow fa 14-15 graus, a Barcelona fa enveja, això
1: sí.
0: Mateix, perquè ens
1: estem tornant.
0: El Pol McGrath, pel que no podeu intuir si no ho sabeu la seva història, que el seu pare és escocès, de Glasgow. Escolta'm, la teva prova és el dissabte que ve, el dia 15. Aquell dia sí. Hi ha un Dundee Celtic de Copa, però és a la tarda. El teu pare no té excusa per no venir-te a veure?
2: No, és que... Clar, ser a Birmingham, doncs també venen els meus pares, venen els meus tiets, i clar, ja s'han organitzat tots per després del partit anar a un pub a Birmingham i veure, després de la cursa anar a un pub a Birmingham a veure el partit, així que podran fer una miqueta d'atletisme i després el futbol, però n'hi haurà temps per tot.
0: És un Dundee Celtic de segona ronda de Copa, encara que a Birmingham no fan la bogeria d'intentar arribar al camp. Per tu és especial córrer tan a prop d'on tens part de la teva família, part dels teus orígens?
2: Sí, i tant. Per sort, no és el primer cop que vindran a veure'm a competir, però és molt especial. És el Regne Unit, no?, al costat d'on és és el 50% de la meva família i és un plaer, sempre, no sé, prefereixo, encara que és Birmingham, no?, i és una ciutat, no és la més bonica, no?, de tot el Regne Unit, però, no sé, a mi m'agrada, doncs, també venen amics dels meus del meu pare i això és emocionant, no?, que poder compartir, no?, un temps que de la meva família amb els amics, doncs, m'agrada molt i, bueno, i després sí, que van animar i estar amb mi ja, i és una cosa, doncs, que, bueno, que estic molt agraït.
1: I de cares a la final, quins són els principals reptes o els principals contrincants que tu has anat controlant perquè tot vagi com ha d'anar?
2: Bueno, això jo crec que ja es veurà. El principal rival, el favorit, és un italià, però jo cada entrenament que estic fent estic millorant, no?, de l'any passat, on vaig aconseguir el bronze, i espero que sigui una cursa, doncs, ràpida, doncs, també si puc fer marca personal millor, però bueno, amb moltes ganes i amb molta confiança, no?, de fer-ho el millor possible.
0: I ara el pla d'aquí a dissabte que ve se't farà llarg? Quin és el pla? Segueixes entrenant cada dia? Ja tens descansos entremig? La dieta ja és ultracuidada? Quina és la rutina d'aquí a dissabte que ve? Com t'hem d'imaginar la propera setmana?
2: Doncs, bueno, em queden 2 o 3 entrenaments exigents i després ja és més descansar. Sí, és una miqueta desesperant perquè, clar, no pots fer gran cosa, has d'estar a l'hotel, avorrit. Després jo faig el que es diu com un... Durant 3 dies trec tots els hidrats, és a dir, res de pasta, d'arròs, i només menjo, doncs, fibra i bueno, una miqueta fibra, una miqueta proteïna i verdures, i després els últims 2 o 3 dies sí que menjo de pasta, arròs, de tot. Però bueno, encara em queden 2 o 3 dies per això, i res, descansar, fer els últims retocs, i res més. I pensar en la competició.
0: Visualitzar la cursa. Ets dels que visualitzen que tot anirà bé o ets dels que es visualitzen, jo què sé, m'entrebanco, em surt una bamba, tal, amb algun, per anar preparat per si has de reaccionar a alguna adversitat?
2: Sí, jo abans visualitzava totes les possibilitats, no? Si quedava últim, si quedava primer, però després vaig decidir per què estic pensant de quedar últim. I ara només visualitzo guanyant, sempre. I només visualitzo, doncs, ser el primer, no?, doncs fer marques personals i tal, i després, si sóc l'últim, si tinc alguna molèstia, si em lesiono, doncs això ja serà problema del futur. Però ara mateix només penso en fer-ho el millor possible, que això és guanyar.
0: Doncs t'acompanyarem en aquesta visualització, Pol, et deixarem ja que et concentris la setmana que ve. M'ha interessat això, els primers dies ja de descans després dels entrenaments no hidrats per no inflar-se, però després ja sí, els 2-3 abans de la cursa, benzina per aquests... 20 quilòmetres marxa, mitja marató en marxa, en què el Pol Macrat és una de les grans esperances de medalla de l'equip espanyol. Pol, una abraçada i que acabi d'anar bé aquesta preparació i et seguirem durant el campionat.
2: Moltíssimes gràcies.
0: I quan guanyis medalla tornarem a trucar, cap dubte. Gràcies al Pol Macrat, gràcies a Aia Pujals i gràcies a tota la redacció d'Esports de Ser Catalunya, que amb el Tomàs Sánchez del control tècnic ha fet possible aquest dijous. Així rematem una setmana més de ràdio amb vosaltres aquest estiu. Pausa, butlletí... Ens posem al dia i després la treva com cada migdia. Gràcies a tots per acompanyar-nos. Dilluns hi tornem i vés a saber si amb el fitxatge de Rodri i el Saki ben lligat. Adéu-siau, bon cap de setmana a tothom.

0: Treva. Cessació temporal d'hostilitats entre enemics que estan en guerra.
1: Bona tarda, és la 1:07 i que bé que senta este dia, divendres, ha plogut i a més, aquest 7 d'agost és el Dia Internacional de la Cervesa. Per tant, tots els ingredients per celebrar aquest inici del cap de setmana.
2: I la cervesa moltes vegades va de la mà de festivals, de música, i avui ens posarem nostàlgics amb cançons de Sopa de Cabra, de Sau, dels Pets o l'Exambusto. I és que 15 anys més tard de la seva estrena, el musical Cop de Rock torna a Barcelona al setembre i parlarem amb els seus protagonistes i directors.
3: I sabeu què és l'efecte Mandela? En parlarem aquest divendres per tancar la setmana i encara aquests dos dies de descans, o més si comences vacances, amb tranquil·litat. Però abans, escoltant aquest programa preparat amb molt amor, estima i molta
2: certesa. Anaves a dir
3: certesa,
2: això, no?
3: Certesa.
2: Exacte.
3: Clar, certesa, benvingudes. Això és la treva.
4: Participa a la treva via WhatsApp. Envia la teva nota de veu al 648 83 43 78. 648 83 43 78.
1: Per definició, un record és una memòria que es fa o un avís que es dona d'una cosa passada. Però sovint ens aferrem a aquests records per definir qui som, possiblement perquè hem crescut escoltant allò que qualsevol temps passat va ser millor. Però quin poder de decisió tenim en el que es queda i en el que s'esborra? Si em

0: És que, clar, no sé si vos passa, però jo hi ha milers de coses que m'encantaria recordar, com, per exemple, el que m'explicaven a l'institut sobre història de l'art, i no hi ha manera. I, en canvi, em sé a la perfecció la sintonia de Little Einsteins, que era una sèrie que veia en 5 anys.
1: Una sèrie que ja comencem a sèries d'aquestes que coneixeu
0: bueno,
1: vosaltres i que...
0: Si tot... diu Little Einstein, diu, jo què sé, tu
1: Slam
0: no tens...
1: Dunk, sí.
0: Per exemple, o algun anunci típic de quan eres petit que et saps i no saps ben bé per què.
2: Tant dels anuncis aquest de quan érem petits i no et saps, altres coses molt més útils.
1: I hi ha vegades que hi ha situacions, no?, que et queden al cap o una persona que ha dit una frase d'una manera i que allò se't queda, vaja, com si el tinguessis tatuat al cos.
2: Sí, bueno, jo tinc moltíssima memòria i jo m'aixeco un 17 de febrer i me'n recordo que és el l'aniversari d'Álvaro Guillén, que és un noi que anava amb mi a classe i que fa 20 anys que no parlo amb ell.
1: Una abraçada, Álvaro,
0: bueno,
1: si t'escoltes.
0: Una abraçada per tu. Però, clar, què és el que fa que una cosa es quede gravada en la memòria i que altres s'esvaeixen? Serà cert que tenim uns encarregats d'escollir què se'n va i què es queda com a Inside Out?
3: 4 años de clases de piano.
4: Está bastante apagado.
3: ¿Sabes qué? Guárdala para Elisa de Beethoven y va que chuta.
5: ¿Estáis?
3: Presidentes de Estados Unidos.
4: Pues mira, deja solo a los de los billetes.
3: ¡Olvídalo!
5: No podéis tirar eso.
0: Aquesta escena és de la pel·lícula Inside Out, on hi ha uns encarregats que van absorbint tots aquells records que per a ells ja no són valuosos a la memòria de la Riley, que és la nena protagonista de la història. Llavors, clar, funcionarà una mica així. Quan s'apaguen els records, va algú i diu... borrar.
2: És que a mi m'encantaria parlar amb aquesta gent i dir-los un 4 cosites.
1: Prou ja, no?, de
2: clar,
1: manipular.
2: Prou ja d'esborrar-me els records i les coses útils que he après.
0: Home, útils o no tan útils, perquè jo hi ha coses que continuo memoritzant que molt útils no són.
2: No, no, per això dic, en blanc, que just es queden les coses inútils, però totes les classes d'història de batxiller...
1: Jo crec que suposo que va molt amb l'interès, no? Si una cosa ens interessa, ens queda més i altres no, penso, i vull pensar que sigui així.
0: Jo un anunci de pasta de dents de fa 20 anys no m'interessa molt i no sé per què continuï recordant-lo, però bueno, la cosa és que també tendim a recordar les coses més intenses del que van ser. Per a lo bo i per a lo dolent tendim a exagerar. No et passa que estàs contant una història amb una amiga que també està present i de cop l'amiga et diu, bueno... no va ser ben bé així. Tu estàs narrant com si fora una pel·lícula de Spielberg i tampoc va ser per tant.
2: És que una narració una mica més èpica sempre queda millor.
0: Sempre queda millor.
1: Clar, tot el que sigui comunicar de manera de donar-li més pa que formatge al revés, més formatge que pa, també és més agraït a l'hora d'escoltar.
0: De fet, la psicologia explica que sovint s'idealitza el passat degut a una memòria selectiva i que aquest efecte és conegut com a memòria rosada, que fa que les persones recorden esdeveniments amb més optimisme del que realment van experimentar. Un exemple comú és la música. Moltes persones creuen que les cançons de la seva joventut eren superiors a les actuals.
1: Sempre.
0: Clar, doncs això és el que passa. Això és el que passa. A més, la repetició mediàtica d'una certa música o esdeveniments culturals de dècades passades reforça aquesta percepció. Perquè, clar, la música és un exemple claríssim d'aixes coses que se'ns queden clavades a la ment. Segur que teniu alguna cançó que fa anys que no escolteu, però que seríeu capaç de dir la lletra de pe a pa. Tu, Uri?
1: Jo tinc una, i a més és complicada perquè hi ha molta lletra que és, sens dubte, el Benvolgut de Manel.
6: Benvolgut, permet-me suposar que malgrat no haguem gaudit de presentació oficial.
1: I així puc estar els 4
0: tenim
1: minuts
0: que dura,
1: que
0: va vindre així l'orquestra Diversiones.
1: Ja ens hem animat.
0: Ja ens hem animat, ja no n'hi ha qui ens pare, tu.
1: Clar.
0: I tu, Amparo, tens alguna...
2: A mi em passa amb Across the Universe dels Beatles.
0: Però canta, canta.
2: No, jo no soc
1: tan... Però si te la saps, home... Aquí sí que vull escoltar cantar és amb el rap d'aquesta cançó.
0: Clar,
1: perquè és complicadíssima, aquesta.
0: Ara a mi, abans ho estàvem comentant, no? I jo dic, joder, a mi em deixareu fatal, realment, perquè les vostres són unes cançons xules, i jo la cançó que em sé de pe a pa és la de Yo te esperaré de Cali el Landy.
7: Sin saber de la cuenta regresiva pienso que aunque no vuelto a ser...
1: Anem a comprovar-ho,
0: eh? Confieso, espero que perdones en tu mente, yo te rezo. Bueno, podria estar així tot el rato,
1: sembles,
0: eh?
1: Sembles Borja Iglesias a la celebració cantant o bailando de... Violadores del verso, eh?
0: Bueno, qué bueno que pasa. El carrer és el carrer.
1: Sí.
0: Però és que si ja és complicat saber si estem exagerant els nostres records... També ens hem de parar a pensar si són reals o estem sucumbint a l'efecte Mandela. No sé si heu escoltat parlar de l'efecte Mandela.
1: Bueno, l'altre dia va...
2: L'altre dia vam parlar amb fotre la bronca a l'Anna Palet perquè pensava que els Jocs Olímpics els havien inaugurat la Montserrat Caballé i el Freddie Mercury.
0: Bàsicament, per fer un poc de memòria, és un fals record col·lectiu. Es tracta d'una creença errònia en forma de record vívid que és compartida per un gran grup de persones, a pesar que en la realitat mai ha ocorregut o no ha estat del tot de la manera en què recordo. Vaig a posar exemples per aterrar un poc. Quina frase diu la reina malvada de Blancaneus per preguntar-li a l'espill qui és la més bonica del regne? Què diríeu?
1: Sens dubte.
2: Espejito, espejito.
1: Total.
2: Bueno, jo en castellà, que l'he vist en castellà.
0: Pues no diu espejito, espejito. I porte proves.
8: ¿Qué deseáis saber, majestad?
9: Espejo mágico, dime una cosa. ¿Quién es en este reino la más hermosa?
0: Espejo mágico, dime una cosa.
1: Això l'han gravat més tard, a l'original, no?
0: Aquesta és l'original. Mai va haver un espejito, espejito. Però és que, de fet, l'any 2012, Julia Roberts protagonitza una pel·lícula anomenada Mirror, Mirror. És a dir, l'efecte Mandela va arribar tan lluny que quan es va fer la pel·lícula de després ja ho van fer en Mirror, Mirror. És molt fort.
1: A mi m'acabes de destrossar el cap de setmana amb això de l'espejito, espejito. Ja tot el que tinc al cap, ja que és real i que no.
2: Exacte, i quants cops t'has mirat tu al mirall abans de sortir de festa i dir espejito, espejito, com és tu de guapa?
0: Pues per això no contestava igual. És que hem de formular bé la pregunta.
1: I a més jo crec que ara, amb el tema de la IA, ara ja no sabrem què és real i què no, què ha passat de veritat. Vaja, ja serà una bogeria absoluta.
0: Clar. De fet, hi ha molts més exemples. L'home del Monopoli, normalment quan la gent se l'imagina, tendeix a fer-ho en un monòcul. I no porta cap monòcul, aquesta persona.
1: Vaig a comprovar-ho, 100%
0: segur. Podeu, oients, podeu buscar les coses que estem dient per a veure que no mentim, però no porta cap monòcul.
1: És veritat.
0: Et diré més. Com s'imagineu el vestuari de Mickey Mouse?
2: Com amb un... O sigui, amb els pantalons... Amb
1: un mono, no?
2: Vermells, no?
1: Sí.
0: Però mono amb tirants.
2: Clar, un tirant groc, no?
0: Pues no porta vermell, tirants. No? Mickey Mouse no porta tirants.
2: No, mai els ha portat.
0: No els ha portat.
1: Al principi.
0: No els ha portat mai.
1: Després els va perdre i mira, ja se'ls va deixar.
0: I, de fet, nosaltres, perquè no ho hem viscut, però fent recerca, també un altre efecte Mandela és que molta gent a Espanya recorda, o creu que recorda, haver seguit en directe per la televisió l'intent de cop d'estat del 23 de febrer del 1981.
1: El quieto todo el mundo,
0: sí.
1: No?
0: Sí. I en realitat només va ser retransmès en directe per la ràdio.
2: Si la gent veiés Cuéntame, que sempre parlem d'aquesta sèrie, ho sabria.
0: Clar, però és com una altra creença col·lectiva que hi ha gent que, quan parla, sí, jo el vaig veure en la tele. No,
1: mentida.
0: No el vas veure per la tele. Com a molt l'escoltaries per la ràdio.
1: Però ens ha passat, jo crec que tots, de ficar, explicar una història que la persona que estigui al costat, que l'hagi viscut, que et digui, no, si això no va passar. I nosaltres ens hem interioritzat a vegades certs situacions que no passen mai, que és precisament això que estem parlant avui.
0: Clar, però per què efecte Mandela, no? Per què s'anomena així? Pues la cosa és que l'any 2013, quan es va anunciar internacionalment la mort de Nelson Mandela a causa d'una greu infecció pulmonar, milers de persones de diferents parts del món van revelar que estaven convençudes que Mandela havia mort quan estava a la presó en els anys 80. Molta gent es pensava que aquesta persona ja no estava en el món.
2: Estava de parranda.
0: Però sí. I la Fiona Broom, que era una bloguera nord-americana que investiga esdeveniments paranormals, va ser la primera a comentar i investigar sobre aquest succés. I fins i tot abans d'aquesta mort. L'any 2009 va encunyar el terme Efecte Mandela a través d'un conegut article del blog en el qual comentava per primera vegada sobre la creença popular de la mort de l'activista quan en realitat, en aquell moment, encara continuava viu, és a dir, després, quan es va morir al 2013, va corroborar el que ella pensava, que era que molta gent ja l'havia matat feia anys, vamos. Però, clar, des d'aquell blog, pues ara s'ha exterioritzat a tot arreu i ja és comú el terme Efecte Mandela.
1: Em sembla brutal. Tot aquest tema del pensament, de coses que han passat i que no, vaja, i en coses que encara, òbviament, ens van passant el dia a dia, però que tenim com interioritzats que ha passat sempre i que no és veritat.
0: Si voleu, per a no estar així tot el rato divagant, perquè al final el que fem és divagar, volem intentar tindre una explicació un poquet més científica sobre el tema. Per això volem incorporar a la conversa el Jordi Peña Casanova, que és professor del Màster de Neuropsicologia i Neurologia de la Conducta del Departament de Psiquiatria i Medicina Legal de la Universitat Autònoma de Barcelona. Bona tarda, Jordi.
10: Hola, molt bona tarda. Com anem?
0: Molt bé. Dèiem abans que hi ha coses que recordem a la perfecció, que són pràcticament tonteries, i altres que són més importants i que no som capaç de retindre's. Per què passa això?
10: A veure, la memòria és un element

0: ve molt carregada per emoció o per repetició, doncs és més fàcil que quedi molt més consolidada, perquè el cervell doncs ho va fixant més.
1: Hem parlat de la memòria rosada, aquesta tendència a creure que qualsevol temps passat va ser millor o que la música dels 90, dels 2000, dels 80 era objectivament superior, no? El cervell ens enganya quan mirem enrere?
0: El cervell no ens enganya mai. El cervell fa la seva feina. No podem personalitzar aquestes activitats que s'hi enganya o el cervell decideix. Llavors, el que tens molt fixat i tu li dones molt més valor perquè és la teva infantesa i és la teva història personal. Li asseguro que en els llibres de medicina i de psicologia i neuropsicologia això de la memòria rosa o rosada, etc., no apareix, com tampoc apareix l'efecte Mandel.
2: I Jordi, a mi m'ha passat que quan a mi m'han explicat molts cops alguna història de la meva infantesa, o sigui, que jo no me'n recordava, però després de l'explicar-me-la tants cops, com que l'he creat, es pot crear com un record?
0: Oi, evidentment, i records falsos. Hi ha molts experiments en aquest aspecte. O, per exemple, un si va amb un gran parc d'atraccions, doncs, per exemple, en tenim un important a París, del que em refereixo al Disney, i li pregunten, tu quan vas estar a Disney et vas fer una foto amb tal personatge? I va dir, sí, sí, em vaig fer una foto. No, perquè aquell personatge és de la competència, no estava a Disney, m'entens? Vull dir, i un es pot creure les coses així. El cervell, el que fem nosaltres és anar a tirar enrere i a reconstruir, i cada vegada reconstruïm de nou. I de vegades reconstruïm amb més perfecció, menys perfecció, i al llarg del temps podem anar deformant, òbviament, o creure'ns coses, com deia abans, que no han existit.
3: I Jordi,
0: això és fantàstic.
3: Ja per acabar, jo sé que això és algo que t'hauran preguntat molts cops, jo també ho he escoltat, però és que no sóc capaç de retindre. Quan tenim un déjà vu, realment què està passant ahir dalt del nostre cervell? Quina és l'explicació?
0: Sempre tenim, quan veiem alguna cosa, un sentiment de familiaritat. Llavors, el déjà vu és que es connecta un sentiment de familiaritat a lo millor en certes coses que no eren familiars. A veure, això a la clínica és que és brutal el que veiem. Jo me'n recordo ser resident a l'Hospital de Bellvitge. Hi havia una senyora que tenia familiaritat en tot. De manera que estava molt agraïda amb la direcció de l'hospital que havien posat totes les infermeres del seu poble.
2: Ai, que mona.
0: És interessantíssim.
3: Pues...
0: Vull dir que és un component més de la xarxa global de memòries, que, per cert, no estan a l'hipocamp, estan distribuïdes a tota l'escorça cerebral. A l'hipocamp, que sempre en parlen, és l'instrument que permet gravar en l'escorça cerebral, però ell no retén la memòria allà mateix.
3: Molt bé, doncs sempre està bé desmentir mites col·lectius també sobre la neurologia que estan tan extensos.
0: Bueno, i sobre aquestes mites col·lectives, si es van repetint falsedats,
3: clar,
0: i acaba... prejudicis i racismes,
3: acaba semblant
0: es van gravant
3: que
0: és, el cervell i fan cultures col·lectives brutals.
3: Pues Jordi Peña Casanova, moltíssimes gràcies per entrar aquí en directe amb nosaltres a La Treva.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Que vagi bé.
3: Adéu, merci.
0: Adéu, adéu.
3: I ara, abans de tancar tota aquesta secció de l'efecte Mandela, Marc, ves posant els auriculars perquè tu també et jugaràs així. Vos he preparat un joc.
4: Ràdio, no se sabia.
3: Vos he preparat un joc ràpid. Què és? Vaig a dir-vos noms de famosos i m'heu de dir si estan vius o morts.
4: Ui!
3: Per a veure si també heu sucumbit a l'efecte Mandela, d'acord? Vale?
4: Mort.
1: Vale. Qui guanyi una cervesa, que avui és el Dia Internacional.
3: Vinga, Clint Eastwood.
4: Es viu encara.
2: A punt de, però viu.
1: Home,
3: molt bé.
1: Viu.
3: Maria Teresa Campos.
4: Morta.
2: Ah, doncs jo te la vaig dir viva, eh?
4: Déu la tingui la glòria.
1: Farà 3 anys,
3: Esta...
1: més o menys.
3: Uau. Carmen Sevilla.
2: Morta.
1: Morta.
4: Quien se fue a Sevilla, pierde sus hijos.
3: Fernando Esteso.
2: Me chupó un pezón.
1: Mort aquest any, a més.
4: L'Esteso, mort aquest any?
1: Sí, fa pocs mesos.
4: M'agafo l'orí.

0: Pues pasa que no está mal.
1: ¿Está vivo? Ara, Fernando Esteso, va morir.
2: Avui això feu-me comprovar-ho, perquè jo ho he buscat i em posava encara que està
3: Fernando
2: mort.
3: Fernando Esteso, si no s'escucha.
2: A veure si l'acabem de matar. S'acabem de fer un efecte bandit.
3: Que dic que tampoc li poso cara.
2: És Fernando, és Fernando Esteso.
1: Va morir
2: tens
1: fa poques
2: tota la raó
1: setmanes.
2: Del món. Va morir l'1 de febrer del 2026. No està intentant estar actualitzat.
3: Qui diu setmanes diu mig any, quasi. Sí.
2: Brigitte Bardot.
1: Morta.
0: Morta des de fa res, també.
2: Pues així també em posa que està viva,
0: xicos.
3: És que no s'ha actualitzat. Quan s'ha mort Andorra...
2: No s'ha actualitzat.
3: Qui era, la Brigitte?
2: Actriu, també.
3: Ah, no, no tenim controlada.
0: Núria
2: sí,
0: Feliu.
2: Aquesta del Pinar, la Rosa,
3: ah,
2: guapíssima,
3: sí,
2: francesa.
3: És que jo pels noms soc molt dolent.
2: Núria Feliu.
3: Home!
1: Morta, malauradament. A més, el Marc, la seva cançó és de la Núria Feliu.
3: Correcte.
2: Justo Molinero.
3: Home!
0: Està viu perquè el volem portar al llapis de memòria, si m'escoltes des d'aquí.
1: Ara no sé si vindrà, la que veu de quasi
3: no,
1: proposar per...
3: Viu.
2: I per
3: sí,
2: acabar,
3: viu.
2: Rosa Maria Sardà.
0: No, pobreta, és morta.
1: Morta.
2: Molt
1: morta.
2: Esteu vosaltres més actualitzats que internet, per lo que acaba de morir. Però abans de marxar a la Desco, Amparo vol...
0: Mira, és que Marc, l'altre dia vam estar parlant de naturisme, a la Treva, vam entrevistar l'Emili Vives, que és fundador del poble nudista de Catalunya.
3: Home!
0: I jo, que em sembla que coneixes bé.
3: Que busca, què encuentres?
1: Que estem
4: bon dia, avui anem al Fonoll, l'únic poble naturista i nudista de Catalunya. Què implica això? Bueno, periodisme d'investigació, si s'ha de fer, es fa. Si a mi se me dice que me tengo que desnudar per la ràdio, porque es mi trabajo,
0: yo per què no me avises i vinc amb tu a ajudar-te?
3: És que no ens coneixíem encara, Ampar, no havies arribat a la nostra terra.
0: Com t'ho vas passar?
3: Va ser curiosa l'arribada, ho explico molt ràpid. Vaig entrar a casa seva a fer-li l'entrevista, però clar, a casa seva allà tothom va despullat. I clar, jo anar despullat davant d'un home de 60 anys em sembla correcte, però anar despullat davant d'una nena de 10, de bones a primeres, se'm va fer estrany.
2: Impacte.
3: Però vaig dir, ei, és la normalitat aquí, per tant...
2: I tot per endavant. La feina, al final,
3: I
2: no?
3: Tot per la feina. He de dir que em va cridar una mica l'atenció, eh?
2: Veus?
3: Per anar-hi en parella un cap de setmana...
0: Et passa que va cremant la tita?
3: Home, depèn d'on...
2: Protecció solar a tot arreu, si us plau.
1: Sí, protecció, sí, important. Sí.
2: Bueno, ara marxem dos minutets i tornem amb la secció, ara ja sí, d'entrecametes del Marta Rida.
3: Mai més ben dit.
5: La Treva, el programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. Cada migdia d'estiu d'una a dues a la cadena SER i SER Catalunya.
6: Ràdio Barcelona. Cadena SER. Si estos idiotas supieran... Gaudeix del festival Occident Summer Fest a la Cerdanya amb Pablo López, Lax amb Bustó, Joan Dausà, Rosario i molts més. Del 13 al 22 d'agost. Compren ara les entrades a occidentsummerfest.com. Occident Summer Fest. Aquí l'estiu sona diferent.
7: En la rehabilitación de tu edificio, ¿quién quieres que sea tu equipo? No te la juegues. Monvertical tiene la experiencia. Un equipo con garantía y más de 25 años siendo líderes en Barcelona y provincia. Apuesta por una rehabilitación de calidad. Apuesta por Monvertical.
8: Si buscas calidad y perfección, Marbristas Artesans. Más de 120 talleres en Cataluña trabajando sobres de cocina y baño impecables. Marbristas Artesans, la piedra hecha arte. Tu marmolista artesano más cercano en marbristasartesans.cat.
9: En Ipujagán llegan las rebajas que jamás olvidarás. Comedor Puque antes 179 euros, ahora por solo 149 euros. Ven a tu tienda Ipujagán más cercana o compra online en ipujagán.com. Ipujagán.
10: Can Lampazas es el restaurante referencia de la cocina gallega en Barcelona. Carne rubia gallega hecha a la brasa con carbón de encina, pescados salvajes, excelente pulpo en caldeiro de cobre, postres caseros, menú ejecutivo diario de lunes a viernes por 27,50 euros y la mejor relación calidad-precio. Can Lampazas, calle Buenos Aires 2, cerca de la plaza Francesc Macià. Más información en canlampazasbuenosaires.com.
6: Es estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
11: Dos són companyia. Tres són múltip. Tres són millor companyia. La Treva, el programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. Cadena SER i SER Catalunya.

0: com que el Marc sempre es queixa de que no deixo la cançó prou. Bon dia, Marta Rida.
1: Bon dia, estimades i estimats. Avui porto molta teca, per tant, anirem de cara a barraca, perquè no sé si teniu ídols vosaltres o teniu referents a la vostra vida.
2: Leo Messi.
1: Leo Messi.
3: Jo tinc ídols de més prop, de més de casa, la
1: vale,
3: veritat.
1: Tipus?
3: Pues tipus la meva tieta, el vale. meu pare... Ah,
1: molt, bé. Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé.
2: Això no,
1: bé.
2: Li ha quedat malament,
0: jo, ara. Jo en tinc molts. No sé, un Pedro Almodóvar, per exemple.
1: Muy bien, te pega tanto, hija mía. Molt bé, perquè avui creieu-me que si no en teníeu, o potser us farà substituir els que teniu, perquè avui us porto una dona bastant espectacular. No m'agrada fer spoilers, però avui en faré un. Us diré tot el que ha sigut aquesta dona abans d'explicar-vos de què va la seva vida. Avui parlarem d'una dona que va ser actriu de Hollywood, pionera de fotografia artística i social a Mèxic, amiga de Frida Kahlo, parella d'un líder revolucionari cubà, espia, infermera de la Guerra Civil Espanyola, i tot això només amb 45 anys de vida.
0: Oh, avui parlarem de la Tina Modotti. Els que esteu veient l'streaming a YouTube podeu veure una foto seva. Era preciosa aquesta dona.
1: Realment sí, avui parlarem d'una dona i no parlarem d'una obra en concret o d'una cançó com hem fet moltes vegades. Ella va ser fotògrafa i tenim el record de les seves imatges, però per sort nostra la seva vida va molt més enllà d'això.
0: Ella va néixer al 1896 a Udine, al nord d'Itàlia.
1: Correcte, en una família obrera. El pare era socialista i no ho dic perquè jo vulgui coincidir o pugui coincidir amb alguns aspectes d'aquesta ideologia, sinó perquè veureu que la seva influència política li marcarà el transcurs de la seva vida. Una mica com Taburete, que el seu pare també li va influir bastant.
2: També socialista,
1: Sí, son pare va fer coses dolentes i ella ha fet música dolenta. Bueno, al final...
0: Un petó per Willy Bárcenas des d'aquí.
2: A mi m'agraden.
1: A tu t'agraden, eh? Ah, és que amb aquesta camisa rosa que em portes avui...
0: És molt de
1: Taburete,
0: la camisa de Cayetano.
1: Sí. A veure, però ubiquem-nos de nou. Oblidem Taburete. El 1913, amb 17 anys, emigra amb el seu pare i una germana cap als Estats Units i aquí comença el que podríem anomenar com la primera de les quatre vides de Tina Modotti.
4: A nice postcard image of the monorail that ran from the City Island Bridge.
0: Parlem del 1913, que és l'any on quan es va obrir la gran estació, bueno, la gran central, que és l'estació de Nova York de tren. O sigui que com estava...
2: La de Madagascar.
3: I la de Gossip Girl.
2: Bueno, res.
0: Ah, bueno, sí.
1: Cascú té el seu referent, de paro.
0: No, sí. Escuchamos, pero no juzgamos. I arriba a la ciutat amb la seva família i arriben, però s'instal·len a San Francisco.
1: Correcte. I allà treballa de cosidora, de dependenta, de model. Però a poc a poc s'ho fan a bé i va entrant en cercles artístics i bohemis, valgui la redundància. I de seguida, gràcies a la seva bellesa i talent, es converteix en actriu de cinema mut a Hollywood. A dia d'avui la podeu trobar a l'enregistrament de la pel·lícula The Tiger's Coat.
5: La visita misteriosa, la señorita Tina Modotti.
6: Me recibió también y sin hacerme ninguna pregunta.
0: A ver, paréntesis.
2: Sí, ¿qué
0: vale,
2: ha pasado aquí?
0: O sea, això es el tráiler de la película, ¿vale? Pero como es cinemut, sí, cinema mut,
1: correcte,
0: no s'escolta el tráiler. Llavors, jo l'únic vídeo que he trobat era d'aquest senyor estupendo explicant-nos com anava el tráiler i la película.
1: Claro, però si t'hi fixes, puja-me-la.
5: Que me ocupará de gent.
6: Ja veo, ja.
1: És a dir, el que fa aquesta gent és que et canta la pel·lícula. Ells anaven en directe...
0: O sigui, sí que era sí, el que tu volies, estava sí. Mal.
1: Anaven en directe, projectaven la pel·lícula i com la pel·lícula, abans, quan el cinema mut, hi havia les carteles negres on hi havia el diàleg. Mm-hmm. Doncs ells el que fan és que et canten el diàleg entre uns i altres. I si escoltéssim tot el tall, veuríeu que hi ha com un diàleg dient «Hola, senyorita, que guapa que estàs».
2: Però aquesta no era la veu de la Tina.
1: No. Això és un grup que es diuen Catherine Vincent, que van fer aquest duet de música, val? I avui podríem estar parlant d'unes grans estrelles de Hollywood, però tot va canviar quan aquell mateix any coneix l'home que li canvia la vida, Edward Weston.
0: Un home que li trenca la carrera i el cor, o només la carrera?
1: De moment només li trenca la carrera, i potser... per la història millor, perquè és un dels fotògrafs més rellevants del segle XX. Us explico qui és perquè no en teniu ni idea de qui és, oi que no?
0: Gens.
1: No passa res, jo tampoc en tenia ni idea. Ell és un senyor que trenca amb el pictorialisme, és a dir, rebutja la idea que la fotografia ha d'imitar la pintura per ser considerada art. Però entre flash i flash, doncs la parella s'entén i el 1923 tots dos marxen junts cap a Mèxic.
0: Escuchamos a José Alfredo Jiménez en Me equivoqué contigo. El cas aquesta noia no pot viu, o sea, viu en un Erasmus constant.
1: Totalment.
0: No pot quedar-se a viure en un lloc concret.
1: No, està fent l'Erasmus de la seva vida perquè només en 27 anys hem estat a Itàlia, Estats Units i ara Mèxic. I ja sabeu allò de país nou, vida nova, doncs comença la segona vida de Tina Modotti.
0: D'acord, tenim una primera vida que neix a la vella Itàlia, se'n va a treballar als Estats Units, bueno, se'n va a viure i després treballar allà, després quasi fitxada per Hollywood com a actriu de cinema mut, i ara comença la segona.
1: Correcte, i ens hem d'ubicar una altra vegada. Estem a Mèxic, als anys 20, fa res hi ha hagut la revolució mexicana i el país per a molta gent és l'hòstia. D'acord? Ara mateix estem veient, no, Amparo...
0: Estem veient un dels quadres de Diego Rivera, en aquest cas,
1: val?
0: Perquè van ser les influències que tenia ella. Després tenim un altre de David Alfaro.
1: Que no són penya random, això es deia muralisme, que és en aquell moment el país, el govern, va decidir contractar grans pintors perquè pintessin façanes d'edificis, com els que fan aquí a la Renfe, doncs el mateix, però amb més diners, d'acord? També era un moment en què l'època, tot el comunisme, totes les ideologies radicals, estava molt... tot un caldo de cultiu, que diguéssim, val? I allà és on crea gran part de la seva obra artística. Fotografia treballadors, dones, escenes de carrers, coneix el Diego Rivera, i aquest senyor, que és el d'aquests murals, podríeu pensar, qui és? Doncs va ser marit de Frida Kahlo.
3: Anava a dir, Diego Rivera era el marit de Frida Kahlo.
1: Correcte, i allà és on la nostra protagonisme es fa gran amiga íntima de Frida Kahlo. Què passa? Que durant aquests anys a Mèxic es converteix en una de les fotografies més compromeses. Una fotògrafa compromesa que seria el periodisme fotògraf.
2: Sí.
1: Ja m'entereu, oi?
3: Sí. Fotogràfic.
1: Fotografia i periodisme.
0: Ella té una foto molt coneguda.
1: Exacte, gràcies.
0: Té una foto molt coneguda d'una lavandera.
1: Correcte.
0: Correcte. I després una altra d'un campesí. De les mans d'un campesí.
1: Correcte, correcte.
0: Un pagès, diguem-ne.
1: I perdoneu que tiri aquesta sintonia perquè crec que no parava de sonar en el seu cap i en el seu partit.
7: Arriba los pobres del mundo, en pie los
1: estados. El 1927, Tina s'afila al Partit Comunista Mexicà i allà comença tot una tercera vida plena de política. El 28, en una manifestació, coneix el seu nou gran amor, que seria Julio Antonio Mella, que també, que maco, com trobar el teu amor dins una manifestació en contra d'una execució a dos anarquistes. I Mella, doncs, és un líder cubà, fundador del Partit Comunista de Cuba, Dios los crió, ellos se junten, però l'amor dura poc, perquè el 29, passejant pel carrer, uns homes assassinen el seu marit. Tina queda absolutament devastada, però pren una decisió. Potser la seva vida no serà la fotografia, sinó la política.
0: I així comencem la tercera vida de la Tina.
1: Correcte, el 1930 la detenen i la fan fora de Mèxic. Jo fins aquí ja em sembla una vida prou mogudeta.
3: Sí, està bé, està bé.
1: Però, per sort seva, ella no mor aquí, d'acord? A diferència de la seva parella, que sí que...
2: Va deixar amb ella.
1: Que sí que mor.
0: Que no era efecto Mandela?
3: No era efecto Mandela.
1: No. I un cop la fan fora de Mèxic, comença la tercera vida, que és la que coneixem menys, però perquè ella ho va voler així, perquè va ser una vida dins la clandestinitat.
0: Perquè què es va fer? Cap a on se'n va anar?
1: Primer se'n va a Alemanya, després a la Unió Soviètica, i és aquí on entra l'òrbita de la Internacional Comunista. Ara sí, deixa la fotografia, però per incompatibilitat horària, val? No pot ser fotògraf i espia, has de ser una cosa o l'altra.
2: Complicat, sí.
1: I ella decideix convertir-se en un engranatge clandestí dels serveis soviètics. Durant aquest temps només sabem que viatja per l'Europa feixista amb identitats falses. Allà, doncs, treballa fent feines d'enllaç, logística, contactes, coses d'espies, bàsicament.
0: O sigui, de promesa de Hollywood a fotògrafa compromesa i ara espia.
1: Correcte, jo ja estic cansat, fills meus, jo de veritat que li diria a la Tina, filla,
3: descansa. Jo estic cansat només de sentir la pobreta.
1: Para una mica.
2: Clar, em sorprèn que en 45 anys ja va acabar.
1: Sí, doncs escolta, aquesta parella es duria en fotre unes xapes que t'hi cagues, d'acord? Però què passa? Que arribem a l'últim i quart capítol de la seva vida.
3: Que encara hi havia més, eh?
1: Sí.
3: Esta melodia repentina.
2: Sí,
1: correcte. No, no és Torrefaig. Acaba de començar la Guerra Civil Espanyola.
3: M'havies assustat.
1: I ella ve cap aquí per treballar d'infermera amb el pseudònim de Maria de la Carmen Ruiz Sánchez. Quan els nacionals guanya, torna a marxar cap a Mèxic, val més boig conegut que savi per conèixer, i allà doncs intenta tenir una nova vida. I el seu marit li posa la vida molt difícil. De veritat que la seva vida és molt extensa, podríem estar parlant moltes més hores. Si voleu saber més coses, llegiu novel·les com, per exemple, Tiníssima, d'Elena Poniatowska, o Modotti, una mujer del siglo XX, de l'Àngela de la Calle, que explica tota la seva vida.
3: Moltes gràcies, Marc Tarrida. Sempre es portes coses superinteressants.
1: És que la d'avui era heavy, eh? La d'avui era heavy. A tot això, mort d'un atac de cor amb circumstàncies que mai es van aclarar.
3: Bueno, doncs pues ja està. Aquí ho deixem, ja.
1: Podeu anar al MoMA a veure les seves obres d'art.
2: Sempre se'n van els millors.
3: Bueno, sí. Marc, moltíssimes gràcies. Ens veiem el divendres que ve en una altra història superinteressant,
1: no?
3: Segur.
1: Ja
3: i ara anem a veure com es donen treva els nois de Cop de Rock.
8: Treva. Cessació temporal d'hostilitats entre enemics que estan en grup.
2: Avui em permetreu que em posi una mica nostàlgic amb els convidats que tenim avui. I això que són dues persones més joves que jo. Però és que ens presenten la tornada d'un musical que a mi em va marcar moltíssim. Ens acompanyen a la treva el Jofre Bardolet i la Júlia Cervera, director musical i directora d'actors i actrius del musical Cop de Rock.
9: A Cop de Rock!
2: Cop de Rock es va estrenar el 2020-2011 a Barcelona amb la companyia de Goll de Gom. Van tornar el 2024 a l'Atlàntida de Vic amb la companyia La Barca i al setembre a terra al Teatre Coliseum de Barcelona. Jofre, Júlia, com esteu?
10: Molt bé, molt contents.
2: Home, clar, és que avui estic emocionat, avui estic content perquè és un musical que jo he vist moltes vegades, dues vegades o lloren al seu moment, però la pregunta és com us arriba a Cop de Rock a vosaltres?
10: Doncs mira, la nostra història amb Cop de Rock comença quan un parent meu, en Pere Puig, que és una persona que havia vist el muntatge original de Goll de Gom, em diu, hòstia, Jofre, hauríem de muntar Cop de Rock. Jo no ho coneixia, no coneixia l'espectacle.
2: No l'havies vist?
10: No, no, clar, jo el 2011, tio, tenia 10 anys, saps?
2: Home, però era un musical per totes les edats.
10: Segurament, segurament, però mira, els meus pares no m'ho van portar. I no el coneixia, el vaig veure, li vaig dir a en Pere, estàs boig, o sigui, com vols fer això? És una anada d'olla, és molt gros, això. Però, bueno, ens vam començar a motivar, vam parlar amb Goll de Gom i, mira, ens van obrir les portes, ens van posar moltes facilitats. Tant és així que ens van cedir bona part de l'escenografia original, per el muntatge a Vic. I en van fer, doncs, 6 funcions a l'Atlàntida de Vic la temporada passada, que és molt. Això a nivell de públic a l'Atlàntida no havia passat.
2: Veu igualar el Mago Pop, que és l'únic que ho havia fet aquella temporada.
10: Imagina't, imagina't. Llavors, home, veient l'èxit i veient la resposta del públic, que va ser, vaja, espectacular, diem, escolta, hi ha opcions de que la cosa pugui créixer, pugui anar a Barcelona, i comptant doncs, amb el vistiplau d'en Joan Lluís Bozzo, que és l'autor del text i director del muntatge original de Goll de Gom, i també de l'Anna Rosa Sisquella, vam dir, doncs, som-hi. I el Coliseu ens va obrir les portes i aquí som.
2: Però abans de tot, sempre aquí a la treva els convidats els hi preguntem una pregunta, que és, vosaltres, com a persones, com us deneu treva? Com desconnecteu de la bonàgina de la vida, dels assajos, de tot el que esteu fent?
11: Jo semblarà estrany, però amb Cop de Rock.
2: No, ja ens l'has colat, això, ja, eh?
11: No, desconnecto bona part amb cançons del rock català. És a dir, perquè, evidentment, jo sóc del 2002, tinc 23 anys, per tant, no vaig viure en primera persona a tota la fervor, no?, i tot l'èxit del rock català d'aquells anys 90, però, evidentment, després de fer aquest musical, ostres, les cançons, és que per mi són temes ja increïbles, no? I de debò, moltes vegades descobreixo també nous temes de moments de desconnexió que dic, va, a veure què més té Sau o què més té Sopa, saps?
2: Tu, Jofre, com desconnectes?
10: Hòstia, jo en el meu cas, clar, jo soc músic, també, de fet, jo soc director d'orquestra i, per tant, la música forma part de la meva vida en molts sentits i per mi és impossible desconnectar amb música. Per tant, jo gairebé mai escolto música, però sí, la meva gran distracció és el Barça.
2: Però el Barça, el futbol.
10: Absolutament. Sí, jo si desconnecto em poso la sotana, em poso... Sí. Jo no puc desconnectar amb música, és impossible.
2: I, per exemple, ara que veu estrenar el 2024, això que dèiem a l'Atlàntida de Vic, no sé si vosaltres, amb la companyia, amb La Barca, que és amb el que heu rellançat aquest espectacle, també us doneu treva tots junts. Sou una companyia d'amics, tal, o això a vegades, quan esteu assajant, esteu fent feina, després cadascú la seva bola.
11: A veure, jo crec que podem dir que hem generat una cohesió d'equip increïble. Evidentment, les persones anem canviant i sempre poden passar coses, no? Però hem treballat molt bé, tots junts. I...
10: Sí, jo crec que té molt mèrit perquè és un grup molt gran, molt jove, artistes, tot el que implica, no? Uh-huh. I tot i així, hòstia, tenim una química interna que funciona molt bé.
11: I això es nota.
10: I des de treva junts també anem.
2: Sí, també. Treva.
10: Sí.
0: Vosaltres sou protagonistes del musical, sou el Roc i la Júlia, però també director musical Jofre i la directora d'actors i actriu Júlia. Com combineu els rols de ser el qui parteix el pastís i el que participa del pastís?
11: Doncs una mica com podem. Jo ja havia dirigit i actuat en un espectacle, Però, esclar, això, evidentment, és una cosa enorme, és molt gros, i portem una setmana d'assajos, i sí que és veritat que jo encara m'estic habituant i em vaig trobant en aquest doble paper, perquè jo, a més, sóc una actriu que m'agrada molt gaudir de la creació de personatge, no? I sí que és veritat que el vam fer ja fa 2 anys, però sempre trobes coses noves, i com més coneixes el personatge, més coses hi ha per trobar, no? I sí que és una mica estrany aquest funcionament com de voler estar 100% focalitzada en el personatge de la Júlia, que interpreto, i també a l'hora doncs, de tenir un punt connectat a dir, vale, està passant això, altre en escena, i després recordar-me de tot el que he interioritzat.
0: Perquè potser si un dels personatges fa una cosa que t'agrada i una mica com improvisant o algo una mica nou de creació, a tu també com a personatge de Júlia, o sigui, t'agrada com directora i com a personatge de Júlia has de canviar.
11: Exacte, sí. Per això dic que és difícil aquest voler estar present i connectada en escena i en escolta amb l'altre, perquè hi ha d'haver un punt d'objectivitat de dir, val, això m'ha connectat molt, però funciona escènicament, no? I la manera com estic treballant ara, doncs, és en les escenes on jo tinc més presència de text o que canto, em centro més en el meu personatge i demano a algú si pot fer una ullada des de l'exterior, o gravo un vídeo i llavors m'ho reviso a casa, i en les escenes que no surto, evidentment, em centro única i exclusivament en la direcció i la interpretació.
2: Ara estic pensant, ara tots els que estem aquí, segurament la generació de les cançons de cop de rock no ens ha tocat viure el rock dels 90, dels 2000, això que dèieu, 2002, 1999, també Aitana, per nosaltres, jo soc el més gran aquí. Però, clar, són unes cançons que jo crec que tots hem amat d'alguna manera o altra. No sé si vosaltres també a casa, però m'ha sorprès quan dèieu que hi ha cançons, per exemple, de Sau o d'altres grups, que no heu conegut i que ho he anat descobrint ara. Clar. Que això a vegades passa.
10: Jo crec que això és una de la màgia principal de Cop de Rock, és que, clar, aquest espectacle interpel·la molt directament una generació concreta, que són la penya que ara tenen 50 anys, no? Perquè és la banda sonora de la seva joventut, de manera molt heavy. Clar, per nosaltres no. Nosaltres som com fills d'aquella generació, per dir-ho així. I evidentment que coneixes doncs, el Bon Dia dels Pets i el Boig per tu de Sau, però potser la nostra generació no coneix tota la discografia, no?, d'aquests grups. Llavors, és molt xulo que, això, que ens vinguin a veure col·legues nostres, gent de la nostra generació, i que per ells Cop de Rock sigui també doncs, descobrir aquest univers sonor d'aquests grups que en el seu moment, hòstia, van ser fonamentals per la normalització del català, és així, i que, sens dubte, doncs, no seríem on som avui en dia, tampoc sense la seva feina, no només des del punt de vista artístic, sinó també social, no?
2: Clar, no sé si, per exemple, Aitana, Amparo, des de Múrcia, País Valencià, vosaltres us arribava on aquests grups, els Pets, Sopa de Cabra, l'Axan Busto, tot i no ser, òbviament, de la vostra generació.
9: A mi, per exemple, m'arribaven les cançons més mítiques, però no coneixia tota la discografia. Va ser més quan ja vaig venir a estudiar aquí i tal, que vaig veure realment la importància que tenien, pues, com pot ser per al País Valencià, Obrim Pas, La Gossa Sorda o Zoo, vull dir. Per a mi és un poc la comparativa, però evidentment sí, arriba. No sé si a Murcia també.
0: Jo a Murcia no arriba, ja ho sento, I jo vaig arribar fa 3 anys, llavors jo vaig arribar amb una Musca, una Julieta, i de fet volia preguntar-vos, perquè tothom parla d'aquest grup, de Sopa de Cabra, dels Pets... Quin és el tarannà? O sigui, per què han sigut tan importants i han marcat com una generació?
10: Bé, això em sembla que això va molt lligat al fet, diguem-ne, històric polític del moment. És a dir, als anys 80-90 el país estava immers doncs, en la transició democràtica i, per tant, en un procés de normalització del català. I va ser fonamental no? que aquests grups existissin per demostrar que també es podia fer coses xules en català, per exemple, rock. No? I a més que són grups aquests que diem que, hòstia, que avui en dia encara existeixen, que encara estan en actiu, això és molt xulo, que avui en dia Sopa de Cabra estic fent la gira dels 40 anys i que triguin un documental explicant no? de fet els moments difícils del grup, sí. No? Són referents i per tant els grups que existeixen avui en dia són fills també d'això i si avui en dia doncs, poden existir gent que fa música en català és perquè va haver gent que en el seu moment, hòstia, ho va batallar molt i va creure molt i perquè, sí, el país els necessita encara, d'alguna manera.
11: Sí, exacte, i per això Cop de Rock segueix sent un espectacle tan vigent, precisament per tot això.
2: Hi ha cançons que jo crec que van arribar tant al País Valencià com a Múrcia, com aquesta.
12: Sé molt bé que des d'aquest bar jo no puc arribar on ets tu.
2: Aquesta va arribar ja, Amparo, no, tampoc.
0: No,
2: tampoc.
0: Chicos, o sigui, a mi m'encanta.
2: Ni el Vots per tu?
0: A mi m'encanta el Vots per tu, i de fet, ma mare, que segueix vivint a Múrcia, d'escoltar aquí la ràdio Ser Catalunya Molt, un dia em va dir, com es diu la cançó aquesta que posen a tot arreu, que és preciosa?
10: Oh, que maco.
0: I, vamos, i ara l'escolta molt, perquè
2: clar,
0: és molt
2: bonica.
0: Fer, fins
2: i tot la Shakira va fer una versió d'aquesta cançó, que per això pensava que era com molt més internacional. Molt,
9: jo crec que ens pensem que som molt més internacionals del que realment som, perquè jo vaig a tot arreu...
2: Més umbilical, no?
9: No, no, vull dir, i em tiré pedres al meu terrat, però és com, jo vaig a tot arreu pensant que, pues això, tothom sap qui és la cosa sorda, i clar... No.
2: I no passa.
11: Ben bé que no.
2: Clar, és un musical que, això que dèiem, que va destinat a molta gent dels 40-50 anys que recorden la seva infantesa, però també per una generació, com podria ser la vostra, la nostra, més jove fins i tot, de poder descobrir un llegat, uns orígens de cançons, que a mi m'ha passat quan vaig veure aquest musical per primera vegada el 2011, hi havia cançons que no coneixia i que des de llavors s'han fet imprescindibles a la meva vida.
11: Totalment.
10: Això és el que ens ha passat a nosaltres amb Cop de Rock, és evident. Nosaltres qualsevol cançó de Cop de Rock ens toca l'ànima d'una manera molt directa, no, ja? Perquè ens les estimem. I això és el que bonic que ha passat quan col·legues nostres ens han vingut a veure i han descobert grans temes, clar, doncs no tan mainstreams, no? Potser com el Boig per tu, però que igualment són una passada.
11: Increïbles.
10: I a més que, hòstia, que parlem de... Hem dit 3 o 4 grups dels més mítics, però és que en surten molts, eh?
2: Moltíssims.
10: El Ja t'ho diré, els Glaucs, els Brahms, és que molts. Llavors, és una mostra també de què va ser aquest fenomen en aquell moment. Era molta gent que estava fent això.
2: I que, clar, molta gent quan escolta aquests grups es donen treva a si mateixos perquè connecten això amb el seu jo dels 20 anys que havien cantat i que havien anat a tot arreu i que viuen una vida semblant a la que li passa als protagonistes, no? D'un grup de música de la Costa Brava que coneixen a unes persones que estan de comiat de solter, tampoc no farem més spoiler, i que allà passen coses envers de la música, que és un element imprescindible, tant en aquest musical com a la vida de moltes persones.
10: Correcte.
0: I d'estar tota l'estona com escoltant aquesta cançó i ficats en el mood dels 80-90, us heu tornat una mica transgeneració en el sentit de estar com, no m'agrada agafar el mòbil ara mateix perquè ja que estem als 80, en plan, com canviant el mood vostre d'ara?
11: Jo he de dir que sempre he viscut com fora de la meva generació. O sigui, jo sempre dic que tinc 23 anys, però internament en tinc 40. Llavors, ja és com que hi visc, estic en aquest mood ja. Però sí que hi ha vegades el que deia abans, no, de la desconnexió. Per mi, el deixar el mòbil, apartar les xarxes socials i posar-me uns auriculars i escoltar només aquests èxits, doncs sí, em transporta a aquest moment i em sento nostàlgica d'una època que no he viscut, saps? És com... És estrany, sí.
9: Que també a mi el que em fa pensar és que als 90, 80, 90 era molt més difícil fer música i que arribara a la gent. Vull dir, tenies que tenir algun enllaç que t'obrirà una mica les portes. Ara tu pots, a ta casa, en un ordinador, fer qualsevol cosa. Vosaltres creieu que la indústria està saturada ara mateix?
10: Jo crec que si es tracta de fer contingut en català, creació en català en aquest cas, mai n'hi ha prou. És a dir, mai ens saturarem, no? Perquè la llengua es defensa fent-la servir i també en el món de la cultura, evidentment, i per això fem Cop de Rock, eh? Perquè des de la Barca, que és la productora, sempre tendim, doncs, a fer projectes, propostes que defensen el català, que són en català, i en aquest sentit considero que si els artistes catalans tenen la necessitat de fer música en català, que és el normal, perquè és la teva llengua, diguem-ne, que ho facin. És a dir, segur que hi ha lloc per tothom i no crec que haguem de posar fre a això.
2: I Jofre, Júlia, escolteu els grups. Ara deies la Júlia, soc una mica Beethoven. Tu, director d'orquestra, no sé si escolteu l'actualitat ara al món urbà, que és el que està tirant moltíssim aquí a Catalunya. Si faríeu a Cop d'Urban, potser l'any que ve.
11: Uau, prenem la idea. Sí que els escolto i, de fet, un festival que s'organitza a Vic, que és el Cabró Rock, que venen molts d'aquests grups, precisament, a mi m'agrada anar-hi i els gaudeixo molt, però sí que és veritat que no només visc d'això, no? Vull dir, jo també escolto música clàssica i m'encanta. Però sí, és el que deia en Jofre, vull dir, jo qualsevol contingut que sigui en català m'agradarà més o menys l'estil, però és evident que s'hi ha d'apostar i sí, s'ha d'escoltar.
2: Tu, Jofre?
10: Clar, i en el meu cas, és el que et deia, soc director d'orquestra, per tant, estic acostumat a treballar amb una música de fot 200 anys o 300, no? Llavors, per mi el rock català és superactual, saps? Per mi...
2: És d'ahir.
10: Clar, és d'ahir, és literalment, tio, llavors... Jo no consumeixo música urban, i el més actual que consumeixo és els Pets.
2: Del 3 al 6 de setembre esteu al Teatre Coliseum, i una comparació que potser és inevitable és quan la gent vingui a veure-us, que se'n recordi del 2011 amb Roger Berruezo, amb Mariona Castillo, amb Llorenç Santamaria. Mm. Fa una mica de por aquesta possible comparació amb tants actors que van fer aquella obra en aquell moment i que, òbviament, són grandíssims actors de musicals?
11: A veure, jo sempre dic el mateix, que evidentment quan tu en cartellera veus un nom que reconeixes, hi ha molta gent que aposta per anar a veure l'espectacle per el fet que apareix aquell nom. Però tots hem començat, no? Vull dir, jo sento que estic començant, i en el seu moment Roger Berruezo, Mariona Castillo, Ona Pla, Mònica Vives, tots van començar, no? Vull dir que és també una oportunitat per nosaltres de que la gent vegi que no és tan important tampoc el nom, sinó que el contingut o el que ofereix l'espectacle i nosaltres com a persones, com a intèrprets, penso que és el fonamental, no és amb el que s'ha de quedar la gent, amb el missatge de l'espectacle.
2: I teniu feedback d'aquell... Sí que el Joan Lluís Bozzo sí que... Sí. Va veure l'obra, crec que Vic, va dir que es va encantar. Però si teniu feedback de tota aquesta gent que va fer l'obra llavors.
10: Alguns ens van venir a veure a Vic, i va ser un moment molt bonic i molt especial. De fet, algú fins i tot va venir a veure algun assaig. Mm-hmm. I clar, per nosaltres comptar amb la presència i amb el feedback d'algun dels actors del muntatge original d'un vídeo que coneixem enormement perquè l'hem vist 10.000 vegades, no? Hòstia, va ser molt bonic i va carregat de significat per nosaltres, i ens traslladen la seva vivència, no? Que s'assembla molt a la nostra. Que és, hòstia, és un espectacle, tio, que et canvia la vida, en el bon sentit, no? Uh-huh. Que te'n recordaràs sempre de cop de rock, no? Perquè és que interpel·la això no només a la identitat nacional catalana, no? Sinó també, doncs, és un viatge emocional molt bèstia, uh-huh, molt potent, que tothom qui surt del teatre, hòstia, s'emociona, no?
11: És potent pel públic, però també per nosaltres. Jo sempre dic que el moment final de la cançó Cop de Rock, just quan hi ha el canvi de to, és dels moments més feliços per mi dalt d'un escenari. I això, o sigui, cada vegada que l'assagem i que ho fem en una funció, em segueix passant el mateix. O sigui, estic com enamorada en aquell moment, saps?
0: Hi ha alguna cançó que tingueu atravessada com aquesta és la més difícil, la que més costa assajar, la que tothom és com... Oh.
2: Reconeixeu sí. Alguna?
11: Sí, sí. A veure, jo sóc graduada com a actriu de text. Vull dir que quan em va arribar la proposta per part d'en Jofre de fer un musical, d'entrada em vaig com espantar, però jo he cantat sempre i vull dir que m'hi trobo bé i còmode, però
10: una
11: hi ha sempre...
10: Una que ja la sentiu.
11: Sí, això sí. Hi ha sempre una entrada al Corren, que comença el cantant solista, el personatge que fa de Pau, i jo he d'entrar amb una segona veu. Ara ja ho he resolt, però fa 2 anys...
10: Paties,
11: era un...
10: eh?
11: No, patia molt. I escoltava i escoltava i no hi havia manera d'entrar i pensava, però no és tan difícil, què està passant? Sí, sí.
2: De fet, digues.
10: No, que, evidentment, doncs, a nivell musical, ostres, ho hem volgut treballar molt. Sí que hi ha alguns números que, per exemple, hi ha un medley que representa que, clar, el primer acte passa l'any 92. Uh-huh. Hi ha el gol d'en Koeman de la primera Copa d'Europa del Barça, i llavors hi ha una festa espectacular post-gol, que és un medley que dura uns 5 minuts amb tot de temes que passen ràpid. Aquest potser és el moment més complicat o més repte a nivell musical, uh-huh, i potser és el que comporta més assaig en aquest sentit. Uh-huh.
2: La festa sobre l'escenari de Cop de Rock, que repetim, del 3 al 6 de setembre al Teatre Coliseum. I ja per acabar, clar, vosaltres heu també actors, actriu de l'espectacle, però també heu agafat aquest rol de portar-ho vosaltres. No sé si és una miqueta el que cal fer moltes vegades amb la generació jove, de dir, Juan Palomo, si fem les coses, ens fem nosaltres i ho tirem endavant.
10: Sí, sí, en aquest cas, La Barca és una productora que té uns anys d'història i que parteix una mica d'aquí. En aquest país fer coses és certament complicat en l'àmbit artístic, per tant, anem-ho a fer nosaltres, anem a ser valents, anem a impulsar-ho. Evidentment, sí, Cop de Rock és diguem-ne, el projecte més ambiciós de la història de la productora La Barca, que ho hem fet doncs, perquè hi creiem molt, perquè creiem que el producte certament és plenament vigent i ho demostra el fet que les entrades s'estan venent a molt bon ritme, no? Uh-huh. Però sí, és el nostre esperit, és el motor, és la reivindicació en aquest cas del patrimoni i vaja, i la manera de fer-ho doncs, és, com tu deies, agafant nosaltres el toro per les banyes, no? I aquí estem.
2: Cop de Rock, tornada de vacances, quan ja heu d'una treva de descans i fora, podeu anar a revivir tots aquests èxits dels 90, dels 2000, del rock de casa nostra. Jofre Bardolet, Júlia Cervera, gràcies per visitar-nos aquí a La Treva.
11: Gràcies a vosaltres.
2: I merci. Ens veiem a la tornada de vacances al Teatre Coliseu.
10: Del 3 al 6 de setembre, sí.
2: Que vagi molt bé.
10: Gràcies. Gràcies.
13: Fins aquí La Treva d'avui, però ens anem de cap de setmana recordant alguns elements d'aquesta setmana a La Treva. I és que ens hem divertit i cantat amb l'orquestra Diversiones i el Tenia Tanto que Darte de Nenada Conte, a més de parlar del cringe, dels grups de WhatsApp, del nudisme i d'algunes teràpies que, sincerament, se'ns estan anant un poc de les mans.
2: També hem descobert com es donen treva la Flavita Banana i les seves vinyetes, el Fran Blanco, descobrint-nos que també existeix un Frank Negro, hem descobert el secret dels macarrons del Bar Bocata i hem viatjat a l'espai amb el Lluís Foreman.
0: I com cada setmana, amb les seccions de l'Anna Palet, parlant sobre els Jocs Olímpics, el Santi Jiménez, que ens ha desgranat la història d'Alfonso XIII, hem marxat de boda amb el Fausto Fernández i avui, a més, amb la secció del Marta Rida, els protagonistes de Cop de Rock, parlant també de l'efecte Mandela i els records.
13: Tot això amb Tomàs Sánchez a la tècnica, la Laia Meseguer a la producció i la Noemi Pérez a les xarxes. Nosaltres som l'Aitana, l'Amparo i l'Uri. Adéu, adéu!
2: Bon cap de setmana, adéu!

0: part dels veïns del Putxet desconfien de la feina dels tècnics que els ha de permetre tornar a casa.
1: La gente tendrá miedo. Yo creo que sí. Que habrá un antes y un después porque no se fía.
2: He notat que ha vingut més gent, sobretot perquè venia molta gent en cotxe i ara no es pot passar.
3: Estàs com si estiguessis en una presó o fent exercicis espirituals. Però hi ha hagut gent que han tingut que anar a un albergue.
4: Estàs ahí un poco en estado de shock.
5: Clar, evidentment no estem a casa nostra i van dir 3 dies. I el que està durant això ens dona a entendre que el terreny, si l'estan consolidant ara, poder que això ho podien haver tingut en compte abans.
0: Un mes després de l'esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro, més d'un centenar de veïns continuen dormint fora de casa, allotjats en hotels o a casa de familiars i amics. Les revisions dels edificis, que s'havia previst que duressin setmanes, s'han allargat durant mesos. Per tot plegat, els veïns en desconfien. Mentrestant, al barri de Trinitat Vella, la setmana vinent es reprendran les obres de les vies de tren de la variant de Vallbona, que ahir van obligar a desallotjar una 80ena de persones. L'oposició critica els 2 anys de mandat del president Salvador Illa, asseguren que Catalunya està pitjor avui que llavors.
6: Catalunya no està condemnada a l'ensorrament que està provocant el president Illa. Per això nosaltres avui reivindiquem que som l'alternativa.
7: La verdad es que nos parece que Salvador Illa vive en el país de las maravillas. El otro día escuchaba esta comparecencia que nos dio el presidente sobre sus 2 años de gobierno y ¿sabe aquello que sale en las películas? De cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Pues en este caso con Illa exactamente lo mismo.
0: Demà farà 2 anys d'una jornada maratoniana marcada per la tornada fugaç de Carles Puigdemont i la investidura d'Illa. Amb l'objectiu de pal·liar la crisi de l'habitatge, el govern destina 310 solars més a la reserva pública per construir pisos protegits. La previsió és edificar-hi 11.000 habitatges avui, que farem compte enrere per l'eclipsi. Queden 5 dies i us explicarem com protegir els vostres mòbils. Dels esports, el Barça intentarà tancar aquest cap de setmana mateix el fitxatge del millor jugador del Mundial i fins ara jugador del Manchester City, Rodri.
8: Traer a un... es que sustituir a Busquets es que algo casi imposible, ¿no? Creo que es un jugador muy especial, muy específico, no hay en el mercado y si hay, quizá creo que no vendría porque no dejarían. Yo creo que el que se acerca un poco a Busquets, un poco la forma es un poco Rodri, ¿no? Que está en el City, yo me imagino que City no lo vendría ni a nosotros ni a nadie.
0: Són paraules del director esportiu del Barça, Deco, fa 2 anys. Veurem com acaba tot plegat. Aquests són els titulars d'aquest divendres. De seguida els ampliem amb en Víctor Valero al control. Escolteu l'Hora 14.
9: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Gemma Alegrí.
10: Tinc el cotxe aquí en el pàrquing i estic mirant a veure amb els bombers si em poden deixar treure'l.
11: Y si no podemos abrir, pues hay que mirar a ver lo que se puede sacar para seguir trabajando en...
12: El mes que ve fem vacances i, clar, ara treballem 2 setmanes a les cases i tornem a trencar per vacances. Clar, ha tocat un mes econòmicament complicat.
0: Avui, 7 d'agost, es compleix 1 mes de l'esvoranc al barri de Sant Gervasi i la Bonanova, Barcelona, provocat per les obres de l'L9 a la parada del Putxet. 1 mes després, encara hi ha més d'un centenar de veïns que continuen desallotjats i que, per tant, no han pogut tornar a casa. Tant des del govern de la Generalitat com des de l'Ajuntament de Barcelona apunten que la tornada s'allargarà almenys fins al setembre, Elia Pijuan.
13: La majoria de veïns, un 60%, ha pogut tornar a casa, però encara hi ha un centenar que no poden ni tan sols entrar-hi a agafar pertinences, ja que fa una setmana es va detectar una nova esquerda. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures de Mobilitat.
14: Van detectar una esquerda en el soterrani de Rubinstein 2. Diguem-ne que aquests veïns no podien tornar en cap cas. Fins ara podien entrar els veïns amb bombers. Durant uns dies no podran fer, fins que estabilitzen aquesta nova situació.
15: Serà tot el mes d'agost i en funció de com evolucionen els resultats podrem tornar a concretar més dates de tornades de la resta de veïns.
13: Des del govern de la Generalitat han confirmat que aquests dies els comerciants i veïnat han començat a rebre les transferències de bestretes demanades. En concret, una 50ena de veïns han demanat avançaments econòmics per fer front a despeses extraordinàries. A més, una 30ena de llogaters s'han acollit a la suspensió del pagament de la renda del mes d'agost.
0: Elia, més enllà d'aquestes ajudes, en quina situació es troben els veïns, els que no poden tornar a casa seva?
13: La majoria dels afectats, com la Teresa, dormen en hotels, cases d'amics o segones residències, però volen, tant sí com no, tornar a casa.
16: M'han donat a l'hotel aquí al Sant Gervasi. Està bé, però jo vull tornar a casa, no és això, no estic de vacances aquí.
13: I comerciants com en Domingo Fínez, el propietari de la pizzeria on va aparèixer l'esvoranc, l'únic que fa és comptar els dies per tornar a treballar.
17: De moment han llegado ayudas para parar un poco, pero bueno, no sé. Están haciendo los pobres lo que pueden, pero tuve que pedir un crédito. Si las empresas van justas con una historia de estas, mes y medio ya días sin facturar, pues voluntad hay mucha, de hacer las cosas bien, hay mucha voluntad. Lo que pasa que, claro, los minutos a mí se me hacen muy largos.
13: Són declaracions aquest matí a l'Aquí Catalunya.
0: Gràcies, Èlia. Pel que fa als veïns de Trinitat Vella, la setmana vinent es reprendran les obres a les vies de tren de la variant de Vallbona que ahir van provocar el desallotjament momentani de 80 persones per les vibracions a tres blocs del barri Pol Valero.
18: Els veïns s'han reunit avui amb responsables de l'Ajuntament i de DIF, que els han informat que la màquina compactadora que va provocar les tremolors continuarà treballant durant 4 setmanes, però que es prendran mesures addicionals com controls amb sensors, evitar treballar els caps de setmana i informar sempre d'activitats que puguin provocar moviments o sorolls.
0: Les 2:11 de la tarda. Anem ara fins a Figueres. El Departament d'Educació i l'Ajuntament busquen alternatives per reubicar els 400 alumnes de l'escola Salvador Dalí després que la setmana passada cedís el sostre del gimnàs. El consistori assegura que l'única afectació pels alumnes es limitarà a les hores d'educació física. Soledad Domínguez.
19: Malgrat aquest missatge tranquil·litzador, aquest dijous a la tarda els serveis territorials i l'Ajuntament van convocar una reunió telemàtica d'urgència amb representants de totes les escoles de Figueres per estudiar alternatives i buscar possibles ubicacions on col·locar els alumnes d'aquest centre en cas que els problemes, que encara s'estan acabant d'avaluar, no es puguin resoldre abans que comenci el curs. Fons del Departament d'Educació han confirmat que, a més de l'afectació al gimnàs, el sostre es va esfondrar la setmana passada, han detectat també problemes al menjador. Els tècnics continuen, a més, inspeccionant la resta del centre per determinar si hi ha afectacions a altres espais. El que l'Ajuntament ja ha previst perquè els alumnes puguin continuar fent les classes d'educació física és que els nanos d'infantil les farien al Centre Cultural Molí de l'Anguila, mentre que els de primària les farien a l'aire lliure.
0: Encara en educació i també a partir del setembre, el programa de suport emocional que des del 2003 ofereix suport als alumnes que pateixen malestar emocional inclourà també els professionals. L'objectiu és prevenir situacions de desgast entre professors i educadors. Aquests equips van atendre l'any passat prop de 5.000 consultes, Sole.
19: I va fer més de 200 formacions a escoles i instituts perquè els docents tinguessin més eines per promoure el benestar entre els seus alumnes i per fer prevenció i un primer abordatge fins i tot davant joves que s'autolesionen o que presenten conductes suïcides. Ara el programa fa un pas més, incorpora nous professionals per atendre també el malestar dels docents. Susana Tarapiella és la directora general d'Educació Inclusiva i Benestar.
20: Aquesta actuació parteix del reconeixement que el benestar dels equips docents i educatius és un factor clau per garantir la qualitat educativa i consolidar un model d'escola inclusiva.
19: El programa comptava amb una plantilla de 15 professionals que al setembre reforça amb la incorporació de 10 persones més, que prioritzaran la prevenció de l'estrès laboral i l'acompanyament dels professors en situacions d'elevada càrrega emocional per la complexitat que tenen a les aules.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, arriba demà a l'equador del mandat i l'oposició aprofita per carregar i furgar en la debilitat parlamentària del president. Tant Junts com el Partit Popular asseguren que Catalunya està avui pitjor que fa 2 anys. Laura Pons, bona tarda.
21: Hola, què tal? Bona tarda.
0: Diuen els de Puigdemont i Alejandro Fernández que els socialistes estan ensorrant Catalunya.
21: Si Junts s'erigeix com a alternativa davant d'un govern que diuen s'està carregant el país de dalt a baix.
6: Catalunya no està condemnada a l'ensorrament que està provocant el president Illa, no està condemnada ni al desgovern ni a la mala gestió, per això nosaltres avui reivindiquem que som l'alternativa, que estem preparats per tornar a aixecar Catalunya.
21: És Mònica Sales, presidenta de Junts al Parlament. També critiquen la gestió del PSC i des del Partit Popular que apuntua el mandat de Salvador Illa de molt deficient i demanen que els socis, tant Esquerra com els comuns, deixin de donar-li suport.
7: Pues resumiendo, balance negativo. La verdad es que nos parece que Salvador Illa vive en el país de las maravillas. El otro día escuchaba esta comparecencia que nos dio el presidente sobre sus 2 años de gobierno y ¿sabe aquello que sale en las películas? De cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Pues en este caso con Illa exactamente lo mismo.
21: És Lorena Roldán del Partit Popular. Són declaracions en una entrevista a l'agència EFE qui recordava que aquest any Illa ha hagut de fer front a vagues de metges, de professors, que la crisi d'educació s'hi ha sumat també el fiasco de l'informe PISA. També feia referència a la crisi de mobilitat amb Rodalies, perquè els trens Gemma segueixen sense funcionar com ho haurien.
0: Un dels deures assumptes pendents del president és el model de finançament. De fet, aquest va ser un dels principals acords d'investidura amb els republicans, model que s'ha de debatre el proper 4 de setembre en el Consell de Política Fiscal i Financera, Laura.
21: Sí, i un cop quedi aprovat en el marc d'aquesta reunió amb la resta de comunitats autònomes, haurà de passar el tall del Congrés dels Diputats. I és aquí, a la cambra baixa, on la votació perilla pel no de Junts. Per això, Ferran Pedret, el president del grup parlamentari del PSC, insta els de Puigdemont a no boicotejar aquesta votació. Són declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
1: Crec que racionalment saben que és un bon acord i que el nou model seria una bona notícia per Catalunya. Per tant, no sé, si poguéssim no autosabotejar-nos, estaria bé.
21: Però els de Puigdemont mantenen que el nou model de finançament és insuficient, que és un cafè per a tothom, diuen literalment, i que això no reverteix l'infrafinançament que pateix Catalunya.
6: Jo, el president del grup parlamentari socialista, li reitero aquesta mà estesa per fer front comú, per demanar el concert econòmic, que és el pas sencer, no les engrunes.
21: Sales instava els diputats del PSC a Madrid que votin diferent als del PSOE, una opció que els socialistes ja descarten. Per cercar sobre el traspàs de l'IRPF en aquest nou model de finançament, sàpiguen que no hi ha cap novetat. Socialistes i republicans segueixen encallats. No sembla que el Ministeri d'Hisenda vulgui cedir en aquesta qüestió.
9: Hora 14.
0: Passen 2 minuts d'un 2:45 de la tarda. Menys de la meitat dels boscos de la Generalitat tenen pla de gestió, segons dades que avui publica l'Agència Catalana de Notícies. El govern admet que caldria doblar aquesta xifra i per això s'ha marcat l'objectiu, Pau Puig, d'arribar al 100% el 2028.
2: La Generalitat és propietària de 272 terrenys forestals de més de 92.000 hectàrees de bosc. Només el 40% d'aquests tenen pla de gestió. Actualment s'intervé en unes 700 hectàrees i el govern reconeix que caldria doblar la xifra.
22: Sí que és veritat que tenim quantificat que necessitaríem incrementar aquesta gestió, pràcticament per portar-ho ben endreçat fins a pràcticament unes 1.200, 1.500 hectàrees l'any d'actuacions de gestió.
2: És Jaume Miguel, director general de Boscos i Gestió del Medi, en declaracions a l'ACN. Segons les previsions del govern, entre l'any vinent i el següent, tots els boscos tindran pla de gestió. El patrimoni forestal de la Generalitat representa el 18% de tot el bosc públic de Catalunya. La resta és d'ajuntaments i altres administracions. Amb tot, la gran majoria d'hectàrees de bosc a Catalunya, 3 de cada 4, són de titularitat pública.
0: Per cert, que Barcelona ha registrat només 2 incendis i mitja hectàrea cremada des de l'inici de l'estiu. És el balanç de la campanya forestal fins a 31 de juliol, el terme municipal que ha presentat avui l'Ajuntament i els bombers de la ciutat.
23: El tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, ha assegurat que és fruit de les tasques de prevenció i vigilància que s'han desplegat des de la primavera per anticipar situacions de risc al massís de Collserola i a zones properes de la ciutat.
24: La prevenció dels diferents operatius, el parc de Collserola, la intervenció municipal dels serveis municipals en la serra i també aquesta coordinació i aquesta presència continuada amb els representants dels veïnats que fan també aquesta funció d'alerta i de difusió dels Consells de Seguretat.
23: L'Ajuntament ha invertit 3 milions i mig d'euros, entre altres, a comprar 7 camions nous de dimensions reduïdes que tenen cisternes de 1.400 litres i poden operar en carrers estrets en cas d'incendis urbans. Malgrat els bons resultats, però, l'Ajuntament i els bombers han fet una crida a mantenir la prudència durant les properes setmanes.
0: I els bombers han donat per controlat aquest matí l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça després de cremar des de divendres passat una setmana 108 hectàrees. I si teníeu previst anar avui a les platges de Badalona,

0: caminants. Quan queden només 5 dies per l'eclipsi solar del 12 d'agost, avui hem sabut que el Meteocat desplegarà un dispositiu especial per estudiar-ne els efectes en l'atmosfera quan es produeix una disminució sobtada de la radiació solar. L'Observatori de l'Ebre llançarà, Cristina Artacho, 3 globus sonda.
1: Són globus aerostàtics no tripulats que permeten registrar dades des de l'aire. Se'n llançarà un per cada fase de l'eclipsi, abans, durant i després de la totalitat. També se'n llançaran a Barcelona de manera automàtica per fer un seguiment, comparar dades i analitzar les diferències en el comportament de l'atmosfera. A més, 5 estacions meteorològiques automàtiques del sud de Catalunya i Ponent enregistraran dades amb una freqüència superior a l'habitual.
0: És evident que l'eclipsi és un fenomen astronòmic únic i, per tant, també es preveu que ho sigui a les xarxes socials. Cristina, si es volen fer fotografies o vídeos enfocant al sol, cal anar molt en compte.
1: No fer-ho correctament pot implicar danys permanents en les càmeres o mòbils. Igual que cal protegir els ulls amb les ulleres homologades, cal protegir els objectius amb filtres des del moment que comenci la fase de parcialitat. Ho explica el divulgador Carlos Uriarte.
2: També venen filtres petitets per a mòbils e inclús des d'una ullera mateix de protecció la podem fer servir per al mòbil, però ara bé, la tenim que la tenim que aguantar molt bé. El més recomanable, làmina solar d'aquestes marques que ja acostumen a haver-hi a les botigues astronòmiques.
1: Uriarte també recorda que, igual que amb les ulleres, l'únic moment en el qual cal retirar aquest filtre de la càmera és durant la fase de totalitat. Alhora anima a no fotografiar només el sol, sinó també l'ambient.
3: Hora 14.
0: El govern ha incorporat 310 solars més de diversos ajuntaments i promotors a la reserva pública per construir pisos protegits. Segons la Conselleria de Territori, tenen capacitat per aixecar-hi 11.000 habitatges.
4: Els nous solars estan repartits a 126 municipis i més de la meitat dels nous pisos seran a l'àrea metropolitana de Barcelona. Més d'un terç ja tenen un promotor o un titular que en desenvoluparà un projecte, però per la resta l'haurà de buscar la Generalitat. La reserva de solars és l'instrument que el govern va crear l'any passat per garantir la construcció als solars públics en desús a través d'ajuts i línies de crèdits amb condicions preferents. A la primera convocatòria es van presentar 670 solars amb potencial per construir-hi més de 22.000 pisos. Tots els habitatges s'engloben en el pla 50.000 que ha d'estar enllestit abans del 2030.
0: A Catalunya, al juny, es van registrar gairebé 9.500 compravendes d'habitatges. És la xifra més alta en un mes de juny des del 2007.
4: Són gairebé 1.900 pisos nous i més de 7.500 pisos de segona mà que, sumats, representen un creixement del 6% de les operacions respecte a fa un any, impulsat aquest augment, sobretot, per la compra d'habitatges usats. En el còmput de la primera meitat de l'any, Catalunya acumula 57.000 compravendes, un 0,8% més que l'any passat.
0: I aquesta setmana, Adif ha fet els primers trajectes de prova amb trens al nou accés a l'aeroport de Barcelona, que permetrà connectar directament les terminals T1 i T2 i la resta de la xarxa de Rodalies, Pol.
4: El nou accés s'ha executat amb una inversió de prop de 400 milions d'euros i compta amb un traçat de més de 5 quilòmetres de doble via, majoritàriament soterrada, que enllacen l'estació de Sants amb la T1 en prop de 20 minuts. Adif va concloure les obres de l'accés ferroviari el mes de juny passat.
0: Un minut i de seguida tornem.
3: Ràdio Barcelona. 96.9 FM. Cadena SER.
5: El pla perfecte, fica-la a la teva motxilla. Platja, piscina i mordoco.
6: Mordoco!
7: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de Saxeni.
8: Tot depèn del just que et miri.
7: Miqui Núñez.
9: Vull caminar descalç
7: amb tu. Buhos.
10: Semblava tot perdut.
7: I l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca.
11: L'estiu és tu.
7: Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
12: Patrocinen Sal Costa, Baricentro i Eurofitness.
3: Hora 14, amb Gemma Alegrí.
0: 5 minuts i seran 2:15 de la tarda. És el moment de repassar la informació de successos. A Nou Barris, a Barcelona, els Mossos d'Esquadra han detingut un home vinculat amb la mort a ganivetades d'un altre al replà d'un edifici. A la víctima la van trobar malferida enmig de

0: carrer i, tot i que el van traslladar a un hospital, va acabar morint. Martí Oliver.
1: Els fets van passar al districte de Nou Barris, com dius, en un bloc de pisos del carrer Casals. Segons diversos testimonis, després de la presumpta agressió, l'home hauria sortit malferit de l'edifici per agafar una moto que tenia aparcada a la vorera, però es va desplomar a terra i, tot i que els serveis d'emergències el van intentar reanimar, l'home va acabar morint finalment en un hospital. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació per aclarir per quin motiu la mort. De moment, el cas continua sota secret d'actuacions.
0: A l'Escala, a l'Alt Empordà, s'han disparat fins a 200 les denúncies a una agència de viatges del municipi que presumptament ha estafat els seus clients. A través de les xarxes socials, la propietària ha demanat disculpes i assegura, Marta Altimir, que revisarà tots els casos.
2: L'increment de denúncies ha estat molt ràpid. Dimarts els Mossos en comptabilitzaven una trentena i n'esperaven com a molt 40, però avui la xifra s'ha multiplicat fins a arribar a les 200 denúncies. La dimensió del cas ha comportat que la investigació, que fins ara es feia des de la comissaria de Roses, l'hagi assumit la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos. Els afectats, per la seva banda, principalment de Girona, Banyoles, la Garrotxa i l'Empordà, s'han organitzat en grups de WhatsApp per buscar assessorament jurídic. Els casos més comuns són de famílies que no rebien els bitllets de vol o que no constaven en les reserves de l'hotel. Ara, els clients que tenen reserves per l'any que ve no saben si finalment podran fer el viatge o si se'ls retornaran els diners.
0: I a Girona, els Mossos han detingut un home per masturbar-se davant d'un grup d'infants d'un casal a plena llum del dia. Una monitora va alertar la policia en veure l'arrestat amagat darrere d'un arbre, Marta.
2: La monitora es va adonar que darrere l'arbre hi havia un home de 48 anys masturbant-se mentre mirava fixament a la mainada que estava fent una activitat a la plaça. Després, el detingut va anar a una font per mullar-se la cara i va tornar darrere l'arbre per masturbar-se una altra vegada. Una patrulla que estava fent tasques de vigilància va detenir l'home, que va passar ahir a disposició del jutjat d'instrucció de Girona.
0: Per cert, que s'ha restablert el servei de la RL3 i la RL4 entre Lleida i Manresa després de l'atropellament d'una persona a l'estació de Bell-lloc d'Urgell. Renfe ha anunciat que el servei s'anirà recuperant, la freqüència habitual de manera progressiva. Ens queden els esports i el temps. Ho dèiem a la portada, el Barça vol deixar enllestit aquest cap de setmana mateix el fitxatge de Rodri pel Barça. Evidentment, Joan Tejedor, bona tarda.
3: Bona tarda. El millor jugador de l'últim Mundial i capità de la selecció espanyola campiona va comunicar fa 24 hores al Barça que accepta la proposta per vestir-se del blaugrana, i al Madrid, que també ho va fer tot per aconseguir el seu fitxatge amb la intervenció, entre d'altres, del president Florentino Pérez i del tècnic José Mourinho, que declina la seva. El club culer vol tancar com abans millor l'acord de traspàs amb el Manchester City, amb qui Rodri té encara un any més de contracte, i la proposta que prepara el Barça per enviar a Anglaterra les properes hores serà d'uns 45 milions d'euros fixos i uns variables que podrien augmentar la suma fins als 60 milions. El Barça, més enllà dels alts executius com Deco i el tècnic Hansi Flick, també han estat clau els fins a 8 companys blaugrana amb qui ha coincidit a la selecció Rodri per ser campió del món. El mig centre completarà un mig del camp del Barça que ja és el més potent de l'actualitat, pal·liarà la baixa de Frenkie de Jong i, segons l'entrenador Dani Orcas, que va estar 8 anys a la Masia i va tenir a les seves ordres Marc Bernal, no taparà la projecció del mig centre més prometedor de l'equip, ja que els dos són compatibles.
4: Está claro que sí, o sea, al final Marc es un jugador que tiene perfil defensivo y perfil también llegador, como ha demostrado el año pasado con tantos goles que hizo. O sea, que se puede adaptar incluso a jugar por delante. Yo creo que Marc, sí que es verdad, puede perder protagonismo, pero yo creo que también puede ser un jugador importante porque ya sabemos que las temporadas son muy largas.
3: A més de Rodri, el Barça té pendent encara reforçar la davantera i per poder dur a terme pròximes operacions d'envergadura dependrà també de que hi hagi sortides a la plantilla, tant de jugadors pels quals el club està disposat a escoltar ofertes, com el cas de Ferran Torres, que s'ha deixat estimar en públic els últims dies per altres clubs.
0: Sarola, d'avui ha de ser en general una jornada molt més tranquil·la, sobretot després de les pluges intenses d'ahir, de més de 400 trucades als bombers. Explica'ns, bona tarda.
5: Hola, molt bona tarda. Després de la jornada de dijous marcada pels ruixats, les tempestes, la pedra i també les ratxes molt fortes de vent, avui divendres el dia ha començat molt tranquil, les temperatures es van enfilant i de fet a Ponent avui podran fregar els 40 graus. Una jornada càlida un cop més, però atenció perquè els núvols d'aquesta tarda poden deixar algun ruixat.
0: Tot i això, Núria, Protecció Civil ha activat el Pla Inuncat en fase d'alerta al Ripollès, al Berguedà, al Lluçanès i també a Osona.
5: Aquesta tarda, amb molta precaució, al Berguedà, Ripollès, Osona i també al Lluçanès, està activat la vista taronja de Meteocat pels ruixats que poden deixar mitja hora més de 40 litres per metre quadrat. També esperem alguna gotellada al Pirineu. Aquest cap de setmana, Sant Tornem-hi, matí tranquil i tarda moguda. Demà els ruixats i les tempestes sobretot les trobarem al Pirineu com també a l'oest. A bona part de la província de Lleida tindrem aquests ruixats i tempestes, com també a les comarques de Tarragona, sobretot a les de l'oest. I pel que fa a diumenge, els ruixats sobretot es quedaran concentrats al Pirineu.
0: Gràcies, Núria. Amb la informació del temps arribem a 2:45. La informació continua aquesta hora a la cadena SER. Demà i tornem a la mateixa hora.

0: Encetem el llapis de memòria del detectiu Paco Marco amb Every Breath You Take, dels Police, una cançó publicada l'any 1983, quan tu, Paco, tenies...
1: 11 anys.
0: 11 anyets. Uh-huh. Et recorda, et transporta aquella època, aquesta cançó?
1: Sí, em transporta, i a més és una cançó que, primer, que aguanta molt bé el temps. Hi ha altres cançons que escoltarem que no els aguanten tan bé, però aquesta cançó l'aguanta perfectament. I al final... sempre diu, no? T'estaré mirando. I al final és una...
0: És un himne dels investigadors privats o detectius.
1: No et creguis que és un himne dels investigadors. És un himne... Jo sóc una persona molt curosa amb els meus. O sigui, sóc molt protector. Amb el meu entorn. I el meu entorn és... no tant la família gran, sinó la família molt curta. O sigui, és a dir, fills, dona, pares, germans... i els meus amics. I jo sóc una persona que tots els meus amics saben que... si ells em truquen demà des de la Conchinchina i em diuen te necesito, no preguntaré ni per què, ni com, ni estaré allà. I és una cançó que sempre ha estat amb mi, no? Jo em caso dintre de molt poc, per tercer cop.
0: Felicitats.
1: I entro a l'església amb aquesta cançó, amb un cover. Òbviament no puc entrar amb aquesta cançó, però jo entro a l'església amb un cover d'aquesta cançó. O sigui, és una cançó que sempre ha format part de mi.
0: Tu des de ben petit tenies clar que et volies dedicar a això de ser detectiu? És vocacional?
1: Jo quan era molt petit, els meus pares diuen, bueno, la meva mare diu i el meu pare deia, que jo deia sempre que volia ser advocat, com el meu pare.
0: Bueno, de fet ho ets.
1: Ho soc. Escriptor.
0: També
1: ho soc. Pintor. No he pintat mai i no sé pintar. I ja està. Després, quan jo tenia 14 anyets, la meva mare va crear... Método 3, la nostra agència de detectius, i ja he viscut sempre a l'entorn de la investigació i ja ho porto a la sang, no?
0: Soc el que soc. He llegit que, això, amb 10 anyets, algun espionatge feies.
1: No, 14 anys...
0: No, amb 9-10,
1: no,
0: relacionat amb una minyona.
1: Ah, hòstia, això? Ha sortit algun cop?
0: És que aquí potser hem contractat a Método 3 per preparar aquesta entrevista.
1: Però jo sempre he sigut un tio molt curiós, he sigut sempre un tio que m'ha agradat saber el que passa al meu voltant, i des de molt petit i jo sempre he buscat, sempre he remenat i sempre he trobat.
0: Això de minyona és bàsicament que espiaves a la minyona mentre es dutxava, perquè no quedi dit. Això sí, si teníeu minyona entenc que les coses anaven bé a casa.
1: Bueno, sí, ja he dit, el meu pare era advocat, el meu avi jutge, jo vinc d'una família
0: ja...
1: més o menys acomodada, soc de jesuïtes de Sarrià, o sigui, sí, vinc d'una família de classe mitja alta de la ciutat de Barcelona, molt clàssica i molt típica, no?, de professionals liberals, i no he canviat l'estatus social, o sigui, és a dir, segueixo sent un professional liberal que es guanya bé la vida, que viu a l'Eixample i que té un entorn molt controlat, no?
0: I la teva mare, la Marita Fernández, funda l'agència Método 3, això, l'any 85, no? 86. Si no tinc mal entès, la teva mare es va criar a Galícia pasturant vaques.
1: Exacte.
0: Després va anar a Argentina. Com acaba fundant una agència com Método 3?
1: Sí, la meva mare, com molt bé has dit, ella es cria a Galícia, amb una aldea de 8 persones. Als 9 anys emigra, com tanta gent de Galícia, a Argentina. Es cria allà, als 18-19 ve a Europa a fer la vendímia, i perquè ella diu que es volia comprar un traje de Yves Saint Laurent i bueno, va fer la vendímia per treure els diners per comprar-se'l. I després fa la ruta, la típica ruta que fan els latinoamericans, no?, abans de començar la universitat, d'estar per Europa. I arriba a Barcelona, coneix el meu pare, s'enamoren, i es queda a viure aquí, i em té a mi, es casen a l'any o any i pico, em té a mi després, i ella estava vinculada al món de la moda, sempre al món de la moda, i en un moment determinat munta una agència de models, ven l'agència de models i diu, me voy a tomar un año sabático, no? Jo a Jesuïtes era l'únic noi que la seva mare treballava, i quan jo tenia això, 12 anys, va dir, oye, voy a estar con vosotros en casa. I al món de la vela hi havia un detectiu, que es deia Hugo Alberto San Martín, i que li va dir, oye, Marita, tú que eres buena comercial, ¿por qué no vienes a mi agencia a hacer de comercial, no? I la meva mare diu que va arribar allà i va aprendre el bo i el dolent, el que volia ser i el que no volia ser, ja l'any estava muntant la seva... Estava muntant Método 3. Método 3 es munta, a més, com una agència atípica, no? El món del detectiu, en aquella època sobretot, estava molt vinculat a lo que era tot lo personal, no? Banyes, problemes amb els fills, problemes laborals, però tot molt... molt d'investigació privada, molt privat, no? Uh-huh. I la meva mare munta l'empresa per fer fraus a les companyies d'assegurances. Llavors, en aquella època, ningú feia investigació de fraus a companyies d'assegurances i va créixer molt ràpid. Després, als 5, 6 anys, 7 anys, ja la resta dels detectius comencen a fer això i la meva mare decideix sortir d'allò i llavors ja, quan entro jo a dirigir, ja fem el canvi i ja ens convertim en Espanya hi ha dos tipus de detectius, no? El detectiu més petit, el que veus al carrer fent seguiments, bueno, no el veus, però està al carrer.
0: El paper de diari, no?, amb dos forats, bueno, més assegut en un banc.
1: I després hi ha el corporatiu, que és molt més... Hi ha molt poques agències aquí a Espanya i a Europa tampoc hi ha tantes, és molt americà el concepte, que és un grup, com si fos una redacció d'un diari o un bufet d'abogats, i jo sóc això, un corporate, un detectiu privat corporate, que treballa més per empreses que per una altra, i per temes que acaben els jutjats que per una altra cosa.
0: Ara deies que quan es funda Método 3 tu tens 14 anys. Quina és la teva primera feineta a Método 3?
1: Sí, la meva mare té un client que era una empresa amb un tèxtil i que tenia molta gent de baixa, no? I llavors hi havia una senyora que vivia a Olot que estava cosint dintre de casa, no sortia dintre de casa, no? I a més vivia en una zona aïllada de la ciutat i era molt impossible fer un seguiment. I llavors la meva mare va decidir que, bueno, que m'enviava a mi, clar, ara en aquestes èpoques dir que un nen treballa amb 14 anys seria...
0: Ah, vas anar el niño amb 14 anys?
1: Amb 14 anys, amb un detectiu més gran, no? I llavors jo em vaig ficar dintre l'entorn, em vaig fer amic d'una persona de l'entorn d'aquesta senyora, dient-li que jo estava fent un treball pel col·le de recerca dels volcans d'Olot, etc, etc, i vaig acabar a casa d'aquesta senyora i la senyora cosint-me, brodant-me un polo que jo portava posant Paco, i jo fent-li fotos, ah, jo quiero tener este recuerdo, i fent-li fotos, i clar, la van fer fora perquè estava treballant a casa dient que no podia treballar.
0: Uau! Ja començaves fort. Quins diries que són les principals aptituds que ha de tenir un bon detectiu?
1: Mira, l'altre dia estàvem en una conferència amb un... a Sevilla, era jo i un altre, el cartell era jo i un altre detectiu, i estàvem parlant d'això, i ell deia que la empatia, no? I deia, no, yo creo que un detective tiene que ser empático, porque se tiene que poner la cabeza de los demás. Y yo le vaig dir, no, yo creo que ha de tenir intuïció. I li vaig posar un exemple. Jo fa poc estava amb la meva dona, amb el meu sogre i amb la dona del meu sogre en un restaurant, i jo darrere meu, jo no la vaig veure, una persona comença a parlar i jo vaig comentar a la taula, dic, el tio que tenim darrere és un idiota i farà un simpa, o sigui, s'anirà sense pagar, perquè jo estava escoltant un tio intentant parlar anglès, que no sabia, fent veure que estava tradeant, o sigui, que estava comprant i venent a borsa amb telèfon, no? A meitat del sopar el tio s'apropa, nosaltres estàvem parlant de que la meva dona tenia una pulsera que els arcs de l'aeroport sempre li pita, no sé què, no sé quantos, i el tio diu, sí, a mi sempre me pitan los relojes y yo eso que no llevo ninguno de menos de 12.000 euros. Clar, jo me'l vaig quedar mirant així, dient, tu lo que eres un idiota. I després vam entrar que va intentar fer un simpa, o sigui, que estava estafant, no? Jo crec que amb aquesta percepció, potser és una percepció no tan personal, sinó una percepció que ja la tinc posada de tant treballar, no?
0: De formació professional.
1: Sí, jo veig un mapa, per exemple, jo sóc especialista, no?, en trobar fraus al paper, no? On estan robant? O on estan els diners d'aquesta empresa, no? I jo veig un mapa societari i me n'adono de seguida on pot estar el gap, on pot estar entrant i sortint els diners, no? Bueno, jo crec amb això, i crec que com tota la resta de professions del món, treballant, o sigui, amb molt d'esforç i amb molta passió. La resta s'aprèn, no té més. No?
0: Però hi ha un dia, per exemple, que suposo que aquesta feina a vegades has d'admirar sense ser vist i et pillen i et toca improvisar. Has de tenir una cintura, també.
1: Sí, has de tenir cintura.
0: Has de ser... pillat alguna vegada dient no estàs seguint?
1: No, seguint no, però fa poc jo estava... Jo crec que amb el que jo sóc millor és creant històries, no? Jo he llogat salons sencers amb un hotel, tenia safates amb minifaldilles, amb ampolles de xampanya, etcètera, per crear un espectacle per una persona i treure-li una informació, no? I fa molt poc estava jo fent això, feia molt de temps que no ho feia perquè tinc un impacte mediàtic important i és molt difícil de fer-ho, però era una persona que només podia anar un tio de les meves característiques. I bueno, vaig al millor restaurant de Barcelona, saló privat, bla, bla, bla, bla, bla, traje, corbata... I de sobte el tio, quan estàvem acabant, em diu: «Però tu quién eres?». I jo li vaig dir: «Mira, abre tu mòbil, pon ahí Google, abre Google, pon Paco Marco Método 3 i sabràs quién soy yo». Llavors, clar, veus que el tio es comença a posar blanc, blanc, blanc, blanc, i vaig fer un canvi de guió i vaig treure la informació que jo volia, no? Bueno, has de ser una mica actor, però a la vida professional... Jo és que sóc molt... Tinc dues personalitats molt clares, a més de ser Géminis, que és la meva vida personal i la meva vida professional, no? La meva vida personal...
0: Separes molt?
1: Molt. Jo, la meva vida personal, mai accepto una mentira. Mai, però mai és... Mai. La mínima mentira em molesta. O sigui, l'estat de WhatsApp de la meva mare és una media verdad, és una mentira. I, clar, jo m'he criat amb aquella senyora, i amb aquella senyora mentir era el pitjor que podies fer, qualsevol burrada, però mentir no es podia a casa meva. I, clar, a la meva vida professional jo mai dic soc detectiu. Per tant, ja estic mentint d'inici, no? Jo invento personatges o faig el que hagi de fer, no? I, clar, al final porto una vida on a la meva vida professional haig de ser una mica actor, cosa que ho diu a la vida personal, no? Jo a la vida personal sóc un tio que s'allunya del conflicte, i la meva vida professional és una vida de conflicte.
0: Sí, són dues vides.
1: Absolutament.
0: Que tu d'on treus les hores? Perquè tu, clar, tu a part de dirigir a... Com es diu ara? Marco & Co?
1: No, Método 3 és una de les marques del grup de Marco & Co, sí.
0: També tens un podcast, ets escriptor, fas conferències... Mm. Sí que et dona el dia, eh?
1: Bueno, és que jo sóc un tio que en 5 minuts... O sigui, jo tinc una capacitat de concentració molt important. Llavors, jo, si ets a escriure, jo arribo a casa i tinc 10 minuts, doncs escric, no? L'últim llibre va ser... amb la Maica Navarro...
0: La fugida. Parlant de la...
1: Bueno, aquest any hauré tret La fugida, després el manual de seguretat privada, que és un manual jurídic que ha sortit ara, i ara a finals d'any sortirà un altre escrit a tres mans amb el catedràtic de dret penal Fermín Morales i amb un professor de dret penal, que fem un llibre a sis mans, no a quatre mans, a sis mans, que es diu l'assedio a la privacitat, no? Que és un estudi jurídic i filosòfic de com estan trinxant la nostra intimitat o la nostra privacitat amb la intel·ligència artificial.
0: Però toques diferents

0: Quan em pregunten quin és el teu hobby, jo sempre dic que el meu hobby és escriure. No?
1: Llavors, de tot.
0: Escriure. I perquè és l'única manera que jo tinc de parar el meu cervell i posar-lo a funcionar amb una altra cosa. Si no, estaria tot el dia funcionant amb la meva vida laboral. No? I jo necessito tenir també un descans cerebral, i el descans el trobo escrivint. Llavors no és alguna cosa que a mi em molesti. M'encanta escriure. No?
2: I una de les cançons que el Paco Marco ha utilitzat a les seves novel·les és...

0: La pereza sona el llapis de memòria de l'investigador privat, també, o detectiu, com li vulgueu dir, el Paco Marco, un tema que, com ara dèiem, has utilitzat a les teves novel·les. Sí. Com l'has colat, aquest Lady Madrid, en un dels teus llibres?
1: Jo crec que és una novel·la que es diu La privadora de juicios, que és una dona, una dona molt especial, no?, que es dedica a preparar tios que han d'anar al jutjat, no?, perquè estan imputats, sobretot banquers i coses d'aquestes, i llavors els hi diu com han d'estar, no? Com han de vestir, com han d'anar preparats, sí. Els prepara, els modifica tot el que ha de modificar perquè semblin innocents i no ho són, no? I...
0: És que és un món molt teatral, eh?
1: Sí, sí, sí. Bueno, és una novel·la meravellosa i Lady Madrid és... Pues, són, hi ha tantes ties que he conegut que podrien ser Lady Madrid que llavors, quan vaig crear... Tu pensa que quan crees un personatge... Quan fas la fugida, és el Carles Puigdemont, punto. Però quan crees un personatge de novel·la, no, agafes moltes coses de molta gent que coneixes, no, i fas un... Fas un com un personatge de l'IA, no, com si fos un deepfake nou, i el crees al teu gust. No, i a mi aquestes ties que relata aquesta novel·la em sembla meravellosa.
0: Lady Madrid es va publicar l'any 2009. Tu en aquesta època estaves ficat en el cas de la Madeleine McCain o ja s'havia acabat? Madeleine, per qui no ho sàpigues, aquella nena que el 2007 va desaparèixer en les vacances a l'Algarve, era, crec, no?
1: Sí, en aquella època més menys estava... Sí, perquè va durar un any i pico la investigació, sí. Sí, sí, estava en aquell tema. És el tema més... sí, jo crec que... És l'únic tema que m'ha marcat a la meva vida i és dels pocs temes que no m'agrada, dels pocs temes mediàtics que no m'agrada parlar, perquè al final hi ha una menor que encara està desapareguda, que a mi em contracten per trobar-la i encara no ha aparegut, però jo no... Sense posicionar-me en el que jo crec, jo segueixo pensant que el meu contracte era trobar-la. Ja està.
0: No parlarem d'ella, però sí de tu. Per què dius que va ser un punt d'inflexió tan bèstia a la teva vida? Et vas implicar molt? O...
1: Primer perquè jo em porto al llit les meves investigacions importants. No? Jo sempre dic que jo desencallo les grans investigacions de 5 a 7 del matí. Jo em desvetllo a les 5 del matí i em quedo al llit fins que me'n vaig a la dutxa. I aquelles dues hores on no hi ha soroll, on no hi ha ningú al meu voltant, no hi ha tot l'equip que,

0: està ja entrant, sortint o visites i tal, és el moment on jo puc pensar en una investigació. L'altra part del dia doncs vas fent i vas fent i vas agafant una part de la investigació que et dona un, una altra de l'altra, les poses juntes, veus, no? Però no tens temps de pensar. I aquestes dues hores del matí són les hores en què jo millor penso i on surten totes les investigacions bones. I durant un any només vaig estar pensant en aquesta nena, no? I va ser mortal, no? No, el meu cap no ho sap pair bé i... Avui em trucava una clienta, no?, parlant-me d'una altra cosa que afecta un menor i em diu, però és que la madre no tiene dinero. I dic, no te preocupes. Si hay un menor por en medio, yo lo hago, no? Jo soc molt... A mi m'afecta molt tot el que sigui als menors i als vells, no? Perquè crec que són persones desemparades i, com t'he dit al principi, soc un tio molt protector i a mi m'afecta.
1: Tot i que ja queda clar que separes molt la vida personal i professional, és impossible endur-te mal de caps, que et comportin mal de caps de la teva vida professional a la teva vida?
0: No, jo me'ls emporto tots. O sigui, jo visc amb els mal de caps dels altres. Jo sempre dic que jo quan surto de casa vaig a una guerra, o a defensar o a atacar, però amb una guerra. A casa és quan vull pau, no? I és així la meva forma de viure. Jo no he discutit... Com t'he dit, m'he casat tres cops. Bueno, ara em casaré el tercer cop, no? I amb la meva parella no he discutit mai, però mai és mai. Potser hagués tingut que discutir, potser sí, però jo prefereixo dir-li que sí, carinyo, el que tu digues, i ja està, i aquí s'acaba el problema, no?
1: El teu primer cas gran, si no m'equivoco, és el del Francisco Paesa, no? Que és 2004.
0: El meu cas mediàtic. Gran,
1: sí. Mediàtic.
0: Gran mediàtic, sí, és el Paco Paesa. Sí, és un... Jo ja érem coneguts, no?, com a Método 3, i ja estàvem ficats en moltes coses, i al final m'arriba aquest senyor, no?, que era un espia, que s'havia anat amb la pasta del... de l'exdirector de la Guàrdia Civil, de l'exdirector general de la Guàrdia Civil, que havia robat a l'Estat.
1: Que qui vulgui saber més, hi ha una pel·lícula que ho explica perfectament, que és L'hombre de les mil cares.
0: Exacte.
1: És Eduard Fernández fent d'aquest senyor.
0: Que és meravellosa pel·lícula, que està basada en un llibre, crec que el títol del llibre és igual, no?, que del Manolo Cerdán, que és un dels millors periodistes d'investigació que ha tingut aquest país, era subdirector del Mundo i després director d'Interviu. I bueno, m'entra aquest tema i jo estava buscant un tal Francisco Pando Sánchez, argentí de naixement, i fem tota la investigació, el trobem a Luxemburgo, i de sobte quan m'arriben les fotos dic, este tío no és Pando, Francisco Paesa, no? O sea, FP, Francisco Pando, Francisco Paesa. I era Paesa, i va sortir, va ser la portada del diari El Mundo, Paesa vive, perquè aquest tio havia fet veure que s'havia mort i havia sortit esqueles al País dient cantos gregorianos para la muerte de Francisco Paesa.
1: Un bon pesa,
0: I el vam trobar a Luxemburgo i després torna a desaparèixer i el tornem i ens contracta. Aquí sí puc dir qui és el meu client, perquè ho ha dit ell públicament, que és la revista Interviu, i el trobem visquent a París i a més li tinc molta estima a aquest tema, perquè nosaltres el trobem la zona, trobem l'àrea, tenim les fotos, seguint la pasta del PS, bueno, trobem on estava ell, i dic, Manolo Cerdán, no?, el director d'Interviu, Manolo, que l'hemos encontrado, este en París, tal, i als pocs dies es va desplaçar el Manolo Cerdán amb un periodista d'Interviu i amb un tio que llavors era un jovenet, un periodista jovenet que es diu Dani Montero, que ara és el jefe d'investigació del grup Mediaset, no?, de Telecinco, que surt quasi tots els matins a tots els programes de Telecinco, pues era un pipiolín el Dani Montero, que es va anar cap allà amb el seu primer gran tema i va ser un bombat.
1: Hi ha molta pressió amb aquests temes? Tant per tu com pels teus?
0: És a dir, hi ha molta pressió. La meva oficina és una olla a pressió, sí. No és un... Perquè jo tinc el convenciment que no és... O sigui, que és important tant la qualitat com la temporalitat. Quan tu estàs lluitant per defensar un problema del teu client, jo al final sóc un solventador de problemes, no? I quan algú té un problema, tu li has de fer el més ràpid possible amb la millor qualitat, no? Llavors, això genera tensions internes a l'equip perquè no hi ha una investigació, perquè hi ha 25 en marxa, no? I llavors s'ha de prioritzar, s'ha de ser molt organitzat, i jo sí, jo foto molta pressió. Sí, és un dels meus grans defectes, que sóc com una ampolla de xampany, eh? O sigui, pujo i baixo en 3 segons, no? Però sí, jo sóc, pressiono molt el meu equip, sí.
1: O sigui que, com diu aquesta cançó que ara mateix està sonant de fons, que també és de l'Eiva, és un món que pot també ser terriblement cruel, aquest. Pot haver-hi pressió... bueno,
0: sí, però després, sí, però després té molt... O sigui, és a dir, la meva assistent, la meva persona de màxima confiança, porta amb mi, no sé, 27 anys una barbaritat d'això. O sigui,
1: perquè li va el mambo, també.
0: Que sóc un tio que pressiona molt, però
1: no,
0: també
1: no deia
0: cuido
1: tu,
0: molt.
1: Veia la professió,
0: no,
1: eh, Paco?
0: No, és que jo... És que, mira, l'altre dia amb un detectiu, no, em deia, no, yo estoy dando un paso al lado, se va a quedar mi hermano, porque quiero vivir mejor, porque tuve un ataque al corazón y entonces me he dado cuenta que la vida no es esto, que el cliente podía esperar 5 minutos a que le envías el email. Clar, jo penso, jo vaig amb cotxe i si porto algú al costat, saps? Li dic, lem el WhatsApp, lem el email, bueno, algú al costat de confiança, sí, òbviament, lem el tal, i vaig contestant, no? Jo tinc la sensació de que tothom té la mateixa premura que jo i em pressiono i pressiono, no? Però i es veu que els detectius deuen tenir la mateixa vida perquè aquest tio volia fer un pas enrere amb 50 i pocs anys.
1: Trobo que t'agrada força l'Eiva, perquè has inclòs sí, dues cançons seves, l'anterior en Pereza i aquesta en Solitari.
0: Mhm. Bueno, i a més també hem posat a Joaquín Sabina, que al final no deixa de ser el precursor de
1: és molt agosarat, dir-ho.
0: Bueno, fixa't, el Leiva sempre acompanya el Sabina últimament, no?
1: Bueno, de moment escoltem una mica

0: trobat la millor part de la cançó, eh? La que té la lletra millor de totes.
1: És que tu em deies això i jo estava pensant, per què? Perquè a mi, si et fixes, totes les cançons, menys la primera, són en castellà o en català. O sigui, necessito sentir que la cançó, a més d'acords, tingui una lletra i tingui un sentit.
0: Parlant de coses terriblement cruels, tu alguna vegada, per derivades de la teva feina, has patit per la teva vida física?
1: Sí. A República Dominicana, que vaig estar viatjant durant 6 anys cada mes de forma sistemàtica, vaig tenir que denunciar en un moment donat al vicepresident de la Suprema Cort de Justícia d'allà i amb unes persones vinculades al narcotràfic, i vaig tenir que anar amb seguretat i controlat 24 hores amb xalec i bueno, sí.
0: Sé que desprecies tot el que és violència, armes i això.
1: Bueno, tindries aquests meus fills i el dia en els clics de fa mòbil jo li estreia les pistoles, no? Bueno, no m'agraden les armes. Em semblen que si tu tens una arma és per utilitzar-la, no... Crec que la defensa...
0: No has anat armat mai?
1: Mai.
0: No tens llicència?
1: Mai. Les odio. O sigui, et dic, els meus fills mai han tingut joguines que portessin armes, i si no li treia la pistola o el que fos. Una gilipollet per meva, però bueno...
0: Bueno, simbologia, tot és simbologia.
1: És molt simbòlic, no? És a dir, els meus fills no han pogut jugar a tirar petardos fins que han tingut l'edat suficient com per pensar el que estaven fent, no? Que tenien dinamita a les mans i que podien fer mal a algú, i a si mateixos. Però és conceptual, no? Odio la violència física, no m'agrada. Si veig una baralla, clar, si ha implicat un nen, doncs em ficaria enmig, però si no, la reuiré, no m'agrada, no... És una cosa que no... Que em sembla... Jo he tingut un germà molt més fort que jo físicament i jo he sigut molt més fort que ell intel·lectualment, no? I jo sempre he jugat a discutir amb ell amb el verb i ell amb la força, no? Llavors, això genera, m'imagino, que quan tens 53 anys pues pensis, vale, però jo segueixo utilitzant la paraula i tu cada dia tens menys força.
0: T'he preguntat per la teva vida física perquè sí que té sentit dir que han volgut acabar amb la teva vida civil.
1: Bueno, això sí.
0: Això entenc, sí, que anem això. Cap a l'operació sí, Catalunya, no?
1: Sí, però aquí no... O sigui, això ho han intentat tants cops que no... Com jo m'he venjat, no? O sigui, no això
0: però
1: sí que
0: aquí
1: no
0: arribes genera... a estar detingut.
1: Sí, vaig estar 3 dies detingut, sí.
0: I després res, es va quedar...
1: Sí, res... Bueno,
0: però allà queden els 3 dies que veure, tu passes allà.
1: És a dir, jo ara ho estic dient amb un somriure... O sigui, hem canviat d'armes a això i m'ha sortit un somriure, sí. No? Com dient, Villarejo es tonto. Bueno, no, la veritat, és a dir, jo vaig passar una època tan tensionat que, com jo menjo tota la tensió, no parlava a casa de determinades coses, perquè ja, si estava tenint els problemes jo, doncs no feia falta que ningú més els tingués, no? I tota aquesta faixa de la dreta de cabell se'm va caure. O sigui, em vaig quedar...
0: De l'estrès.
1: De l'estrès, clar. I tot amb clapes a la barba, etc. Bueno, vist en perspectiva, em sembla, no bé, òbviament, però ho dono per ben tirat i per ben passat, no? Allà te n'adones lo important que és la família. Jo tinc un fill biològic, però he criat a 3 fills de les dues parelles que he tingut. El meu grup de WhatsApp, que posa niños, que hi ha algun de 30 i altre de 24,
0: ganàpies,
1: però
0: sí.
1: Niños segueixen estant els 4. És el meu entorn. I vaig tenir una època que vaig poder estar més amb ells, volcar-me amb la família, amb els amics que estaven, que ningú va marxar, i jo ho dono per ben tirat, no? En aquella època tenia una estructura monumental que feien 1000 informes l'any, en aquesta època, ara faig 100, però amb la mateixa facturació, o sigui, he canviat la meva forma de...
0: Bueno, la quantitat per la qualitat.
1: He canviat la meva forma d'estructurar la meva vida, i a més de fer els llibres i a més de treballar, tinc temps pels meus.
0: Sí, que et va servir d'alguna manera.
1: Sí, sí, jo crec que en aquella època, que són els 40, jo vivia amb la sisena posada, mirant només endavant, no? Amb la pressió, amb tot, no? Un equip monumental, amb molts sous que pagar, i llavors només pensàvem demà, sense mirar enrere, no? I ara em prenc les coses de la mateixa forma, però sí tinc temps per disfrutar.
0: Sí, amb que la meva baixes gent. La persiana.
1: Sí, ja està. I és el meu moment, no? El moment de sopar. I ara, abans de tal, li escrivia un amic, dic, oye, tío, al final vienes a cenar, no os voy a joder, id Melissa y vosotros dos. I dic, no, que Melissa, además, quiere hablar. Ah, entonces sí vengo. Aquí s'apunta tothom. Tots els meus amics sempre s'apunten als meus sopars, sí.
0: Que ara deies, Villarejo es tonto. Clar, perquè l'Operació Catalunya...
1: Bueno, Villarejo és hijo de puta. Abans he dit tonto, ara t'ho aclaré.
0: Aquí hi ha molta gent implicada en això, i hi ha el pequeño Nicolás.
1: Pequeño Nicolás és el pequeño
0: Nicolás. Però lo del Villarejo és una cosa personal?
1: Bueno, el Villarejo tenia personalitzat amb la meva mare. Amb la meva mare, als anys 90, va fer una investigació de frau a companyies d'assegurances, on estava implicat el comissari Villarejo. I el comissari Villarejo va aparèixer a la vida de la meva mare dient-li que el traigués el seu nom de l'informe, que hi era policia, que estava amb excedència,
0: bueno,
1: que, pressionant la meva mare, i la meva mare, que és la tia més dura, bèstia, sèria, és un déu de dona, de les millors persones que jo he conegut, però de les persones més dures que jo he conegut, el va enviar fora del despatx i va ampliar la investigació i va investigar qui era el Villarejo. No, això el Villarejo no ho perdona. Després el Villarejo intenta crear la seva agència de detectius, perquè tenia una agència de detectius per molt que fos policia a Catalunya, fitxa a un exempleat meu i no facturen ni 5 euros a Catalunya, perquè clar, allà no anaven, li deien no, esto lo hace Método 3, esto lo hace Método 3. Bueno, i ell passant amb ja Operació Catalunya i amb tota la part política ficada, aprofita l'oportunitat que em pot donar una bufetada, i això va ser una bufetada. Després ell va estar a presó, després ell, ningú coneixia, al principi, ara no us en recordeu, però ningú coneixia la seva cara, la cara del Villarejo, perquè anava amb una carpeta i amb una gorra, i la portada del llibre L'Espanya Inventada, que va ser, a més, no, la contraportada del llibre de L'Espanya Inventada, un llibre meu sobre la vida del Villarejo, va ser la portada del diumenge del diari El Mundo, i en la fotografia del Villarejo, que estava a presó, i la contraportada és una carta meva al Villarejo estant a presó. No?
0: Bueno.
1: Al final és un aviso navegantes, no? O sigui, jo t'he dit abans que sóc el millor amic dels meus amics, però que ningú vingui a donar-me pel sac, i menys amb mentires, no? Perquè si no, 12 anys després, segueixo... L'únic que té a Catalunya imputat al Villarejo sóc jo, no? Amb una causa judicial, no? O sigui, no, jo no oblido mai.
0: Perdona que em quedi amb la frivolitat, però, bueno, si tot l'Operació Catalunya tu estàs implicat pels micròfons de la Camarga, com es fiquen uns micròfons allà? Explica'ns-ho als fans del James Bond, perquè has de tenir molta cosa calculada, has de saber quina taula seuran, has d'anar prèviament, has de col·locar el micro.
1: Ho estàs dient perfecte, perquè a mi m'acusaven d'haver posat aquest micro, el micro anava amb un gerro de flors, d'haver posat aquest micro sense coneixement de ningú dels dos participants, perquè si algú dels dos participants tenia coneixement, era absolutament legal. Si ningú dels dos o un dels dos no ho sapigués, o no, els dos no ho sapiguessin, seria il·legal, no? Pues algú em va avisar de la taula, era un privat, algú em va avisar del privat, la meva gent va reservar el privat, la meva gent va pagar el privat, i la meva gent va portar el gerro de flors i el va treure. Va descarregar a l'àudio i li va entregar a la persona que ens ho havia encarregat, que era l'Alicia Sánchez Camacho, la que després ens va denunciar.
0: Clienta indirecta.
1: Bueno, la Alicia Sánchez Camacho al final és una de les primeres fonts del comissari Villarejo, no? I estem en plena Operació Catalunya i aquí valia tot, no? Jo sempre he dit que jo tinc un pensament polític el que aquí a Catalunya entenem com a constitucionalista, no? Al final espanyolista, no sóc independentista.
0: Jo t'he llegit que has votat al PP molts anys.
1: Jo he votat al PP...
0: Potser aquí et dona gana, només faltaria.
1: Però que jo sóc, i ho dic, sóc espanyolista, però tinc íntims amics independentistes, i jo mai permetré que, perquè un senyor que es deia Jorge Fernández Díez, que estava al Ministeri de l'Interior i, bueno, era el ministre de l'Interior, que a més era català, no l'entengués que hi hagués gent que pensés diferent d'ell, d'ells l'ataqués immisericordiament.
0: És que clar, has anat a buscar una paraula molt difícil,
1: sí. Bueno, pues, és a dir, i no ho permetré, i jo vaig ser, i llavors jo vaig ser el primer que va publicar un llibre que es deia Operació Catalunya, on desvetllava tot això, no? Perquè crec que el pensament polític precisament és per això, per sentar-te i discutir. Però al Parlament no, no...
0: Seguim connectant les cançons del Llapis de Memòria del detectiu privat, el Paco Marco, un home a qui ara deia que l'Eiva és el successor de Sabina. Aquí ens podem posar... Ens podem, a hòsties no, però a paraules sí que ens podem barallar. Potser li falten uns quants ducados, ja veurem, però farem una cosa, que soni Sabina i que cadascú es tregui les seves pròpies conclusions.
2: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.
3: Lo nuestro duró. Lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks.

0: 19 dies i 500 noches del maestro Sabina sonant el llapis de memòria del Paco Marco, que aquest sí que seria el teu cantant de capçalera, no? El cantautor.
1: Sí, sí, ho és, ho és. És la persona que jo crec que he vist més cops en concert i, a més, és un... jo condueixo molt i és la persona que m'acompanya. Normalment condueixo sol, no els viatges, i és la persona que sempre m'ha acompanyat des de fa molts anys.
0: I no el trobes més canalla que...
1: Molt més canalla, però al final...
0: Sembla que jo tinc alguna cosa en contra de l'Eiva i tampoc és així, eh? Pobre, pobre de mi.
1: No, però al final, si tu et fixes als finals, les postrimeries de la carrera del Sabina, l'Eiva sempre l'ha acompanyat. No? I les últimes cançons sempre ha estat en l'Eiva o ha estat... han escrit tots dos junts el seu vídeo del Fernando León, també ha estat l'Eiva, no? I per això tinc aquesta imatge, no? No és cert que, o sigui, és un cantautor i com a cantautor l'Eiva és molt diferent, no? Però bueno,
0: també el canallisme ha canviat.
1: Sí, vull... és que jo crec que determinades lletres del Sabina i determinades poses del Sabina i determinada forma de fer del Sabina en aquests moments no es podrien fer, no? En aquells moments.
0: Que ara que parlem de canallisme, he vist una descripció teva que m'ha creat molt l'atenció, que deia: Paco Marco té el sentit de l'amistat d'un gàngster.
1: Hòstia, i això qui ho diu?
0: No sé on he llegit, perquè al final recopilem molta informació.
1: Ho buscaré, ho buscaré.
0: Què deu ser això de l'amistat d'un gàngster, aquesta fidelitat de la que tu parlaves ara? Mm.
1: I que... Si és per uno de los nuestros, és allò de dir... Algú entra a la meva vida i mai... Jo no he perdut mai amics. A la meva vida, a la meva boda, vindran els mateixos amics que tenia a la meva primera boda i mai he perdut un amic. No? I sí, vindran els que he anat traient durant la vida. No? Soc una persona que entra amb pocs amics al meu entorn, sí, molts coneguts, no? Si hagués tingut que fer una boda normal, doncs hi haurien 500 persones, però al final l'entorn és molt nuclear, no? I els meus amics són molt nuclears i no permetria que ningú els hi fes mal, no? I llavors sí, en aquest sentit, mataria pels meus amics.
0: No cal ni que et pregunti, que mai investigaries un amic teu per molts anys que donessin.
1: Però ni un amic, ni un client, ni algú del meu entorn, no?
0: Sí, tens molt sentiment de que és la traïció, que no...
1: Sí, sí, jo sóc... Jo crec que molta part d'això, no, és fruit de la meva mare i no ho dubto, no? I la meva mare sempre m'ha dit, no, que els... Potser per ella també pensem, no? Una persona que surt d'Espanya als 9 anys, només parla en gallec, aprèn el castellà a Argentina, ve a Europa, i clar, no tenia un entorn... L'entorn de la meva mare a Barcelona era l'entorn del meu pare, no? Però clar, la meva mare quan anava a Argentina tenia els seus amics d'infància, etc. I quan anava a Galícia... La meva mare anava cada any a Argentina a veure els seus, cada any a Galícia a veure els seus, o sigui... Té un sentit de la pertenença, no tant de la sang, però sí de l'espai i de l'entorn, no? De la gent que t'envolta, molt semblant a mi, o jo, òbviament, molt semblant a ella. No?
0: Mira que abans ho parlàvem, no? que hem coincidit en que segurament ets el detectiu privat més mediàtic que hi ha ara mateix en aquest país, i a més ets un tio que explica les coses que sap. Tot i això... Tu vals més pel que calles que pel que saps?
1: Molt més, molt més. Jo explico... Jo xerro molt, mai parlo de les investigacions importants, només de les investigacions que són mediàtiques, i jo sempre parlo de mi. Si et fixes, hem parlat molt de mi, parlo molt poc del meu treball, només de les, dels casos que jo tinc signat una autorització pel meu client per parlar o perquè han sigut públics, però òbviament sí, no... no. Tu pensa que a Catalunya hi ha molt poc investigador semblant a mi, hi ha molt investigador, però molt poc semblant a mi, i al final els grans casos mediàtics estic jo i mai surt el meu nom, surt el nom dels altres, però no el meu, no?
0: És que amb els meus amics, sempre que salta un escàndol, sempre arribem a la conclusió de... Mira que arriben a saltar escàndols, però segur que hi ha molts més escàndols que no coneixem...
1: Molt més.
0: Que els, o sigui... Com a societat no estaríem preparats per saber tot el mamoneo que hi ha?
1: Però ni a Espanya ni enlloc. Ni arreu del món, no? O sigui, sabrem coses del Trump dintre de 15 anys,
0: però
1: no?
0: Quin
1: sabrem
0: percentatge?
1: A campanya electoral un 1% i després dintre de 15 anys sabrem més coses.
0: Quin bueno. percentatge diries que sabem de tot el que hi ha?
1: És que el que sabem és el que algú li interessa que sabem. O sigui, és a dir, no, no...
0: Menys del 20?
1: Sí, segur, segur, segur.
0: Quina ansietat em dóna només de saber-ho.
1: Segur, perquè si jo coneixo... Si, jo sempre dic que jo investigo la merda de la vida, no? No, les coses bones jo no les veig, no? Jo veig a la meva part professional, no? Veig la merda de la vida. I jo ja no m'assusto, no? A mi m'és igual, ja al final... Però clar, jo veig a tanta gent estafar, tanta gent robar, tanta gent tal, que dius, hòstia, si això fos públic seria una barbaritat, no? Però sí, sí.
0: No ho expliques ni als teus fills?
1: No, jo sóc una persona... La persona que més me sent parlar una part, perquè em sent parlar o per telèfon o parlar amb un client proper o el que sigui, és la meva parella i té un contracte de confidencialitat signat. O sigui, és a dir, no.
0: La teva paret?
1: Sí, clar.
0: Un contracte de confidencialitat signat?
1: Sí, sí, les meves, les tres. Sí, clar, però jo al final jugo amb els secrets dels altres. No amb els meus.
0: Sí, sí,
1: jo
0: sí.
1: No tinc secrets amb la meva parella, vull dir. Jo crec que seria un agosarat si no protegís el meu client al meu entorn, no? I si tothom té signat un contracte de confidencialitat sobre la informació dels meus clients.
0: Ja, no sobre la meva vida personal. Faltaria.
1: Sí, sí, clar. Ara amb el fill no, perquè no parlo amb ells de treball, ja està.
0: I així, mira, els estalvies la signatura. Està sonant de fons la flaca de Jarabe de Palo, que em sembla que és una cançó que et vincula precisament amb els teus fills.
1: Uh-huh.
0: Per què?
1: Sí. No ho sé, perquè al meu fill sempre li agrada una música molt antitètica a la meva, no? És molt rapero i té una empresa vinculada al món del rap i vinculada a aquest món, no? Al món del hip-hop i tot això. I sempre hem buscat alguna cançó, o ell, millor dit, ha buscat cançons que ens apropés, no? Per exemple, 19 dies i 500 noches, ell el té a quasi tots els seus... a les seves llistes. I aquest, el Jarabe de Palo, jo m'imagino que va ser una època molt determinada que ell buscava els meus referents o buscava parlar de coses, no? Quan comences a créixer, no? Quan surt de la tonteria del papà és Dios, el papà és un cabron, bueno, doncs a la tercera fase, no? Que és apropar-se un altre cop al pare.
0: Aquí us vau trobar?
1: Aquí ens vam trobar, jo dic una relació millor impossible amb el meu fill. I ens vam trobar, i molts cops ens hem trobat amb la música, no? I no sé per què ell la va portar. Fins i tot ell, quan estava estudiant i volia deixar la carrera, li vaig dir, lee el libro de Jarabe de Palo y verás que él siempre decía que él estudió la carrera de económicas y aunque solamente sea porque le sirvió para controlar que sus managers no le robasen pasta, valía la pena, no? Pues bueno, yo utilizaba el símil del Podenés.

0: Estem tenint molta sort amb els trossos que enganxem en les cançons que posem per sota. Aquí hem agafat el bucle. Paco, els teus fills crec que són els culpables que en una ocasió tu decidissis que no calia que algú et pagués per fer una investigació. Que és quan tu descobreixes...
1: El banc, sí, no? Sí, aquestes són les típiques discussions de taula familiar, no? Que no sé qui va dir de... papà és el millor detective del món i la més gran, no?, va dir... No, papà, si fuese de verdad un buen detective, descubriría quién es Banksy, ¿no?
2: Et vas picar.
1: I em vaig picar. I quan vam sortir, la meva parella em va dir, oye, no hagas este tipo de apuestas que luego la puedes perder. I em vaig picar més. I sí, al final, dos mesos després, estava enviant gent meva al Regne Unit, no?, a comprovar si tota la informació que havíem recopilat des d'Espanya era certera, i fer fotos i tenir... les proves necessàries per demostrar qui era qui.
0: Aquí arribes per la pasta?
1: Sí, amb ell arribo perquè...
0: Bueno, és habitual, no?, arribar pels diners.
1: La gent té estructures... normalment la gent... tu pots canviar el nom, no?, però al final, si tu tens ingressos, els ingressos han d'arribar a algun lloc, no? Llavors crees estructures, i estructures que aguanten molt bé una investigació X, no?, per exemple, de la premsa o d'Hisenda... Però una investigació potent de gent que està acostumada a trobar els diners, de gent que s'amaga a tot el món, no, pues no suporten molt aquestes estructures, no? I vam trobar el nom fals que estava utilitzant investigant l'estructura econòmica, i després ens ho van confirmar les investigacions a peu del carrer, no? Que són les... Al final no són tan importants, però sí que són les definitives.
3: En mi perfil tanto d'Instagram com de TikTok,
0: tranquil, perquè
3: con el nombre Hugo Crash de City,
0: pues mira, les nostres comptes bancaris, com vulguis, que Banksy, el seu nom és Robin Gallagher.
3: Hay un link directo a las donaciones de GoFundMe, y nada, es muy fácil. Una vez entras en el link, ya te da la opción de donar, y pues puedes donar con Apple Pay, para los que tengan Apple, o propiamente con la tarjeta de crédito,
1: que
3: es un método completamente seguro y fiable.
4: És molt fàcil donar, però és molt difícil tenir idees així i poner-les.
1: Està amagat i vol utilitzar un pseudònim, té dret, no? Bueno, també s'ha fet multimilionari gràcies a això, no? I jo he vist de treure de les ombres a la gent, no? De posar-li llum a les ombres de la gent. Bueno,
0: per acabar, ens deies que et cases ja? Mm-hmm. Amb qui et cases?
1: Amb una noia que té un centre d'estètica al carrer Aribau. Que...
0: Sí, no es dedica a lo teu, eh?
1: No, jo visc al carrer Aribau i ella té un centre d'estètica, l'havia acabat d'obrir i la vaig veure entrar, i és un monument de senyora preciosa, i em vaig quedar embogit mirant-la, i bueno, vaig fer una mica detectiu, vaig buscar el seu nom, qui era... Vaig trobar el seu Instagram.
0: Estalquejar, no?, que es diu.
1: Sí, exacte. La vaig intentar seguir a Instagram, no em va acceptar, i el tercer cop, i això, un dels meus fills li dic, oye, lo he intentado dos veces con esta tía. Dic, lo intento la tercera, i no, estás loco, esto es acoso. I vaig dir, toma, por saco. I vaig donar per tercer cop, i mira.
0: I va sortir.
1: I ara ens casem, sí.
0: I ara ja heu signat el contracte de confidencialitat.
1: Sí.
0: Doncs, si et sembla, acabarem el teu llapis de memòria fent un tast de com serà aquesta boda, perquè acabarem amb els teus ulls d'Alfred García. Que ara em deies que tu això...
1: Sí, que ve la boda, no és... Sí, l'Alfred, just abans de que parli el cura, perquè ens casem per l'església, l'Alfred canta aquesta cançó, sí. Doncs... Perquè és una cançó que ens ha acompanyat durant tota la relació amb ell i a mi, no? O sigui, si tu veus els nostres Instagrams, sempre que surt l'Alfred és algo intern nostre, no?
0: És tendre, eh? Mm-hmm. Doncs que vagi...
1: Soc molt tendre, eh? No ho sembla, però soc molt tendre.
0: Tens aquestes dues cares, no?
1: Sí, sí.
0: Ets l'home de les dues cares.
1: L'home de les dues cares, sí.
0: Doncs que vagi molt bé al casori, i moltes gràcies per venir al Llapis de Memòria perquè et coneguem a través de les teves cançons, Paco.
1: Gràcies a tu.
0: Roger Cuixart a la tècnica, Amparo Pérez a la producció, l'Oriol Vila i l'Eva Vázquez a la web, i un servidor. Us esperem demà per connectar al Llapis de Memòria d'un nou convidat. I res, que tingueu molt bona tarda i el de sempre. Que gràcies per ser-hi. Adéu.

0: La Ventana. Ràdio Barcelona. Cadena SER.
1: El pla perfecte, fica'l a la teva motxilla. Platja, piscina i Mordoku.
2: Mordoku!
3: ¿Quieres vender tus joyas y tu oro? Con 35 años de experiencia, Tasadores Joyeros es la empresa más reconocida en la compraventa de joyas, oro, brillantes y relojes de primeras marcas. Tasadores Joyeros.
4: En calle Comtal 13, tasadoresjoyeros.com.
5: La bellesa més pura és Cupa Stone Col·lecció Terra, treballada pels marbristes artesans a Catalunya. Pedra natural sostenible i elegant. Cupa Stone Col·lecció Terra i marbristes artesans. Elegància per sempre. Entra a marbristesartesans.cat.
6: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de Saxeni, Miqui Núñez, Buhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. L'estiu és tu. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
7: Col·laboren Colacao, Slow Barcelona, Catalunya Plans i bufet japonès Sushi Won BCN.
8: En 1992 nuestro lema era ¿Dónde hay que estar? Y aunque en este tiempo muchas cosas han cambiado, nuestro compromiso con la actualidad sigue siendo el mismo. Porque pase lo que pase, Hora 25 está aquí para contártelo. Hora 25. Cadena SER. El poder de la conversación.
0: La Ventana. Con Iñaki de la Torre. Manual de amor. Con Iñaki de la Torre y Mariola Cubells.

0: La Ventana. Ràdio Barcelona 96.9 FM. Cadena Ser.
1: Se l'uragano più bello.
2: Iris Tió, Premi Toreschi de Ràdio Barcelona al fenomen esportiu de l'any.
3: O sigui, jo vaig començar a fer sincro com qualsevol nen comença a fer un esport així per passar-s'ho bé, per fer un estat escolar, també perquè tenia moltíssima energia i a poc vaig anar pujant, no? I als 8 anys, quan vaig quedar campiona d'Espanya, 9, i veia que tenia una mica de potencial, ja vaig començar a somiar en ser la millor del món.
2: La millor del món, i aquest estiu també la millor del continent amb 6 medalles als europeus de París.
1: Io Cristo piange diamante.
2: Felicitats, Iris, una nedadora d'or i diamants. Viu els èxits dels nostres esportistes amb Ser Catalunya.
4: I tu, què faràs aquest estiu? Connecta't a Ser Catalunya, una ràdio que enganxa.
5: A mesura que vas creixent i vas fent-te gran i vas d'alguna manera generant més impacte o expectació, també tu et generes més inseguretats perquè la gent espera més de tu i la cosa creix, però creix en totes les direccions. També seré capaç de sostenir tot aquest do que se m'ha donat, no? El podré mantenir. És una cosa que ningú parla d'ella, no? Però que és una cosa que està present.
4: Dissabtes i diumenges a partir de la una, tot és comèdia. Amb Màxim Castillo. Aquest estiu tenim informació, esport, humor, cultura, Ser Catalunya, una ràdio que enganxa.
6: Heu de pensar que Mongòlia és un país molt extrem en quant a les condicions climàtiques. La gent mongol i sobretot la gent nòmada són extremadament hospitalaris. Per ficar-te un exemple, tu pots estar per l'estepa, et trobes una guerra i tu pots entrar sense ni tan sols tocar la porta. I si no hi ha ningú, tu pots fer com si aquella casa fos la teva.
4: El balcó d'estiu. Cada tarda, de dilluns a divendres a partir de les 7, amb Laura Polo Delfó.
7: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: Despenjo l'interfono i veig dos Mossos. I els vaig veure molt serios allí plantats. I jo dic, què ha passat? Diu, la Marta ha tingut un accident de cotxe. I jo, ai! Se'm va quedar mirant i em fa... La Marta ha mort a l'accident de trànsit. I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
9: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
10: I tu em fas anar...
4: Aquest estiu, Cadena Ser i Ser Catalunya.
1: Només penso en tu.
4: Referents amb tu.
11: Las zapatillas deportivas a Butarda patrocinan a la Selección Nacional de Salto Lateral. Porque a Butarda son zapatillas de ganador. ¿Y en qué le convierte a usted eso si no lleva unas a Butarda? Exacto, en un perdedor, un miserable, un desecho social, una piltrafa humana. Así que cómpreselas ya y deje de dar pena.
12: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque en la radio más del 83% de los oyentes se quedan en la emisora cuando llega la publicidad. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
13: En Alcampo, del 7 al 9 de agosto, tienes el bonito por piezas enteras a 6,45 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, en Península y Baleares.
14: En Alcampo sales ganando.
15: La Ventana, con Iñaki de la Torre.

0: Si hi ha un lloc on aquest cap de setmana pot començar oficialment un dels festivals més importants de l'estiu a Barcelona, és el Parc del Fòrum, on se celebra el Brunch Electronic Festival. Però avui nosaltres no hem vingut a parlar dels grans caps de cartell, sinó dels qui pot ser d'aquí uns anys o seran, perquè el Brunch ha tornat a apostar pels nous talents amb la iniciativa de l'Open Stage, un escenari perquè els DJs emergents puguin punxar davant de milers de persones. I allà hi tenim en directe la Júlia Domènech. Júlia, bona tarda.
1: Tarda, Laura, què tal? Com esteu?
0: Molt bé, aquí tu, què tal allà? Com esteu? Com està l'ambient?
1: Doncs aquí fa des de les 4 de la tarda ja que hi ha moviment, han punxat alguns DJs inclús. La gent sembla que tenia ganes d'assistir en aquesta iniciativa, que per cert ja fa 3 anys consecutius que el Brunch la celebra. I estem gairebé al costat mateix de l'escenari de l'Open Stage, un
0: sí,
1: escenari que probablement...
0: Soroll, eh?
1: Ho sentiu, eh? Mira que ens hem intentat posar en un lloc una mica més tranquil, però no hi ha manera. Doncs això que et deia, és un dels escenaris, probablement no és el més gran del Brunch, però sí que és un dels més especials, perquè mentre aquí al costat punxaran artistes com Edith Pryde, Pau Kalkenbrenner o Kai Trenada, en aquest d'aquí avui, entre avui i demà, hi actuaran una vintena de DJs que fa només uns mesos ni tan sols sabien que formarien part del cartell d'aquest gran festival. I precisament, Laura, estic envoltada d'alguns d'ells, de les seleccionades en aquest concurs, perquè, bueno, ve més tard el Martín, un dels organitzadors que ens ho explicarà, però l'Open Stage és un concurs i aquestes són les persones privilegiades que han passat, diguéssim, doncs un càsting de milers de participants i ara són aquí amb nosaltres. Una d'elles és la Mireia DJ. Mireia, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Què tal, com estàs?
2: Molt bé, molt contenta d'estar aquí, la veritat.
1: Que bé, ella és valenciana, però viu des de fa anys aquí a Barcelona, des de fa quants...
2: Bueno, valenciana, los de les Terres de l'Ebre, si dieu que sóc valenciana, potser se m'enfadaran. Jo sóc de l'Ametlla de Mar.
1: Home!
2: Però sí, fa 11 anys que vinc a Barcelona ja. Bueno, àrea metropolitana de Barcelona, realment.
1: Vale, doncs perdona, sí, sí, perquè cal reivindicar les Terres de l'Ebre.
2: Sí,
1: tu fa 14 anys... Fa 14 anys que estàs darrere dels plats, ha passat per sales com Razzmatazz, d'Apolo, va guanyar l'Ovin Ibiza DJ Concert, també ets semifinalista del Row,
2: sí,
1: DJ Contes, però avui també li toca demostrar-se doncs, en aquest Open Stage. Mireia, què és per tu punxar en aquest escenari?
2: Doncs per mi és una oportunitat superxula. El Brunch per mi sempre ha estat un referent en quant a festivals, a programació, a activitats que organitzen i demés. I quan vaig veure la convocatòria realment no m'ho podia ni creure. Dic, uau, tot just aquell any estava parlant amb una amiga meva que volia punxar algun festival de música electrònica, especialment que faria il·lusió punxar el Brunch, i quan vaig veure l'oportunitat, òbviament, és que vaig tardar 3 segons en presentar-me.
1: Portes anys, però encara hi ha nervis per pujar a l'escenari.
2: Jo crec que el dia que perdi els nervis hauria de deixar de punxar, no? Perquè al final és... Més que nervis, és emoció, i sempre hi ha emoció perquè sempre és especial punxar on sigui. I una ocasió com avui, doncs, òbviament, sí que més que nervis és com moltes ganes de poder pujar a l'escenari i fer ballar la gent.
0: Hola, Mireia, bona tarda. Soc la Laura.
2: Hola, Laura.
0: Què té un festival que no tingui una sala de concert? Quina és la diferència entre punxar en un i altre?
2: Bé, a mi les sales de concert també m'agraden bastant, eh? La sensació de club, jo crec que tenir el públic molt pròxim és algo que sempre em beneficia perquè sóc capaç de llegir molt a la gent, la seva energia, etc. Però aquí en un festival tipus el Brunch, que també els escenaris també estan pensats precisament per notar la calidesa de la gent i tenir el públic a prop, és una sensació magnificada, diguem, no? Perquè hi ha molt més públic. Però jo diria que més que un té coses que l'altre no té, són experiències completament diferents.
1: I tu quan vas descobrir... Quan vas descobrir tot aquest món de l'electrònica, de punxar els teus temes? Quan,
2: sí,
1: quan vas saber que era realment el teu món?
2: Bueno, és que això, clar, mons pares a dia d'avui crec que encara es pregunten d'on ve. La veritat, jo tinc una germana gran, ens portem 10 anys, i a casa l'única que tenia ràdio era ella. Llavors vaig tenir molt bona sort perquè tenia molt bon gust musical i em va ensenyar molta música, però clar, ella ja estava en una edat de començar a sortir i a casa teníem doncs, els típics compilations de Technics, de Pioneer, el Decibelia, etc. I la veritat és que pràcticament he crescut amb música electrònica i crec que era com natural que en algun moment, com que jo també estava estudiant música, doncs que segurament m'acabaria interessant per la música electrònica, i crec que va ser cap als 15 anys o així que veig, això ho he de provar, m'agrada molt, etc. I bé, de fet és que la primera vegada que vaig entrar a una discoteca va ser per a punxar. Jo
1: Ostres.
2: No havia entrat mai a una discoteca, no sabia el que es feia i bueno, va ser una experiència realment molt divertida, la veritat.
0: Per tant, tenir una oportunitat com aquesta avui deu ser impressionant per tu, no? Perquè imagino que deu ser difícil triomfar en un món com aquest.
2: Sí, i a part requereix moltíssima constància i crec que iniciatives com aquesta del Branch el que fan és també reinformar-te o dir, vale, alguna cosa estàs fent bé, no? Perquè sempre que algú que és referent pot avaluar el teu treball i t'ho recompensa d'aquesta forma amb una experiència com aquesta, és molt gratificant, la veritat.
1: I Laura, ella no és l'única virtuosa d'aquest món que ha estat seleccionada per l'Open Stage aquí, de fet, al meu costat. I tinc a la Belu Rodríguez. Bona tarda, Belu.
3: Què tal,
1: com estàs?
3: Bona tarda.
1: Ella és argentina. Quants et portes a Barcelona?
3: Hace 4 anys que estic en Barcelona.
1: Molt bé. I Belu, a tu quan t'arriba el correu dient que has estat seleccionada?
3: ¿Cómo? Perdón.
1: ¿Cuán vas a saber que serías hasta cuándo serías en aquest escenari?
3: Sí, sí. Fue más o menos hace más o menos 3 semanas atrás. Y bueno, en ese momento me dijeron, claro, que era confidencial y tenía muchas ganas de contarlo al mundo directamente. Pude contárselo a 2 personas nada más, pero nada, muy feliz de estar acá.
0: ¿Cuántos años fa, Belu, que te dediques a ser DJ y a la música?
3: Siempre me gustó la música electrónica. En realidad, la que me inició en esto fue mi hermana, que tiene 15 años más que yo.
0: Com la Mireia una mica, ¿no?
1: Qué fort, sí, quina coincidència.
3: Sí, es verdad. Y ella me llevó a mi primer discoteca y ahí descubrí un mundo hermoso. Y más o menos, bueno, fue en el 2019 para pandemia, que también ahí muchos de nosotros hicimos cosas artísticas, ahí donde teníamos tiempo. Así que ahí es donde me dediqué de lleno, contraté a algún profesor, aprendí de amigos, alquilaba bandejas en mi casa, porque bueno, claro, teníamos tiempo libre y las bandejas ya no se alquilaban para discotecas y demás, estaban todas las semanas en casa y a un buen precio, así que nada, ahí pude practicar un montón y desde ese entonces que me dedico a la música electrónica.
1: Veig que és un món que realment es comença de forma molt autosuficient, molt autònoma. Belu, com decideixes quin tipus de música és el que t'agrada punxar? Perquè jo he vist que punxes indie, greenhouse, melodic, progressive...
3: De todo, sí, sí, sí.
1: ¿Cómo sabes que te agrada todo eso?
3: Bueno, en realidad cuando empecé en Argentina y estaba muy abocada a un género que era el Progressive House. Y cuando me mudé a Barcelona hace 4 años, mi mente se abrió un montón porque había lugares donde no me contrataban, claro. Por pinchar ese estilo de música porque les parecía como un poco más tranquilo. De igual manera sigo pinchando progressive, pero mezclado con indie, con melodic, vale. Techno, y la verdad que haciendo esas mezclas queda muy bien, y yo creo que la música es música y se puede pinchar todo lo que quieras.
0: I Belu, quina diries que seria la teva fita artística, no? Que digues, estoy en lo más alto, he tocat el cim, què hauria de passar?
3: Y bueno, hoy es un sentimiento bastante parecido a eso, y bueno, espero que sea el primer festival de muchos.
0: I en el teu cas, Mireia, no sé si sents una mica igual que ella.
2: Sí, jo crec que el sentiment és compartit sobretot perquè algo que ens particularitza bastant a la gent que ens dediquem a això, sobretot quan imagino que la Belu també de forma més constant, que has de fer molta feina, igual tens alguna altra feina per a poder continuar fent això, és que vivim molt la música i això ho fem única i exclusivament per la música. Llavors, qualsevol oportunitat d'aquest estil, d'un festival, o no necessàriament un festival, però festes així més reconegudes, doncs són algo que reconforten molt.
1: Belu, Mireia, moltíssimes gràcies. Ja us deixem que us aneu a preparar. Perquè ho sàpiguen els oients, la Belu Rodríguez punxa ara en pocs minuts a les 8 del vespre i la Mireia a les 9 del vespre, fins les 10, una horeta totes dues. Ha estat un plaer parlar amb totes dues i disfruteu molt del de l'escenari. Sí, nosaltres ho farem de veure-us.
0: Moltes gràcies a les dues. Gràcies. Que vagi molt bé.
3: Gràcies a vostès.
1: I Laura, no sé si ho estàs escoltant de fons, se sent potser una mica llunyà.
0: Se sent la base, se sent la base.
1: És que ara mateix tenim a l'escenari punxant a Luche Bassa, també un dels seleccionats, i hem volgut conèixer-li, parlar amb ells uns minutets abans que comenci. Hola, Luche, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes.
1: Luche, quedan pocos minutos para que pugis en aquest escenari de l'Open Stage. ¿Cómo estás?
4: Muy bien, la verdad que contento, emocionado de compartir mi música con ustedes.
1: Tu també ets argentina. Fa quants anys que vius aquí a Barcelona? ¿Cómo ha estat el teu camí fins a arribar aquí a la ciutat?
4: Bueno, vivo en Barcelona hace 4 años y bueno, viví en Buenos Aires, luego tuve también un paso de 1 año por Italia. Y luego terminé aquí en Barcelona, que fue una ciudad que me atrapó desde el primer momento.
1: ¿Y amb quants anys comences amb tot aquest món del DJ i de l'electrònica?
4: y comencé hace 10 años un poco más profesionalmente, pero bueno, estoy conectado a la música desde que soy chico. También mi hermana es pianista, así que me ha metido también en la música, de alguna forma.
1: I, Luche, tu recordes el primer cop que vas punxar davant de públic? No sé què és el que fa més respecte d'un moment com aquest, de pujar en un escenari en un festival com el Brunch.
4: Bueno, mira, la primera vez que me presenté en público fue en una fiesta en una casa rural para 100 personas, que era una fiesta de amigos, y me la pasé increíble, fue hermoso. Y ahora, teniendo la posibilidad de estar aquí en el Brunch, uno de los festivales más grandes de Barcelona, me llena de emoción poder compartir lo que he hecho desde hace muchos años aquí ahora.
1: Pues moltíssimes gràcies. Estem molt contents que hagis sigut un dels seleccionats per aquest esdeveniment i que tinguis molta sort i vés a punxar perquè ja et queden 10 minutets. Moltes gràcies.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Que bé, aquests tres DJs emergents que tenen l'oportunitat avui de tocar el Brunch. I, Júlia, quina casualitat que els tres van començar la música per les seves germanes.
1: És fortíssim. Sí, sí, sí, moltíssima casualitat.
0: I està punxant ara i ho està fent bé? La gent està
1: punxant ara.
0: Gaudint-ho?
1: Ja t'he dit, o sigui, ho tinc una mica de fons, mm-hmm. però ara em pica acabi aquesta entrevista i et dic que aniré una estona a veure'l.
0: Ja hi pots anar.
1: Que...
0: Escolta, Júlia, hem de conèixer també qui hi ha darrere de tot això, no?
1: Total, Laura, mira, ja per anar acabant, em queda aquí al costat a una última persona. És molt important, de fet, sense ella tota aquesta iniciativa doncs, no seria tan possible sense ella i tot l'equip que l'envolta. Ell és el Martín, director creatiu de l'Open Stage. Què tal, Martín?
5: Què tal, com esteu?
1: Bona tarda.
5: Encantat d'estar aquí amb vosaltres.
1: Martín, per què era important que el Brunch reservés un escenari només pels nous talents?
5: Perdoneu, abans de començar vull fer un disclaimer, eh? Jo sóc de Múrcia, però xerraré en català perquè estic molt enxixada amb això del català.
0: Ets de Múrcia, molt bé.
5: Sí.
1: Però té un català perfecte, oi?
5: Però porto ja de 10 i pico anys aquí a Barcelona i estic molt enxixada amb això del català.
0: I t'ho agraïm.
1: Molt bé, doncs és la teva oportunitat, no callis.
5: Potser m'invento alguna paraula i alguna cosa
0: d'aquestes. Cap problema, ja ens entendrem.
5: Digues, disculpeu.
1: No, això, per què és important que el Brunch reservi un escenari, no? Només per nous talents emergents.
5: A veure, jo crec que el Brunch sempre ha sigut com una finestra molt important per el teixit cultural de la ciutat de Barcelona i no només volem fer un festival, sinó que crec que és molt important donar alguna cosa de tornada a les ciutats. No? Al final, la ciutat de Barcelona és un gran escenari que ens permeteix fer events, esdeveniments i festivals com aquest. I crec que és un símbol, no?, de donar les gràcies a la ciutat i donar una mica una oportunitat per la gent que l'apassiona la música, que potser no ha tingut l'oportunitat de pinxar un festival de gran format, i això doncs, és un trampolí. Hem vist gent que ha vingut a pinxar fa 3 anys que el fem, la iniciativa, i gent que fa 3 anys va vindre a pinxar aquí i l'any després ja estaven pinxant al Club de Berlín i coses així. Ens fa molt feliços. O sigui, vull dir, és una cosa molt heavy. Ha tingut una acollida des del principi molt forta, no sé, és molt bonic això.
0: És a dir, Martín, que funcione com a trampolí, hi ha gent que ha vingut i ha triomfat.
5: Sí, clar, doncs hi ha gent que comença per a l'Open Stage i després els podes veure al cartel dels festivals i això ens fa molt feliços.
0: I com neix aquest...
5: Sempre,
0: Perdona, digues.
5: Ai, sí, sí. No, que com dic sempre, crec que és molt important de reconèixer el talent local i ser també com una plataforma per donar visibilitat per la gent que de veritat, no només als headliners i als superstars, sinó la gent que de veritat dia a dia manté la indústria, paga entrades per gaudir de festivals, compra discos i l'apassiona la música. I això creiem internament de Brunch, que forma part de l'ADN de la marca i que també és molt important.
0: I, bueno, quan i com neix aquesta idea i també què busqueu en aquestes persones que s'hi presenten? Perquè en deuen ser moltes.
5: Som molta gent. Aquesta idea neix fa 3 anys, sí, quan el temps que porto jo aquí i un dia vam estar al departament creatiu i jo rebo molts DMs per Instagram de «Ei, soc DJ, m'agradaria molt pinxar el Brunch, m'agradaria que miressis la meva mixtape», però al final jo no tinc res a veure amb això. Vull dir, tenim un departament de booking que és el que s'encarrega de fer les contractacions dels DJs i tot això. Jo vaig tindre aquesta idea de dir «Hòstia, no sé si hi ha espais als festivals on la gent que està començant té l'oportunitat de punxar, i això seria molt interessant, perquè nosaltres som una marca molt establida a Barcelona, que tenim molts esdeveniments, no és només un festival a l'any, i doncs ho vaig proposar al François, que és el director del festival, i va dir, tio, tenim 3 setmanes, si vols donar-li gas, li fotem.
0: Comença ja.
5: I ho vam fer. Sí, i és una mica també l'actitud de Brunch, com de fer coses i de tenir idees una mica loques que van una mica més enllà i veure com reacciona la gent. I vam rebre com 5.000 sol·licituds en 24 hores o alguna cosa així, una bogeria. I també volia remarcar que no fem un concurs, vull dir, això no es fa per votacions de redes socials, no és una cosa d'intentar guanyar seguidors a les redes, ni fer soroll a les xarxes socials, o sigui, no és això. Això, totes les aplicacions passen al departament de Booking i tenim 5 persones que abans del festival es miren totes les sol·licituds i fan una curadoria del que representa una mica, doncs és un cartell 100% inclusiu, tenim 50-50 representació de gèneres, també de gèneres musicals, no sé, és una mica...
1: I Martín, si avui algú ens està escoltant des de casa seva, alguna persona que punxa, que fa de DJ a la seva habitació tancat, què hauria de fer perquè l'any que ve pogués ser aquí?
5: Només gravar-se un set que representi o que vol transmitir el que vol representar com a artista i presentar-se.
0: Que bé. Doncs Martín, animem a tota la gent que ens està escoltant, si vol fer-ho l'any que ve que ho faci
1: i, tant,
0: i a veure
1: que
0: si podem veure el branch. Igual la Júlia ho fa.
5: Sí,
1: ara començarem això, i tant.
5: Moltíssimes
1: hobby,
5: gràcies per l'estona.
0: No, gràcies a tu i per l'oportunitat.
5: Tot el dia tancat al box.
0: Home, i ara toca sortir.
5: Em ve molt de gust sortir.
1: I parlar en català.
5: Sí, sí.
1: He fet una masterclass.
0: A veure, a veure si pots gaudir una mica dels DJs que estan tocant. I gràcies per donar-nos l'oportunitat a artistes com la Mireia, la Belu o el Luche, bueno, i a tot l'equip del Branch.
5: Moltes gràcies a vosaltres, de veritat, us esperem aquí, eh?
0: I Júlia Domènech, gràcies també per anar fins allà, gaudeix de la música i ens veiem d'aquí una estona, suposo.
1: A tu, Laura, bon programa.
0: Adéu, gràcies.
1: Fins ara.
0: Pau Puig, bona tarda.
6: Hola, Laura, bona tarda.
0: Què recollim del dia d'avui?
6: Mira, recollim que Protecció Civil manté activat el pla Inuncat en fase d'alerta al Ripollès, on s'espera que es puguin superar els 60 litres en 3 hores. També s'ha emès un avís comarcal fluvial a la zona on hi poden haver augments sobtats del nivell de l'aigua a rius i rieres. L'últim avís és per temps violent, tant en aquesta comarca com a les més properes, on hi pot haver fort vent, pedra o esclafits. Des de Protecció Civil demanen evitar els exteriors i extremar les precaucions. Pel que fa al trànsit, allà de la C37, al túnel de Bracons en ambdós sentits per la Calamarsada. Hi ha també 13 quilòmetres de retencions a l'AP7 de Martorell a Subirats en sentit sud, on es mantenen dos carrils tallats per un xoc amb diversos vehicles i 6 quilòmetres de cua amb trànsit lent i aturades a l'AP7 a Sant Celoni en sentit Girona per un accident. Els vehicles ja han estat retirats del voral. Aquesta tarda també estem pendents que els veïns del Putxet tornaran finalment la setmana que ve a casa seva. És l'última previsió del Departament de Territori, que espera que tornin als seus domicilis el 60% dels veïns afectats per l'esvoranc de fa un mes a les obres de la línia 9 del metro. Encara queda pendent, però, concretar les pròximes dates de retorn dels carrers Rubinstein i Teodora a la Madrid a finals d'agost. En clau política, el president Salvador Illa arriba demà a l'equador del mandat i l'oposició aprofita per carregar i furgar en la debilitat parlamentària del president. Tant Junts com el Partit Popular asseguren que Catalunya està avui pitjor que fa 2 anys. Diuen els de Puigdemont i Alejandro Fernández que els socialistes estan ensorrant Catalunya. Junts s'erigeix com a alternativa davant d'un govern que, diuen, s'està carregant el país de dalt a baix.
7: Catalunya no està condemnada a l'ensorrament que està provocant el president Illa. No està condemnada ni al desgovern ni a la mala gestió. Per això nosaltres avui reivindiquem que som l'alternativa, que estem preparats per tornar a aixecar Catalunya.
6: És Mònica Sales, presidenta de Junts al Parlament. També critiquen la gestió del PSC des del Partit Popular, que puntua el mandat d'Illa de molt deficient i demana que els socis Esquerra i els Comuns deixin de donar-li suport.
8: Pues resumiendo, balance negativo. La verdad es que nos parece que Salvador Illa vive en el País de las Maravillas. El otro día escuchaba esta comparecencia que nos dio el presidente sobre sus 2 años de gobierno y ¿sabe aquello que sale en las películas? De cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Pues en este caso con Illa exactamente lo mismo.
6: És Lorena Roldán, del Partit Popular, en una entrevista a l'agència EFE, qui recordava que aquest any Illa ha hagut de fer front a vagues de metges, de professors, que a la crisi d'educació s'hi han sumat al fiasco de l'informe PISA. També feia referència a la crisi de mobilitat amb Rodalies, perquè els trens segueixen sense funcionar com haurien. I notícia que coneixem de fa poca estona, l'excandidat a l'alcaldia de Girona, Marc Puigdió, ha trencat el carnet d'Esquerra Republicana i ha deixat tots els càrrecs institucionals a Sant Julià de Ramis, d'on era regidor, i al Consell Comarcal del Gironès, d'on era vicepresident. Ha passat després que, com va anunciar Ser Catalunya, hi renuncies a ser cap de llista dels republicans per la filtració d'uns àudios compromesos a les xarxes socials. En plana internacional, Itàlia ha rebutjat l'ultimàtum del govern espanyol i ha decidit mantenir el els controls fronterers a les persones que arribin des d'Espanya fins al 15 d'agost. Des del govern consideren que les mesures són injustes i han avisat que es prendran les mesures oportunes per respondre-hi. I tanquem el pendents d'aquesta setmana amb una data clau al calendari. Avui queden 5 dies per l'eclipsi solar del 12 d'agost i hem sabut que el Meteocat desplegarà un dispositiu especial per estudiar-ne els efectes en l'atmosfera quan es produeixi una disminució sobtada de la radiació solar. L'Observatori de l'Ebre llançarà 3 globus sonda. Ens ho explica la Cristina Artacho.
9: Són globus aerostàtics no tripulats que permeten registrar dades des de l'aire. Se'n llançarà un per cada fase de l'eclipsi, abans, durant i després de la totalitat. També se'n llançaran a Barcelona de manera automàtica per fer un seguiment, comparar dades i analitzar les diferències en el comportament de l'atmosfera. A més, 5 estacions meteorològiques automàtiques del sud de Catalunya i Ponent enregistraran dades amb una freqüència superior a l'habitual.
6: Moltes gràcies, Cristina.
0: Saps qui també desplegarà un dispositiu especial, Pau Puig?
6: Qui el desplegarà?
0: El balcó, que ens anirem a Tarragona a fer un especial de l'eclipsi de 7 a 9 i esperem que ens seguiu tots els oients. Gràcies, Pau Puig. Tu també ens escoltaràs,
6: eh? Jo també us escoltaré i aquí estarem.
0: Va, bon cap de setmana.
6: Bon cap de setmana.
0: I a la graderia del balcó, Núria Vilamala, com estàs?
10: Què tal, Laura Polo? Bona
0: tarda. Tu també ens escoltaràs, no?
10: Mira, jo aniré d'excursió a veure l'eclipsi perquè la setmana que ve tinc vacances.
0: Ah, mira!
10: I aniré cap a la zona de Teruel, que es veurà molt bé allà, també.
0: Ja et trucarem.
10: I aniré allà a veure.
0: A veure què tal. Fantàstic.
10: Tinc les ulleres, que és el...
0: És el més important. El més important. Ja us ho explicarem.
10: Homologades.
0: Sempre. Sí, òptiques i farmàcies, sempre. Escolta, va, anem a centrar-nos amb els esports, que és l'espai que ens ocupa. Com va el fitxatge del Rodri?
10: Bueno, estem una mica en aquest procés de negociació entre clubs. Laura, avui ja ens explicava el Nil que creu que l'oferta del Barça rondarà els 50-60 milions d'euros entre fixes i variables, i clar, aquí entra una mica el joc del Barça i el City i a veure qui dona més i qui estira una mica menys. L'avantatge és que la relació entre clubs és bona, que Rodri vol venir al Barça, acaba contracte l'any vinent, per tant al Manchester City també li interessa arribar a un acord, i la intenció del Barça és poder-lo tancar ja aquest cap de setmana. Per tant, veurem, Laura, si les coses van tan ràpid o no, però ara és aquest procés de negociació i d'intentar tancar un fitxatge.
0: Un estira i arronsa, no?
10: La voluntat de tots és la mateixa, per tant, ha d'acabar a bon port, segur.
0: I més enllà de l'actualitat.
10: Doncs mira, avui, Laura, ens posarem una mica profuns a la graderia del balcó, perquè mira, fa pocs dies el Como italià va ser pioner perquè va implementar una mesura al futbol base que els nens, els infants, no poden rematar de cap.
0: Vale.
10: I ens hem preguntat una mica el per què. I hem parlat amb un neuròleg que ens ha explicat que realment hi ha estudis que demostren que rematar de cap recurrentment al llarg de la carrera d'un futbolista o fins i tot xocar de cap amb altres jugadors, que són coses que passen, poden acabar derivant en malalties neurodegeneratives. Hi ha estudis, és a dir, la majoria no ho acabaran desenvolupant, però
0: hi
10: sí que hi ha un risc. I ja hi ha algunes federacions, i el Com és el primer club que ha implementat una mesura així, i de fet parlarem també amb la Federació Catalana de Futbol perquè ens expliquin si aquí a Catalunya també s'està treballant o no per implementar alguna cosa així. Clar, el Com és un club pioner, el que passa és que si els seus rivals no adopten la mateixa mesura...
0: Clar, hi ha desavantatge.
10: És molt difícil de competir. Llavors, és una cosa que sí que és veritat que s'ha de fer més a nivell de federacions, i veurem, parlarem amb la Federació Catalana per saber si aquí també...

0: sobretot a l'interior, i aniran afectant durant les pròximes hores, especialment al Gironès, la Selva, el Maresme, i aniran morint mentre se van desplaçant cap a la costa. Si és veritat que també hi ha ara xàfecs molt intensos a Aragó, Comunitat Valenciana, pel moment estan deixant poques precipitacions a les comarques tarragonines, al Montsià, i durant les pròximes hores si és veritat que podrien arribar i deixar algun xàfec intens, especialment al Montsià. Però la resta de Catalunya, la veritat és que no s'estan enterant d'aquesta jornada que ve marcada per aquests xàfecs intensos amb pedra. I, de fet, el riu Ter està baixant amb intensitat a 7 cases, fruit dels aiguats que estan caient ara mateix.
1: I de cara al cap de setmana, quin temps tindrem?
0: Seguirem amb la mateixa dinàmica de matins tranquils i tardes mogudes, però no sempre tindrem els xàfecs a les mateixes zones. Ja anem per pams. Demà, com dèiem, el matí serà molt tranquil i la tarda veurem un cop més els núvols d'evolució a partir de migdia, que aniran creixent amb la calor diurna. I sobretot esperem els xàfecs de tempestes intenses al Pirineu, com també a les comarques de l'oest. Afectaran a bona part de la província de Lleida, com també a moltes comarques de Tarragona, sobretot a les de l'oest. I per altra banda, diumenge, la jornada un cop més començarà tranquil·la, veurem els núvols que aniran creixent i sobretot diumenge es quedaran més concentrats al Pirineu els ruixats i les tempestes. Molta precaució demà, que sobretot les tempestes que tindrem a ponent poden ser molt intenses. Seguirem parlant d'altes temperatures un dia més. Avui un cop més s'han fregat els 40 graus i demà, per exemple, esperem una màxima de 38 graus a Lleida, 37 a Girona, 33 a Tarragona, com també a Barcelona. I si algú vol aprofitar per anar a la platja, la temperatura de l'aigua del mar a la Costa Brava està al voltant dels 25 graus i els 29 tant a la Costa Central com també a la Costa Daurada.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Núria, i bon cap de setmana.
0: Molt bon cap de setmana.
1: En Víctor Valeros, al control de so, ara són les 7 i 25 minuts d'aquest divendres 7 d'agost del 2026.
2: El balcó.

0: Torna a ser divendres i aquest estiu ja sabeu que tanquem les setmanes amb una mica d'agenda de tot el que es pot fer el cap de setmana, perquè l'estiu és un festival i Catalunya està plena de festivals, però també de festes majors, cadascuna amb les seves tradicions. I qui ens farà de guia avui és l'Èlia Pijuan. Èlia, bona tarda, com estàs?
1: Bona tarda, Laura. Doncs molt contenta d'estrenar-me amb aquesta secció. T'he de dir que m'ho he passat molt bé fent-la, però no ha estat gens fàcil reduir-la, perquè hi ha moltíssims festivals, moltes festes majors i concerts, i ha sigut dur fer una selecció.
0: No, és que és complicat, però això és bona senyal, perquè vol dir que tenim molts plans a fer aquest cap de setmana i, per tant, per triar. Quin és el primer?
1: Doncs mira, avui ens anem a Roses, al Festival de Música Sons del Món, i tenim tres concerts per escollir entre avui i diumenge. Aquesta nit canta Sergio Dalma a les 10. Si no us agafa a prop, demà també tocarà el festival La Su. Cantarà a 9:15, així que teniu marge. Però és que, clar, el planazo per mi ve amb el trio còmic Guarres, que faran un show diumenge a 8:00.
2: Tu vas despullada entre les gallines?
3: Elles van amb despullades, no? Els hi poses
2: clar,
4: la... Jo, de fet, tinc un taller que és el Chicken Nude Project.
1: Sé que no és música, però m'ha fet il·lusió incloure-les perquè la veritat que són unes reines i em fan moltíssima gràcia. Si esteu estiuejant per allà, no dubteu en comprar entrades, que estan, la veritat, més barates del que em pensava. Laura, tu quan diries que valen?
0: Deu ser el preu típic de festival, no? Entre 20, 50...
1: Doncs valen a partir de 7 euros.
0: 7 euros?
1: Sí, sí, sí. Les de les Uiguarres. Sí que és veritat que Sergio Dalma és una mica més premium.
0: Bueno, clar, al final i, l'experiència.
1: Sí, un xic més car.
0: Què més tenim?
1: Doncs mira, tenim de Roses, marxem a l'Escala, al Festival Porta el Blau, on diumenge a 10:00 toquen els mitiquíssims Sopa de Cabra.
0: Una cançó que mai passarà de moda no. I que totes les generacions la canten quan sona.
1: Sí, però és que, Laura, tenim més festivals que ja hem estat bastant per l'Empordà. Si aquest cap de setmana no sou ni per Roses ni per l'Escala i ja no teniu 20 anys, podeu anar al Festival Mar d'Estiu a Santa Susana, que diumenge actua Miguel Ríos, o al Festival Jordi Savall a Montblanc, si us agrada més la música antiga o clàssica, o podeu anar diumenge a veure The Corrs al Festival Portaferrada. Ja veus, Laura, que l'oferta és bastant àmplia.
0: Home, i tant. Però ara hem parlat de festivals que hi ha gent que no li agraden, perquè massa gent, massa cars, massa lluny, per això tenim les festes.

0: majors.
1: Exacte.
0: I per quina comencem avui?
1: Doncs mira, començo per la de Sant Llorenç d'Hortons. És un poble de l'Alt Penedès amb una agenda de lo més curiosa. Atenció, perquè dissabte a les 10 de la nit hi ha el Tractor Fest, que és una espècie de correbars que es fa amb un tractor carregat de begudes.
0: Com, o sigui, el tractor porta les begudes, eh?
1: Exacte. Sí, no sé si m'he explicat molt bé. Crec que qui ens ho pot explicar millor és la Maria Bujan, que és membre de l'Associació Juvenil de Festes, que són els que van crear l'activitat fa ja 3 anys.
2: I doncs vam passar que com som una terra de vinyes i de tractors, doncs vam decidir carregar un tractor amb neveres, amb begudes a sobre, amb això fem un recorregut per tot el poble i també aprofitem aquestes parades per fer jocs i que sigui molt més dinàmic i que hi hagi molt bon ambient. Bàsicament el que fem gairebé sempre pues, és el típic de saltar la corda, limbos, fem congas, la polca és com emblemàtica, sempre s'ha de fer. Cada any anem variant.
1: De fet, hem pogut parlar amb el conductor del tractor, en Pau. No ha volgut enviar-nos un àudio, és una miqueta tímid. Sí, però tenim un missatge de text bastant xulo que ens ha enviat, que deia que viure la festa des de dalt del tractor és una passada.
0: Ja m'imagino.
1: Sí, sí.
0: Que deus veure mil coses, tota la gent...
1: Diu que sempre hi ha algú fent el burro, com
0: clar,
1: algú que es crida o es posa a ballar davant del tractor, i diu que és molt xulo al final com obrir pas als carrers i de més i veure la gent passar.
0: No, em sembla un planazo la tractorada de bars, i això, espera, és que ja després... Una cosa diumenge, no?
1: Hi ha una cursa amb aletes. Es veu que vas d'un punt a l'altre amb aquestes aletes i la gent es veu que...
0: Amb aletes de bussejar,
1: sí. Aletes de busseig, sí.
0: Doncs jo ja m'ho guardo l'any que ve per participar, no per anar a mirar, sinó per participar.
1: Això és diumenge, d'11 a 2, eh?
0: D'11 a 2 diumenge, d'acord. Què més tenim?
1: Doncs mira, si et sembla, passem del Penedès a Osona, concretament a Olost. Demà a les 5 de la tarda, al camp de futbol vell del poble, celebren el concurs del pagès de ferro. És una competició en equips de 5 on els participants carreguen elements de camp com bales de palla o sacs de pinso. Escoltem a la Núria Comarroca, que és membre de la comissió de festes.
3: Consisteix en passar una tarda i es fa un circuit. Els equips que participen han de saltar bales de palla, agafar carretons de fems, saltar per troncs, enfonsar-se a vessar d'aigua, enfilar-se per una corda, córrer... I aquest equip sempre competeix contra un altre equip, que el premi al final és un pernil, o és un formatge, o és un pa de quilo. Jo crec que la gràcia del pagès de ferro és que és una activitat que tothom del poble i voltants es pot apuntar, és embrutar-se, passar-s'ho bé i sobretot fer poble.
0: Fer poble, clar que sí.
1: Fer poble, clar que sí. O sigui, participa gent de totes les edats.
0: De totes vol dir? De totes?
1: De totes, de totes. O sigui, mira, per exemple, la Núria ens ha explicat que hi ha un grup de gent gran que es fan dir els hooligans i que cada any es disfressen diferent. O sigui, un any de bebès, un altre dels picapedra i també, clar, hi ha nens que esperen a tenir com l'edat mínima per participar, que són 12 anys, eh? Cuidado.
0: 12 anys.
1: Escoltem en Jordi i l'Ona.
4: Som pare i filla i jo... i he participat cada any. La meva filla l'any passat va ser el seu primer any que ho va fer.
5: Veure el meu pare aquí participava, jo també tenia moltes ganes de provar-ho.
4: És una experiència molt maca i divertida.
0: Que món, 12 anys, però és molt petit, no?
1: Sí, sento que són bastant, bastant petits, però potser estan fets d'una altra pasta, segurament, eh?
0: Que bé, doncs que participin en aquesta festa, que segur que s'ho passen molt bé, i fer poble, com deia la Núria.
1: Sí, molt important, sí.
0: I hi ha una festa... Elia, que ens fa bastant fomo, no sé. Mira, ara m'està escrivint el Lluís Colomé, que és el nostre tècnic habitual. Diu, i Tabascan, què Tabascan?
1: Sí, sí, sí, sí. Que sapigueu que Tabascan, dissabte, a dos quarts de cinc, hi ha un torneig de botifarra. És com una espècie de concurs, mode joc de cartes,
0: sí,
1: on s'escull...
0: Sí, home, la botifarra. I això s'ha de jugar?
1: Sí, sí, sí.
0: Home, és divertidíssim. Què més tindrem?
1: Doncs mira, a les 11, un espectacle d'humor amb els actors d'Impro Show. O sigui, que jo això, la veritat, que no m'ho perdria.
0: Home, Lluís, doncs passa-t'ho bé, ja que ens has deixat aquest divendres no abandonats perquè tenim el Víctor, però, bueno, te n'has anat, no passa res, està molt bé. Tu què faràs aquest cap de setmana?
1: Jo, mira, m'aniré a Palamós.
0: Que bé!
1: Una miqueta de platxeta i tranquil·litat.
0: Pau Puig, a tu no t'ho pregunto perquè estaràs aquí fent l'hora 14.
6: Ja. Sense comentaris.
0: Nosaltres acabem aquí. Us deixem ara amb els podcasts del Balcó. Avui la visita a l'exposició de Pompeia amb la Irene Cordón, que, per cert, encara hi podeu anar, i a les 8, els Oteros, recuperem la conversa sobre els diferents tipus de pijos a la península Ibèrica. Bon cap de setmana.
7: El Balcó. El País, en el seu 50è aniversari, presenta Moments, una exposició que recorre mig segle d'història a través de la fotografia. Imatges en gran format i experiències multimèdia que ens conviden a mirar, recordar i retrobar-nos amb el que hem viscut. Descobreix-la fins al 15 de setembre als Jardins del Palau Robert, amb el patrocini de Telefònica i el suport del Palau Robert i la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. El País, un futur per escriure.
6: Hi ha moments que val la pena repetir. A partir d'ara, el millor de la temporada amb els podcasts del Balcó.

0: Al balcó aquesta tarda hem sortit de l'estudi i mireu, si hi ha un fet històric que interessa a tothom, que fascina i que no ens en cansaríem mai de saber-ne prou, és el que va passar a Pompeia. Joan, on hem vingut?
1: Avui hem vingut, estem ara mateix a sota les escales del Museu Nacional d'Art de Catalunya, dalt de les Fonts de Montjuïc, davant de la porta del Palau de Maria Victòria Eugènia. Què hi ha aquí? Doncs la nova experiència de l'Ideal, que el coneixem molt bé, perquè igual ens hem fet totes les exposicions
0: totes les immersives
1: que han fet. Sí. Però és que aquesta està tenint moltíssim èxit arreu del món i és sobre Pompeia. Els últims dies de Pompeia. Per tant, si molts heu anat a visitar Pompeia, les ruïnes, tot, ara avui ens traslladarem a què va passar aquells últims dies abans que explotés el volcà.
0: Evidentment, ens hem buscat una guia, la millor. Irene Cordón, com estàs?
2: Molt bé, contenta de ser aquí.
1: Com a casa, no? L'Ideal, realment. Ja hem vingut, vam venir-hi per Tutankamon.
2: Vam venir-hi per Tutankamon, allà a Poble Nou, em sembla que era
1: sí.
2: I avui hem vingut aquí perquè em sembla que el tema s'ho mereix, aquest espai molt més gran.
0: Expectatives, que després et preguntarem. Pensa que no ha de ser fàcil explicar bé, perquè la gent que va a Pompeia sempre surt dient ai, que si aquesta autoguia, que si l'altra, no sé si m'haguessin hagut d'explicar.
2: Vinc sense expectatives, crec que és el millor. Ja està, entrem, ens submergim i anem a veure què tal.
1: I a més que és un fet històric del que s'han fet pel·lícules, llibres, se n'ha fet molta literatura.
2: Molta literatura, però és que no m'estranya, perquè heu de pensar que nosaltres, quan intentem explicar com era la vida quotidiana a l'antiga Roma, l'únic exemple que tenim és aquesta Pompeia, que és aquesta ciutat que va quedar sepultada sota les cendres al segle I de la nostra era. Per tant, tots els estudis, insisteixo, de vida quotidiana s'han de fer a partir d'aquestes restes. Per tant, anem a veure què passa.
0: Jo vull saber si quan acabes d'aquesta exposició vols anar ja a Nàpols i reservar-te el teu viatge a Pompeia. Ho sabrem a l'acabar.
2: Ho sabrem.
0: Entrem?
2: Som-hi.
0: Vinga.
3: Hola.
0: Hola.
1: Clar, acabem d'entrar i a la immensitat de l'espai és un palau de la Fira de Montjuïc, és a dir, això serà enorme.
0: Fa molt bona olor, no sé si té a veure alguna
1: sí,
0: cosa amb Pompeia.
1: A què fa olor, Irene, tu que estàs experta en les olors de l'antiguitat?
2: A la Pili.
1: A la Pili?
2: A la Pili, jo vull creure que és això, perquè no? Llavors dius, heu de pensar que les primeres hores de la nit del 25 d'agost de l'any 79, tota una pluja de la Pili va començar a caure sobre la ciutat de Pompeia, Herculà i Estàvia. Jo vull pensar que aquesta olor és la de la Pili que va caure.
1: Entrem en una sala en què el primer que fan és explicar-nos l'origen de Pompeia.
2: Doncs estem en el segle I de la nostra era. En aquell moment, els emperadors romans, estem a la dinastia Flàvia, que és una de les més importants. Vespasià, Tit, Domicià són els tres emperadors d'aquesta dinastia. I és una època realment meravellosa, perquè sota aquests grans emperadors es va construir el Coliseum i també va tenir lloc aquesta erupció del Vesuvi. Pompeia, en aquell moment, és una ciutat que està al golf de Nàpols, per tant, està al sud de Roma, i era una ciutat poble d'estiueig, és a dir, no només hi havia la població local que hi vivia, sinó que, a més, alguns romans i romanes hi anaven d'estiueig. Per tant, s'hi poden trobar cases molt grans on anaven a descansar.
1: Era ciutat de classe alta, també.
2: És una classe que, per una part, hi ha el poble originari, però és veritat que en unes cases que tenen més de 3.000 metres quadrats, per tant, gent benestant de Roma hi anava cap allà. Heu de pensar que està al costat de l'aigua, al costat del Mediterrani, tot era idoni per poder-hi passar unes bones vacances.
0: Aquí hi ha unes il·lustracions que es veuen, no? Aquestes cases que deies, que sí, és veritat, semblen luxoses, i els adoquins, els famosos adoquins, que després en parlarem segur perquè és el que es manté un cop hi vas a visitar-ho.
2: Les llambordes. Es veuen perfectament, i de fet aquesta recreació que estem veient seria la part més del poble. Aquí podem veure les cases són baixetes, són com a molt de dues plantes, i veuríem la vida al carrer. És aquest carrer que és veritat que tots i a totes ens ve al cap, perquè veiem les botigues a peu de carrer i a sobre hi vivia la família. Una miqueta com les viles actuals. Veiem, per exemple, la Fleca, com estan fent el pa, com el couen, o les tavernes, que n'hi havia moltíssimes, i a sobre és on hauria viscut la família que es dedicava a aquest negoci. Mira, Pompeia és una ciutat romana que tenia absolutament de tot. Hem d'esperar a trobar doncs, les tavernes, moltíssimes. Va pensar que hi havia entre 150 i 200 tavernes per una població Pompeia es calcula que hi vivien uns 10.000, 12.000 habitants. Per tant, si feu un càlcul ràpid, veureu que cada 60 habitants hi havia una taverna. Això què ens indica? O que la gent dinava molt poc a casa, o que la gent feia molta vida al carrer, són molt mediterranis, i és realment interessant. Aquí podem veure algunes fotografies de Pompeia, ja excavada, ja restaurada, que veiem alguna d'aquestes tavernes, on vindria a ser una miqueta el fast food romà de l'època. És a dir, la gent sortia, comprava menjar ja preparat, trobaven qualsevol menjar, no només romà, sinó provinent de fora, tenien l'oportunitat de poder-ho menjar.
0: Està ple d'àmfores i aquests orificis què
2: eren? Més que àmfores, això és un tipus de taverna que té aquest moble d'obra i tenen aquests orificis, aquest precisament és on hi havia el menjar que ja estava fet. També hi ha alguns d'aquests orificis amb aquestes àmfores com encastades que hi hauria hagut aquella salsa que es diu garum, que el garum és la salsa més típica feta de...
0: Anxova o...
2: Més que anxova, avui en dia li faries a menjar, però seria les restes dels peixos.
0: Clar, sí,
2: però molt bé, amb una olor molt forta, heu de pensar que hi havia cases especialitzades a fer aquest garum. I una cosa molt interessant és que en una d'aquestes tavernes ens diuen que es ven un garum kosher. Per tant, ens està dient que hi ha una comunitat jueva local a Pompeia. Tot això no ho hauríem pogut saber si no s'hagués trobat aquesta ciutat sepultada. Però com a bona ciutat romana que és, també té un amfiteatre on hi havia el joc dels gladiadors. També hi ha les... veiem aquí... Per exemple, els banys. O sigui, aquí podem veure tranquil·lament aquestes termes, les més conegudes són les de Caracalla, però evidentment hi havia els banys públics, perquè a Roma sabem que és molt important també el tema de l'aigua, sabem que hi havia aqueductes, que hi havia, per tant, espais diversos, el fòrum.
0: El fòrum, clar, i el temple, no?
2: El fòrum
0: el seria...
2: El temple de Júpiter. Exacte, el fòrum seria la plaça pública, una miqueta, jo dic, l'àgora quan parlem de Grècia, i en el fòrum ens trobaven alguns edificis públics, entre ells hi havia aquest temple a Júpiter, Juno, Minerva, dels quals són els romans molt devots.
1: Tot això recordem que s'ha anat descobrint poc a poc, perquè hi ha encara moltíssim per descobrir, no?
2: Queda més o menys un 25% de la ciutat encara per treure la llum, que déu-n'hi-do. Però ja van començar des del segle XVII. Segle XVII-XVIII ja es té constància que hi ha les restes d'una ciutat important. Fins i tot sovint s'ha dit que l'arqueologia neix precisament excavant Pompeia com a ciència, trobo interessantíssim, però és veritat que encara s'han de fer molts treballs, però bona part de la ciutat ja està, ja la podem veure. I per això jo crec que ens fascina tant i tant anar-hi, perquè és entrar en el túnel del temps i passejar-te per aquells carrers amb aquestes ínsules que serien aquests edificis amb pisos o aquestes domus que serien aquestes cases magistrals enormes de la gent benestant.
1: Doncs anem entrant. Es nota que hi haurà muntatge visual i auditiu perquè se sent força
0: soroll. La música és molt èpica i... Ara estem esperant i fent cua una de les experiències que més ens agrada, que és allò de posar-nos les ulleres.
1: És la de realitat virtual,
0: sí.
1: Que et diu...
0: Que tu et mereixes, Joan.
1: T'has de posar les ulleres i seure i després et fa un recorregut. Que vam anar-hi, per exemple, a la de Jules Verne,
0: sí.
1: Que jo vaig tenir una marejada important, això és veritat. Tu et mereixes, Irene?
2: No gaire, per sort.
0: Però a mi m'impressiona molt encara tot això, posar-te les ulleres i tenir la sensació que ets allà.
1: Clar, estem veient a la gent que l'està gaudint l'experiència immersiva i estan asseguts en una cadira amb les ulleres de realitat virtual. Sembla una escena distòpica, la veritat.
3: Quatre. Bueno. Són quatre?
4: Sí.
3: Vale, perfecte.
4: M'acompanyeu?
3: Sí. Bueno, ara us ajudaré a posar les ulleres, d'acord? Dura uns 8 minuts i és 360, així que podreu moure una mica la cadira per veure-ho tot. Quan acabi l'experiència, us diré que us les traieu, les podeu deixar a la cadira i l'experiència continua per allà.
1: Irene, estàs a punt?
2: Tot a punt.
1: A l'Anna no li van les ulleres.
3: Molt bé. Arranco, nens.
1: Ai, quin susto!
3: Ai, hòstia!
1: Increïble.
2: A mi també m'ho ha semblat increïble.
0: M'ha agradat moltíssim, m'he espantat moltíssim amb la lluita de gladiadors i el tigre. Bueno, no ho hauríem d'explicar tant perquè si no la gent... Però és molt
2: impactant. M'ha semblat increïble. Estàvem allà a l'arena de l'amfiteatre amb els gladiadors, del no-res surten feres, tot meravellós.
0: I la vista aèria del Vesuvi, no?
2: Sí, de com tot se't pot acabar un dia per l'altre. Un fenomen natural, com l'erupció del Vesuvi.
0: Ara sí que anem a una sala on es projecta en bucle continu una pel·lícula de 26 minuts de durada dividida en 8 capítols.
1: I diu, recomanació, si et mereixes o experimentes visió borrosa, espasmes musculars, tremolors o desorientació, abandona la sala i contacta amb un membre del personal. Apuntat.
0: D'acord, Joan, agafa'm la...
1: No m'he marejat gens, en aquest cas.
0: Som a la sala immersiva, les quatre parets. Amb imatges de Pompeia, hem passat de la ciutat coberta de cendra a que sembla que ha tornat a sortir les plantes, no sé si és el Renaixement, però la ciutat
2: natura,
0: està...
2: Que sempre reneix. No et penses que tot és mort i tot és gris, sempre hi ha aquest bri d'esperança que torna al cicle.
0: Es veuen uns ulls descobrint...
1: Que... El descobriment va ser el segle XVII, has dit.
2: El segle XVII-XVIII s'havia parlat. O sigui, Pompeia queda sepultada, Estrabó, que és un gran geògraf, ens va explicar què era Pompeia, deia que era una ciutat que estava al golf de Nàpols, però ningú en sabia res. I vam haver d'esperar doncs, aquests 1.700 anys per ser redescoberta.
0: Quina sort, no? Irene, tu t'imagines que t'hagués tocat a tu això?
2: Clar, jo sempre dic que quan una ciutat és, com en aquest cas, no sepultada sota la cendra, és una desgràcia pels seus habitants, però un tresor i un regal per l'arqueòleg i l'arqueòloga. La Villa dels Misteris és una casa que es va trobar a les afores de Pompeia i que es dedicava al conreu de la vinya. I per tant era una casa molt important perquè tenia doncs, tota la premsa de vi i tenia aquests frescos a les parets amb aquests colors bordeus tan bonics i es diu la Via dels Misteris perquè encara no sabem ben bé ni qui vivia. Però us diré una cosa, nosaltres sabem que l'erupció del Vesuvi no va tenir lloc el 25 d'agost perquè la Via dels Misteris ja s'havia fet la barema. Per tant, va tenir lloc al setembre o a l'octubre de l'any 79. Dins de Pompeia s'han trobat unes domus, unes cases meravelloses amb uns mosaics que fan de paviments de terres increïbles que a dia d'avui estan exposats al Museu Arqueològic de Nàpols, però la Via dels Misteris, insisteixo, a les afores de la ciutat, podem veure doncs, com la ciutat de Pompeia era autosuficient i ells tenien la pròpia producció de vi.
0: O sigui, aquesta tragèdia va ser clau per descobrir com funcionava el món romà.
2: Això sol passar. O sigui, una tragèdia fa que nosaltres després puguem estudiar-los. Per tant, ens han deixat un llegat increïble, eternament agraïts, i jo crec que els hi devem. Per això l'ideal està molt bé que hagi fet aquesta exposició.
0: Et pots marejar, perquè estem circulant per una de les vies dels carrers de Pompeia. Restes arqueològiques de Pompeia. De Pompeia sempre et preguntes per què no van poder fugir abans? Com va ser tan ràpida la cendra per sepultar-ho tot?
2: No va ser tan ràpida, van haver avisos. De fet, ja sabeu que es van trobar els cossos, s'han trobat fins a 1.100 cossos amb aquell motllo de guix que tenim a dia d'avui, però si la població de Pompeia era 12.000, 1.100 és poc. Per tant, van haver avisos previs i part de la població se'n va anar. Jo sempre dic que Pompeia es va quedar l'optimista. Fins i tot algun dels cossos que s'ha trobat té les claus de casa dins de la butxaca. Això vol dir que pensava que podria tornar i va deixar totes les seves pertinences allà amagades sota els llits, les taules, però de saber que moltes de les cases de Pompeia ja estaven buides, perquè a més l'any 62 havia hagut un terratrèmol i la ciutat estava tota sacsejada. Ja era una ciutat bastant abandonada.
0: Ja veig els oients preguntant-se què haguessin fet ells, si marxar o us haguessin quedat com a optimistes.
1: Mare meva, estem dins del volcà, no? Ara mateix, com poden comprovar els oients amb aquest soroll.
2: Sí, és una barreja aquí de la pili amb escòria volcànica, em vull imaginar gasos letals, tota aquesta barreja, aquesta por, aquest color vermell, sembla l'infern. Les persones, també us he de dir que van morir a l'acte. Per això els cossos que tenim semblen que siguin congelats, perquè inhalar aquests gasos, automàticament a l'entrar al cos, en aquests pulmons es desfeien al moment. Llavors aquí jo crec que s'ha pogut... Ho han recreat molt bé, no? Heu vist com venia com un núvol, semblava l'àngel de la mort. Si tu inhalaves fort això, llavors ja mories i no mories cremat.
1: Doncs ja acabem de sortir d'aquesta... Experiència immersiva, quatre parets.
0: I la Irene està fent, uf, perquè estem davant de... Són els cossos, Irene.
2: Sí, a mi sempre això m'impacta molt, igual que les mòmies egípcies. En aquest cas us he de dir que això són els motllos, no són les persones en si, perquè evidentment tota la lava i tot doncs, consumeix la carn i la roba, però sí que deixen uns buits i es va inventar una tècnica en el segle XVII-XVIII en la qual van omplir aquests buits amb guix. Llavors aquí el que podem veure doncs, són aquests homes, aquestes dones i aquests animals que no van poder sortir ni escapar de l'erupció del Vesuvi. Llavors clar, a mi m'impacta perquè són persones, o sigui, és gent com nosaltres que vivien, que estimaven, que tenien els seus problemes, i de cop i volta la vida se'ls va acabar en una nit.
1: Arqueològicament, reproduir això amb aquests motllos, quina informació donava per saber com era la gent que vivia a Pompeia?
2: T'ho dona tot, absolutament tot, perquè fins i tot s'ha pogut estudiar la dentició i d'aquests cossos, que les dents sí que les tenim, i pots veure fins i tot doncs, què menjaven, no? És un poble que agrada molt les farinetes. També podem veure que porten jersells de llana. De nou, no van morir el mes d'agost. Fixeu-vos que teníem la prova de que s'havia fet la verema, i com que van vestits en jersells de llana vol dir que feia fred en aquell moment, que devia ser doncs, finals de setembre, principis d'octubre. No només veiem el tipus de roba, sinó absolutament tot. Veiem doncs, com alguns més que optimistes s'escapen, es van trobar els cossos al mig del carrer només amb les claus de casa, que dius, per què portes les claus de casa? Doncs perquè penses que hi tornaràs i no hi vam poder tornar mai més. També pots veure el cos d'un home i una dona abraçats fent-se un petó perquè saben perfectament què els espera i s'abracen. No? Potser si sapiguéssim que estem a punt de morir, vés a saber no, què faríem aquest darrer minut de vida. Però veus també el gos que no s'ha pogut escapar perquè té una cadena al coll i no ha pogut marxar i que s'està recargolant de dolor i de pena, probablement.
1: Ara que hem sortit d'aquesta experiència immersiva, duies una carta que ens has explicat que era clau per saber una mica tot el que hi va passar en aquesta explosió, erupció d'aquest volcà.
2: Tenim una font textual meravellosa que és la carta de Plini el Jove que li va escriure a Tàcit, on li fa aquesta descripció meravellosa de què és el que ell va veure i li explica com va morir el seu tiet, que era Plini el Vell, que probablement és la víctima doncs, més coneguda, no? que va perdre allà la vida. I és una carta fantàstica perquè diu, mira, jo t'explico el que va passar des d'on jo hi era, es trobava en aquell moment amb un vaixell allà al golf de Nàpols, diu, i és veritat que vam veure com una columna de fum acabada com una pilota, diu, el meu tiet deia que tenia forma de pi, però és que és ben cert, diu, tenia forma de pi, doncs s'alçava d'aquell turó, d'aquella muntanyeta que és el Vesuvi, que era un volcà, i li explica com el seu tiet té unes ganes, unes ànsies de voler conèixer què ha passat, i que se'n va cap allà i diu, escolta, quedeu-vos aquí, li diu a la seva mare, que és la seva germana, i a ell, que és el nebot, quedeu-vos que jo m'apropo perquè vull veure el que és, perquè és un home que té una necessitat de veure les coses, és un aventurer, té un punt d'inconsciència perquè ell no ho sap, però allà hi deixarà la vida. I és una carta que recomano moltíssim, la podeu trobar, és molt fàcil de trobar, i l'envia a Tàcit, i Tàcit diu, no et preocupis perquè jo això ho plasmaré en els meus escrits perquè a la posteritat la gent sàpiga què va passar aquí. I teníem la carta, però no teníem Pompeia. Per tant, teníem els escrits d'Estrabó, teníem la carta...
0: Se sabia que havia passat alguna cosa tremenda.
2: I que hi havia alguna ciutat per allà, però clar, en aquell moment doncs, no es deia quasi res. Però a més no hem d'oblidar que no és només Pompeia, també hi havia Estàvia, hi havia Herculà, hi havia altres pobles, però Pompeia era el més gran i és... Però val la pena visitar-los tots, eh?
1: Clar, aquí ens expliquen com visitar Pompeia, que no és un lloc fàcil per visitar si és la teva primera vegada, perquè no te l'acabes mai, la visita a Pompeia.
2: No, és una visita molt, molt llarga, si vols, perquè fer tota la ciutat és impossible, però per això hi ha guies allà, no? Llavors jo recomano moltíssim, clar que hi pot anar cadascú pel seu compte, però sempre millor si hi ha algú que t'hi acompanya, perquè et portarà pels carrers i les zones que s'han de veure, al fòrum hi has d'anar, a l'amfiteatre hi has d'anar, t'has de passejar per aquests carrers, però és molt bonic veure en aquests carrers la taverna, l'Openar, que era el prostíbul, que també doncs, és molt curiós de veure, i totes i cada una d'aquestes coses.
1: Tornem a veure ulleres de realitat virtual, eh?
2: Aquí és on et marejarà, Joan.
1: Aviam.
0: Aquí és on es fan aquells recorreguts que són bastant...
2: Em sembla que és on hem d'anar dempeus ara, no? O ens hem de seure encara?
1: Mal metavers.
0: No ens separem, eh? Que sempre ens passa que ens fiquem i ens separem i ens donem uns quants cops.
4: Aquí visitareu la Vila dels Misteris, que era una domus romana molt famosa de Pompeia. Anireu passant per diferents espais de la casa i us guiarà una veu, que és la Licínia, la mestressa de la casa. El que teniu que fer és caminar, esperar que s'obrin les portes, així passar als altres espais. Qualsevol cosa podeu aixecar la mà. Us veureu entre vosaltres com petits caps d'estàtues volant, flotant per l'espai.
1: Realment la gent va molt perduda aquí, ara que ho veu sense ulleres.
4: Vale, ja pots creuar la porta.
0: Vale. Adéu, nois.
1: Ui, estem en una domus romana. L'Anna és el 51, oi?
0: Jo ets el 23, jo sí.
1: Sí.
0: Joan, que bonic és això. Anem, que ens obrirà la porta.
1: Tant de bo tinguéssim una casa així, Anna. Ai, mira, la cuina de la que parlava la Irene, no?
0: Sí, amb els orificis pels menjats fets.
1: Ai, es poden tocar les espelmes. Ai, quin susto. Quin susto. Ai, quin susto. Volia tocar les espelmes, però estàs aquí al mig.
0: Sí.
1: Ai, ai, para.
0: Mira, aquí hi ha unes pomes.
1: Ja s'ha acabat.
5: Sí, ja ho he acabat ja. Vale, gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: M'agrada molt l'evolució quan estàs entre les restes i de sobte ho recreen com era antigament Pompeia amb els colors.
2: I de cop quan se'n torna a anar no vols, dius no. Vols que torni una altra vegada aquella meravella, aquells colors, aquella vida.
1: Atenció que hi ha una sorpresa que ja la vam viure i gaudir a l'anterior ideal de Tomis d'Ancamón. És que ens podem fer unes fotografies i convertir-nos en romans i romanes. Vinga, va, anem a fer un fotomaton.
0: Val, va.
1: L'Anna s'ha de fer una foto. Ui, t'ha fet com un home. I amb la Irene que s'ha fet una... La Irene ha quedat com una... Com una
2: guapíssima, he quedat. Mira, surto aquí, sóc aquella. Mira que guapa.
1: Ai, falto jo. Ai, mira la Laura, també, que mona. L'Anna l'ha fet com un senyor.
0: A mi m'ha fet un home.
1: Oh, m'ha fet com una dona. Per què m'ha fet una dona a mi, a tu, un home? Bueno, i després d'uns riures, com sempre, tota bona visita s'acaba a la botiga de souvenirs.
0: Doncs sí, després d'aquests riures en el que ens hem, no sé, una mica disfressat de...
1: De pompeians,
0: de pompeians i pompeianes.
2: Sí.
0: Jo et preguntava al principi, expectatives, m'has dit zero, ara ja pots fer la teva crítica.
2: Doncs més que recomanable, s'ha de venir a veure, perquè tal com comentàveu a l'inici, Pompeia, jo crec que tots i totes sabem de què estem parlant, d'una ciutat sepultada sota les cendres d'aquell Vesuvi, d'aquella erupció del segle I, i realment aquí tens la sensació que hi entres a dins, ho vius. Això és aquesta experiència immersiva. Implica això, la música, les veus, les llums, fins i tot les olors, hem arribat a dir.
0: Tu havies imaginat així? Com va ser l'explosió, com aquest núvol que hem vist, que a mi m'ha impressionat molt, com queien aquestes pedres
2: incendiades? Clar, veníem d'aquella darrera que vam anar a fer de Tutankamon, crec que va ser la darrera que vam fer plegats, però jo crec que aquesta a mi m'ha agradat més. No sé si s'ha de comparar o no, però és que m'ha agradat moltíssim, perquè passava d'un món a un altre, no? De la vida a la mort, en un moment, de l'alegria a la tragèdia, i ho han aconseguit i hem sortit, jo crec, no? He tingut tota una barreja de sentiments dins meu i amb moltes coses que no volem explicar, però que entres d'una manera i surts d'una altra. Jo crec que això és del que es tracta avui en dia, del que són els museus i de les exposicions, que no et deixin indiferent, i jo us asseguro que avui me'n vaig cap a casa sent una altra.
0: Com sempre, els oients del balcó, els grans privilegiats de tenir una guia com la Irene Cordón. Nosaltres ja ni parlar-ne, no? Joan Bufill, Laura Prudel, hem estat aquí.
1: Una meravella, una meravella.
0: Moltes gràcies, Irene Cordón.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Tant de bo els oients la puguin escoltar, aquesta xerrada que hem mantingut aquí, i venir després. Una abraçada.
2: Una abraçada.

0: Cadena SER i SER Catalunya, El Balcó, amb Anna Puigvoltes. Ràdio Barcelona, Cadena SER.
1: Si busques una solució ràpida i eficaç per aconseguir diners extra, a CIMJUIES comprem el teu or amb la millor taxació i al moment. Podràs disposar dels teus diners a l'instant. CIMJUIES, a Barcelona, l'Eixample, Toro Parc i a Viladecans.
2: La inserció laboral de persones amb risc d'exclusió és feina de tots. Col·labora comprant a les botigues de moda d'Outlet Social Palafolls. També hi som a Premià de Dalt i Blanes. Productes amb descomptes del 30 al 70%. Entra a outletsocial.org i a Instagram.
3: ¿Quieres sentirte bien? ¿Quieres tener una vida activa y saludable? En Eurofitness, disfruta de la actividad física como nunca. Entra ahora en eurofitness.com y descubre todos nuestros clubs, nuestro proyecto y todas las actividades. Comprometidos, sostenibles y activos. Eurofitness, mi cuerpo, mi planeta.
4: Abans de comprar el teu cotxe, sigues vine a Mundiauto i podràs tocar-lo, provar-lo i, per descomptat, endur-te'l. A Mundiauto tenim més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero amb finançament a mida. Mundiauto, el teu centre comercial de l'automòbil al Prat del Llobregat. Mundiauto.com.
5: Anar de festival? Llegir un llibre amb tota la calma? Recuperar aquella sèrie de la qual t'han parlat tant? L'estiu és també temps de Tot és comèdia.
6: Us esperem cada cap de setmana d'aquest estiu per servir-vos el menú cultural més refrescant.
5: Tot és comèdia, amb Màxim Castillo. Dissabtes i diumenges a partir de la una a la Cadena SER i SER Catalunya. I tu, què faràs aquest estiu? Connecta't a SER Catalunya, una ràdio que enganxa.
7: Conseller Ordeig, moltes gràcies. L'última més personal, quin ha estat l'últim bosc que ha trepitjat sense càmeres?
8: Ostres, però jo tot el dia estic voltant, ara m'has fotut.
5: Aquí Catalunya, edició estiu, de dilluns a divendres de 8 a 10 del matí, amb Laura Estrada. Els podcasts del Balcó. Recupera el millor d'aquesta temporada.

0: Ja han arribat els Otero. Com esteu? Miqui Otero, Malcom Otero.
1: Molt bé.
2: Molt bé, em costa divendres.
0: Per això venies amb les ulleres de sol?
2: M'he oblidat que les portava.
0: Però tan tranquil, no? Si no t'ho arribem a dir...
2: Sí, el següent pas era dir on són les meves ulleres de sol portant les ulleres de sol.
0: Clar.
2: Venia absolutament despistat.
0: Igual l'està disfrutant les festes de la Mercè.
2: Clar, venia com amb ressaca, vols
0: Clar.
2: Dir? No era el cas.
0: No.
2: Les
0: festes de la Mercè?
3: No.
0: Però les havíeu viscut anys enrere.
3: Sí, no? Sí. Ja, potser... Bueno, sí no, jo no tinc res en contra, estic molt a favor, però ja no les visc, diguem-ne, com abans.
2: Jo les visc molt poc intensament, comparat a abans, que anava a molts concerts i tot això.
3: Sí, també.
2: I ara vaig a les...
0: Però aquesta nit, per exemple, no aneu a veure la Bandini, per exemple.
2: No, la veritat és que aquest any no veuré concerts. Vull dir, no he planejat
0: veure concerts. Però tu ets molt de concerts.
2: Molt, moltíssim. Però aquest any m'ha coincidit així, demà tinc un viatge... Bueno, no les gaudirem massa aquest any.
3: Jo tampoc.
0: Tu tampoc. Jo sé que volíeu aprofitar avui una pel·lícula. L'altre dia vam estar parlant de Cautivos.
3: Sí.
0: Va donar molt de sí.
3: Va donar molt de sí.
0: Veurem avui el tema que surt de la nova pel·lícula de Carla Simón, Romería.
4: En el edificio alto, en Toraya, ¿no?
5: Estuviste investigando.
4: Ahí vivían mis padres, ¿no? En ese edificio alto, en Toraya, ¿no?
5: Estuviste investigando.
4: Bueno, es lo que leí en el diario a mi madre.
5: Tus padres vivieron bastante tiempo ahí hasta que, bueno, tu madre se quedó embarazada.
0: Aquesta pel·lícula retrata una realitat que no sé si us toca molt, però que segur que coneixeu, que és el de la família Pija Gallega, és així?
2: Sí, és el...
3: Al Miqui, si més no, li toca família gallega.
2: Gallega pija no, però gallega sí. 50%.
0: Però sou de família pija?
2: No, en absolut.
0: Ara em sorprendria.
2: Però jo sempre, des de l'adolescència, no sé per què, sempre he conegut a determinats cercles així amb més diners que jo. I és un gènere que m'agrada molt analitzar-lo, la veritat. I que crec que la pel·li de la Carla Simón, que per cert és una absoluta meravella,
0: boníssima. Encara no l'he vista.
2: És la meva favorita de les tres que ha fet.
3: I això per l'any, sí? Per mi, ens agraden les tres. A mi m'agrada més Estiu que no pas el Carràs, però aquesta, la tercera, aquesta em sembla la que té més veritat de totes.
2: Mm. Ja està superben escrita, té una part imaginada preciosa. I és el viatge, diguem, del seu alter ego, una mena de Carla Simón, que amb 16 o 17 anys vol estudiar cinema a Londres, necessita... diguem, un certificat d'on ve la seva família biològica perquè li donin una beca i poder anar a estudiar. I llavors inicia aquest viatge, que és anar a veure a la seva família biològica, la del seu pare, que no va conèixer, a Vigo, a la ria de Vigo, per la zona de Bueu i tota aquella zona. I el retrat, ja en podríem parlar dues hores d'aquesta pel·li des de molts angles, però el retrat que fa de la família pija gallega és absolutament perfecte. Està absolutament afinat. Hi ha escenes al·lucinants, per exemple, una escena que l'avi, el patriarca, reuneix a tots els seus nets d'una celebració familiar, els posa per ordre d'alçada o d'edat, llavors un per un s'abracen a l'avi, li han dit que es portaran molt bé, i llavors l'avi els dona un sobre amb un parell de bitllets, no? Segons l'edat és més o menys diners, i la prota fa aquesta cua per primer cop, perquè és el primer cop que passa una estona amb aquesta família, i quan li arriba el torn, l'avi li dona un sobre amb un paston per dir-li, ja no cal que firmem per notari res que tingui a veure amb el teu pare biològic, no? Jo et pago els estudis, no cal que demanis la beca, no? És una escena quotidiana, fins i tot gairebé, amb un to, diguem, humorístic en alguns moments i tal, i de sobte hi ha una violència.
3: I t'has dit que t'ha dit. Terrible.
0: Ja només com una violència.
2: Una violència terrible, no? I hi ha un altre moment, que a mi em sembla molt definitori, que és quan surten ja les festes del Carme, crec que són les festes del Carmen, que són les festes marineres,
3: el 16 juliol.
2: I surten amb vaixell, no? Tirant corones de flors al mar i tal. Llavors ells van en el seu barco, que és un senyor barco. I llavors quan passen, no sé si és una altra part de la família, no recordo ara, si és una altra part de la família, uns veïns o què, llavors ells diuen, mira, allò sí que és un vaixell, com dient, el nostre és una barqueta.
0: Clar.
2: Llavors, això ens ha portat a pensar de dues coses. Primer, volíem fer l'Atlas del Pijo Ibérico.
0: Molt bé.
3: Perquè el pijo no és universal.
2: No.
0: No és universal.
3: No, cada lloc té el seu pijo.
2: És com pingüins, saps? que hi ha pingüins a ciutats d'Equador.
0: Que són diferents els de...
2: Els pols, però
3: sí,
2: són pingüins tots.
3: I no sé què,
2: són
3: sí,
2: pingüins
3: sí,
2: tots, però són diferents. Clar, tenen costums
0: diferents,
2: d'Islàndia. Aspecte o... diferent, costums diferent, de tot diferent. I hi ha moltes, moltes
3: no,
2: diferències.
3: A Islàndia no hi ha que el pol... només hi ha el sud.
2: Clar.
3: De la, del,
2: sí, sí,
3: de la Terra.
2: Però ja... ja bueno, podem parlar... Fem un altre dia, pingüins, sisplau. He vist molts documentals de...
0: Donaria per...
3: Ja m'he deixat publicar, pingüin!
2: Donaria per molta estona. Però una de les coses és l'Atlas aquest, que podríem procedir a fer-lo, i l'altre vessant és la idea de... aquests sí que tenen un bon vaixell, és la idea de que cap pijo es considera pijo. Sempre hi ha un pijo més pijo que ell, no?
0: És a dir, ningú diu
2: amb una, cadena infame, bueno, alguns sí, però és una cadena infame que ens portaria al uberpijo, o sigui, a un gran pijo gegantí, que seria el veritable i genuí pijo, i la resta no ho serien. Però alguns sí que ho diuen, jo crec que vas pel rotllo de, no? Sí, d'explicar no, les diferències.
3: Clar, vull dir, aquí hi ha diferents... I a més, en cada època, a Madrid tothom era més o menys pijo, hi havia, tothom vestia com un pijo, però no hi havia tant... Ara han sortit aquests cayetanos, que és...
0: Que dir, Madrid és cayetano.
3: És que és una manera d'exercir de pijo. Vull que es noti que sóc pijo. Tinc un uniforme de pijo i vull que sàpigues que, a més, això implica unes idees polítiques, una manera de... Vull dir, és una tribu urbana, ja ha canviat.
2: És l'única subcultura, és com els heavies dels 80,
3: exacte,
2: ara són els cayetanos.
3: O els skins.
2: Sí, sí, sí, sí.
3: En canvi, aquí a Catalunya, ara també hi ha una mena de... d'aquesta mena de pijo, una mica del polo i tal, no sé què, que es diu Ambroc i tal, bro, i tal, però que o sigui, hi ha aquesta mena de pijo, però ja el pijo català és una mica diferent, perquè el català té aquesta mania d'amagar els diners.
0: És el que t'anava a dir?
2: Bueno, una mania.
0: Bueno, soc molt senzill.
3: No, i aleshores que dius, és aquest noi que tu coneixes que sembla igual que tu, però descobreixes que té, no té una casa a l'Empordà, té un mas a l'Empordà, uh-huh. I que després, no, però és que m'han deixat aquí un edifici. Com un edifici? Sí, que té 12 pisos, que són meus. Uh-huh. I tal, i va...
2: es treu les claus de la butxaca i sempre cau un carnet del Barça. D'un tiet que ha marxat. I el piset de la tieta que està fet pols allà, no? Si tornem al vaixell, jo crec que només a través del vaixell podem explicar les diferències. Sí, és a dir, a Galícia és el vaixell es té i és un vaixell gran, però sempre és des de l'enveja a l'altre vaixell encara millor, que és l'escena aquesta de la Carla Simón. A Madrid es diria directament Dispongo de barcos, que hi ha una pel·li que es diu així, no? I es diria el meu vaixell és increïble, sí, i el tinc a les afores de Madrid, és a dir, a València, perquè per ells València, València és l'extraradi de Madrid.
0: La seva platja.
2: Això de Madrid, a Andalusia directament el tindrien aparcat sempre com el Mercedes a la porta del bar, doncs el tindrien aparcat sempre en el plano de vista, en la visió, que tindrien des del Chiringuito, anirien demanant, no?, manzanilles i tal, i dient tal. Llavors, aquí no hi ha... Llavors, a Catalunya no hi ha el vaixell. És a dir, l'expressió per anar amb vaixell és anar per mar, si us fixeu.
3: Sí.
2: És a dir, s'invisibilitza el vaixell.
3: No,
2: per una qüestió que de vegades que es diu és de bon gust, però també és una manera de preservar el patrimoni.
3: I,
2: no,
3: de fet, aquí no tenen ni vaixell, ni iate, ni iots. Aquí tenen barca.
2: Barqueta.
3: És molt diferent.
2: O barqueta,
3: que és un llaüt que pot tenir 10 metres,
0: però
3: és un
0: llaüt.
3: Sí, una menorquina, tal, no sé què. Bueno, saps, és una cosa, no, això és per fer una caleta i tal. Vull dir, aquí és diferent. Vull dir, no és aquell, tu vas allà, no és allò que dius, tinc 18 metres, dos pals. No, aquí és una cosa com... I aquí s'amaguen més els calés. Però, ara sí que potser, per imitació d'aquesta cosa una mica més massatària, hi ha aquest pijobró català, aquest del que et dic del polo, que comencen a tenir aquest mimetisme,
2: sí,
3: ja intenten uniformar els pijos del món.
2: Però a través de la pijos serra juvenil global d'internet, de Dibro, està muy basado, i jo l'altre dia estava prenent alguna terrassa i al costat hi havia uns pijobros, diguem, sí, ja podem dir la paraula, uns pijobros.
3: Carrer.
2: Que estaven... Era realment algo bastant inofensiu, em sembla que era Diputació amb Granados.
0: No era Francesc Macià.
2: No els havia anat a buscar, no estava de safari. Havien vingut ells, havien baixat ells. De vegades baixen amb les escupis i llavors fan una mica de turisme, com sempre s'ha fet des de vida privada de Sagarra. I estaven ells al costat i tal, i havien d'anar, decidint on anaven a dinar. I llavors un proposava un japo increïblement car, no? Llavors un d'ells deia, no, jo és que no tinc... Jo no tengo dinero, va dir. No tengo dinero. Yo no tengo dinero. I l'altre li va dir, eren clarament, devien tenir 18, 19, 20...
0: Era pijo, però no tenia diners, deia.
2: Però tranquilo, si el año que... ¿Cómo va a decir? Tranquilo, si el año que viene estarás cobrando 90K. 90K, no va dir 90.000. Va dir 90K.
3: Clar, això és la...
2: Què et sembla? Clar, vaig dir, hòstia, on ha quedat aquesta cosa, diguem, de la burgesia catalana de no diríem mai 90K.
0: Ara, no li va dir, ja te lo pago jo, no.
3: No, això no.
2: No, bueno, en això
3: s'entén, ja, no et preocupis, ja, ho pagaràs. L'any que ve pagues tu.
2: Estava implícit.
3: Però sí que hi ha una mena de pijos sin fronteres, ara, i aquesta hi ha una mena d'intentar, perquè clar, internet ha canviat les coses, són tots liberals, volen tenir ingressos passivos, no hem de els impostos són el pitjor que tenim, vull dir que hi ha tota una mena de filosofia, sí, que s'està extenent i que tots volen ser aquest pijo.
2: Estem molt en contra d'això, volem conservar la biodiversitat del pijo, és a dir, sempre que a cada regió el pijo ha estat diferent.
3: Clar, perquè després hi ha aquest pijo d'aquí
0: no de la globalització dels pijos.
2: No, és el procés d'estarbar d'aquistació del pijisme, no?
3: Clar,
2: no,
3: que,
2: no.
3: O sea, jo vaig tenir una nòvia de Madrid que deia, es que a los pijos de Barcelona parece que hay que echarles dinero. I és veritat, perquè anàvem vestits amb una samarreta trencada i tal. Hi ha una cosa aquí que allà, que per un pijo de Madrid és incomprensible.
2: Sí.
3: És això, no... Vull dir, i que potser, tu veus, jo tenia una amiga molt pija que sembla que no és pija, però si tu comences, jo que no tinc ni idea de roba, però si mires a l'outfit, allà hi ha un sou sencer, saps què vull dir? Dius, no, perquè aquestes sabates són de 400 euros, aquesta...
2: Bueno, vosaltres sabeu allò que es va parlar molt amb la sèrie Succession, que es parlava...
3: Ah, sí, que Succession.
2: Lujo silencioso.
0: Sí.
2: Es va inventar aquí, o sigui, el luxe silencioso.
0: A Catalunya.
2: El tio, mai saps, poden atacar per qualsevol costat. El tio que està prenent una birra amb tu, en una terrassa d'un bar oriental, aquesta persona porta una samarreta negra. No és com la teva.
0: No.
2: Toca-la, un moment.
3: No, sí, no té costures.
2: No és
0: fins i tot olora-la.
2: No, i això ve d'antic. És a dir, per exemple, amb els cercles de l'esquerra més o menys semicompromesa contra el franquisme, aquesta cosa com gent realment d'esquerres, no?, en aquell moment, però de molta pasta, no?, que hi ha aquesta, que us la vaig dir un dia, aquesta frase increïble, el dia de mañana, la novel·la del Martínez de Pisón, que és un tio que ve d'un poble d'Aragó arruïnat, que no té ni un duro, i entra en els cercles de la burgesia compromesa d'esquerres de Barcelona.
3: Una mena pijo a part
2: de Mercè. I van tots vestits fatal, no? Totalment amb qualsevol cosa a sobre. I llavors el tio ha d'aprendre a vestir malament com ells, no? Sí. Llavors el Pisón posa... Era un pobre disfrazado de rico disfrazado de pobre. O sea, un pobre, no? Pues és una mica aquesta idea com de no mostrar, diguem... I és absolutament diferent al fenomen que deia el Malcolm, el pijo madrileny cada cop més embogit, que vull dir, amb això de Taburete, és que és molt al·lucinant, és que hi havia...
0: Taburete, el grup del fill del Bárcenas.
2: Sí, però que hi ha tota una escena, el fill d'un d'Inditex, que es deien Sin Blanca, uns altres que es diuen Modovion, hi ha tota una escena de grups pijos que són al·lucinants. És que jo he arribat a veure imatges de concerts amb banderes de PAM, que és Pijos a Muerte, i amb banderes suïsses.
0: Pam, pijos a muerte.
2: O sigui, la consciència de classe, que jo sempre l'he reivindicat des que tinc ús de raó, ha tornat, però ha tornat la consciència...
3: Pardal.
2: Consciència de classe pija. O sigui, no la consciència de classe obrera, no? I és un fenomen al·lucinant, on diu el Malcolm, és que semblen heavies o cofrades. O sigui, pareixen els Cayetanos, són tots iguals.
3: Sí, sí, sí. No, i a més, hi ha aquesta cosa, això de que porten banderes suïsses perquè són d'esportar els calés per no pagar impostos.
2: Clar, clar.
3: Vull dir que dius... Vull dir, hi ha tota una filosofia darrere, ja no és només soy pijo. Però hi ha una cosa, hi ha una escena d'una pel·li americana, que no recordo el títol, que eren uns multimilionaris tipus Succession, i diu, i aquest? I diu, si serà pobre, que lleva un Lacoste. Diu, però no perquè portés un Lacoste, sinó perquè portava una marca. Les marques són de classe mitjana. Tu si portes, no. si es veu la marca...
0: Però quan érem joves sí que... Jo me'n recordo les marques que eren pijes, Privata, no us en recordeu?
3: Home, i tant.
0: Qui tenia un Privata era... Sí. Jo volia tenir un Privata.
3: Clar, i a més tu saps que... Sí, i a més hi havia com la marca, perquè el Corte Inglés va fer una marca que es deia Nudos, que s'assemblava, i era com la versió cutrilla que tu portaves del Privata, saps? Mm-hmm. Perquè hi havia sempre aquesta cosa com aspiracional, que tu volies portar un Privata, però el Privata era car. Una marca que, per cert, no sé si s'ha tornat, però va desaparèixer, no? Però vull dir, perquè les marques són de classe mitjana. O sigui, això de Succession, és a dir, això, tu tens una samarreta negra que està feta amb cotó pima del Perú i que no té costures i que l'agafes i sembla que està feta una peça i que és una meravella, però és una samarreta negra.
0: Clar. Però Succession, jo hauria dit que eren rics, rics més que pijos.
3: Sí.
2: Què vols dir? Això és interessant. O sigui, com tu aportes el matís, diguem que...
3: És que es pot ser pijo sense ser ric.
0: No, no, no. Pijo té pasta. Però hi ha el que ja no és ni pijo, el que és ric-ric, que va de ric, diríem, yeah. El pijo ho amaga...
2: Una de les possibles...
0: Ostenta.
3: No, per que mi... A Succession diuen aquesta frase de... Hi ha un personatge que diu que tindrà una herència de 5 milions i diu, això és una desgràcia, perquè no pots ni gastar. No ets ni ric ni pobre, tens 5 milions de dòlars, però no te'ls pots gastar perquè et quedaràs sense pasta. Aleshores, és una situació molt incòmoda.
2: Però el que diu l'Anna, que té com raó, és com la idea de que el pijo alardeja de ser pijo,
0: sí,
2: no?
0: Sí, per mi la diferència està això, l'ostentació.
2: Una de les possibles
0: etimologies
2: de pijo, que no està demostrada, jo crec que és una mica bastarda, és que pijo ve de penis, que per tant alardejar de penis és fer el pijo, per exemple. No?
0: Ah,
2: llavors això exigiria l'actitud de mostrar els diners, però això no quadraria amb el pijisme
3: clar,
2: de Catalunya, que jo crec que és silenciós.
0: Clar, sí, sí,
3: Catalunya, que no té aristocràcia, clar, no té aristocràcia, clar. Això ja canvia una mica.
2: Clar.
3: I, però és veritat que aquí, aquest és el criptopijo que tenim aquí, o sigui, tenim el pijo bro i el criptopijo. Clar, aquest criptopijo és una mica diferent, perquè tu dius, aquests són milionaris, més que pijo ja estan per sobre del bé i del mal. Efectivament, clar, si estàs parlant d'aquestes famílies que són. Però ser pijo implica que tens pasta, si no, ets aquesta... La gent que es diu pija a si mateix normalment és la que no és pija però vol ser pija. Perquè ser pijo vols dir que ell vol ser pija perquè vol tenir calés, vol vestir, és que jo soy muy pija o muy pijo. Això indica que és una cosa també aspiracional. Però clar, els Succession són més que pijos, són el que els pijos volen ser, ja, que ja és clar. El poder, perquè ja no és tenir calés, és que això, que 5 milions per tu són no res.
2: I després que el pijo està en la mirada de l'altre, també. O sigui, és a dir, algú pot pensar, tots som el pijo d'un altre. És a dir, hi ha una cadena tròfica.
0: Algú us ha dit pijo? A tu t'han dit pijo alguna vegada? O a tu
2: a mi no,
0: a
2: mi sí. Clar, a mi no, jo... vindrien difícil, però algun cop sí. Per, pijo, sí
3: però mira, Jaime...
0: O hi pijo. No
3: Hippie. Trash posh, que es diu en anglès. Però jo la meva família venia com de certa burguesia, però Jaime Gil de Villén me deia una frase: no somos venidos a menos, somos llegados a la nada, i aquest sóc jo. I aquest, hi ha una generació que ja ets el no res, no? Aquest sóc jo. Entonces, vull dir que et diuen, no, tu vens d'una dinastia d'editors, de coses d'aquestes, i sembla que encara vius en una prosperitat que no tens, no? Però el pijo, és veritat que el pijo també podia ser un insult. Podia ser que eres un pijo...
2: El pijo de què vas, la canció.
3: El pijo de què vas, sí, clar.
2: Sí.
3: I, clar, vull dir que hi ha moltes menys... I aquest pijo que no vol ser pijo...
2: Això és molt interessant, sí. El pijo desclassat.
0: El pijo que no vol ser pijo.
2: És a dir, hi ha la idea aquesta com del càrrec de consciència, no? És a dir, hi ha la frase aquesta magnífica de Balzac que deia que tota gran fortuna amaga un crim. Val? Llavors hi ha gent que sent aquest càrrec de consciència, no? Que és el pijo que es desclassa normalment quan ho fa, doncs en l'adolescència, a través de cercles artístics, literaris, musicals o de l'activisme. Allà és on jo he entrat en contacte amb la panoja barcelonina. Llavors això ens porta, diguem, a una divisió, ja centrant-nos una mica més l'objecte d'estudi en Barcelona. Hi ha un llibre magnífic del Christian Segura que és Gent d'ordre,
0: sí.
2: Clar, ell és l'inventor del terme upper diagonal, per exemple, sí. I que diguem que parla amb coneixement de causa sobre els diferents tipus, no? I parla de la idea de pijo loco, que és el de la família, el pocholo, per entendre'ns,
0: sí.
2: Pijo loco, pijo progre i fot un altre que no recordo ara, el tercer. Llavors, vosaltres què preferiu, un pijo que es desclassa o un que ostenta? És a dir...
0: A mi em quadra més el que ostenta, en la meva definició.
2: El trobes més...
1: Va de cara, no?
0: Va de cara, sí.
2: És una pregunta interessant, és com dir que prefereixes un cínic o un fill de puta, és a dir, algú que... O un fanàtic, per exemple.
1: Sí.
0: Cap dels dos, val?
2: Què vols, Acebes o Zaplana, no? O sigui, què vols, un cínic que no diu el que pensa o un fanàtic que ho diu?
3: Sí, clar, però també hi ha una cosa que vull dir, que una cosa ser pijo, una cosa tenir calés, i hi ha gent que té calés, i clar, vull dir, ja no dic, no tens... Bueno, tens la culpa. Tens calés, jo no... Tinc enveja, rancor social, moltes coses, però bueno, aquí ho deixem. I també jo entenc aquesta gent que diu, sí, jo tinc calés però no soc pijo, no? Vull dir que, bueno, tinc una herència, el meu pare és el propietari de General Òptica, jo què sé, no? M'estic inventant. Clar, jo dic que aquesta gent, bueno, clar, vull dir, jo entenc que ells, que ja, qui no vol ser pijo, vol, perquè sobretot no vol...
0: Però prefereixo que ho diguin.
2: Clar, jo he arribat a aquest punt, també. No, perdona, al revés. Jo estava en el teu punt...
0: Què t'ha fet canviar, Miqui?
2: Valoro com el càrrec de consciència que porta algú és que em fa vergonya.
0: Clar.
2: Com a mínim, perquè no es puja la onada aquesta de malisme actual, de l'ardejada, diguem-ne.
0: O sigui, jo no suporto el que justifica i el que està mentint. No, no, si no, no, no tinc res, això que dèiem, no? Tinc l'apartament allà, l'altre...
3: Sí. No, però sí, sí. Perquè a més ja... Aquí no, dèiem, no tenim aristocràcia. Claudio López de Madrid, que era l'editor de Penguin Random House, que era, era no sé què, marquès de no sé què, no sé què. Sí. I ja el veies que ja no era com tu. Ja el veia, jo era íntim, amic, íntim, vull dir, que hi vaig estar un palau que té comilles, i tal, vull dir, però ell no amagava res, però ja es veia que no pertanyíem al... Vull dir, que jo era un convidat i que quan que estava a aquest palau que té comilles, pues que mirava les parets i deia, diu, sí, este és el Salón Chino, saps què deia ell? Clar, vull dir, ja veia que veníem de llocs diferents.
1: No cal ni que ho intenti, ni que ho digui.
2: No. Però aviam, no sé si, crec que era el Claudio que li deia, quan estava el debat de si retirar les estàtues d'esclavistes sí, a Barcelona, sí, em diu, oi, si retiren l'estàtua del teu avi, què faries? Llavors crec que la resposta va ser a mi no em fa res mentre que me la posin al meu jardí. Com, en plan, gastos de mudança no els penso assumir. No sé si era el Claudio o algú de la seva família. I era un tio encantador i amb molt talent com a editor, però crec que la frase era seva.
1: Aquesta diferenciació també penso que igual es pot veure per barris de Barcelona, també pot anar.
2: Sí, sí, sí.
1: Perquè sí, igual hi ha pijos a Gràcia també i que potser no són tant com Pedralbes o... Per barris també pot
3: canviar.
1: Però
3: és que Barcelona
1: això
3: és una ciutat sí, molt classista.
0: Clar,
3: molt
0: estic d'acord, Joan.
3: Molt més classista que Madrid en aquest sentit, perquè Madrid és tan gran i està més difuminat. Barcelona és una ciutat, per això que dèiem això, upper diagonal, ja marca la meitat de la vida. I després hi ha com altres eixos, no?, verticals. Gràcia és un punt intermig, perquè hi ha estrangers, joves, també si ets la jove burgesia que viu allà,
0: cool,
3: quan és jove, però després es compra un pis a Sarrià, o hereta aquest pis a Sarrià, o on sigui. Vull dir, hi ha aquesta doble... Però és una ciutat que cada barri marca molt el que és pijo, o no és pijo, qui és pijo i no és pijo.
0: Us serveix la definició que Marc Giró va fer fa un temps, el seu programa Late Show? Ja sabeu que ell va escriure aquella guia pràctica per saber
2: què són.
0: Hauria pogut treure mil talls d'ell, però aquest em feia gràcia.
6: Los pijos son blancos. Los pijos se lo pasan siempre súper divertido. Los pijos se lo pasan muchísimo mejor que tú. Cuando le preguntas a un pijo qué tal... siempre te contestará fenomenal. Y no mienten, te están diciendo la verdad, los pijos están fenomenal. En caso de duda, entre ceder el paso o atropellar, los pijos atropellan. La Virgen María se aparece a los pobres, y si son pastorcillos, muchísimo mejor, o a los pijos. Nunca se aparece a los miembros de la clase media, por muy depauperada que ésta esté. Los pijos acostumbran a escucharse los unos a los otros en bucle, porque la principal fuente de información de un pijo es otro pijo. Aunque quieran hacerte creer que tienen muchísimas cosas que hacer, cariño, te dejo porque estoy súper atareada, ¿no? La auténtica verdad es que no pegan sello. De ahí que, cuando vas a sus casas, de las paredes, cuelguen retratos de sus ancestros. Mamá, papá, la tía Mimi, aquí mi primo Puco, aquí mi prima Bubu, ¿sabes? Porque, claro, los pijos llevan siglos teniendo todo el tiempo del mundo para posar.
0: Clar, i que se lo passen fenomenal, sempre s'ho passen...
3: És veritat que fenomenal és una de pijo de Madrid i no és ben mentida que s'ho passen molt bien, s'ho passen pirata, teta, muy bien no, s'ho passen d'altres maneres, però muy bien no s'ho passa un pijo, s'ho passa teta, me lo he pasado pirata... Que...

0: de pija i no. Traje de Batman, no? És el fachaleco, els castellanos, no? els xinos, tot igual sempre, no? Perquè no necessiten impressionar. O sigui, per què voldria un pijo convèncer d'alguna cosa? Com, per exemple, del seu atractiu. O com, per exemple, de la solidesa dels seus arguments.
1: Perquè ja es creuen atractius.
2: No, però només pels pijos. Vull dir, els fachavales sí. Només volen estar amb fachavales. No volen estar amb la classe mitjana. Fachavales com fachavales. Vull dir, oveja con oveja.
0: Jo veig un punt incestuós, fins i tot, eh? Vull dir, perquè realment...
2: I si tens dos condoms, millor.
0: Totalment.
2: Vull dir.
0: Totalment.
1: Heu buscat una cançó que sé per on va. She came.

0: Per què?
1: Això és Common People, no? Que és l'estudiant d'art que ve de Grècia i que està forrada i vol dormir amb gent normal com tu, que el que vol és, bueno, triar, tastar una mica el sabor de la vida de l'home de l'home normal, no? Llavors hi ha una escena molt divertida, que és que hi ha una primera cita, no sabia on portar-la, la vaig portar al supermercat, li vaig dir, imagina't que no tens pasta. I ella va riure molt.
0: Clar. Ara no sé com acabem, digue'm.
2: Hi ha una cosa que és això de la gent comuna i tal, no sé què. Els pijos no tenen... O sea, mai són pobres. Els pijos no tenen, poden no tenir pasta. O sea, me he quedado sin pasta, estoy corto de pasta, ya no tengo un puto duro... Mm. Això és una cosa, i una altra cosa és ser pobre. Ser pobre és una cosa de naixement, que ells no se relacionen. Una cosa que tu tinguis... Estoy fatal, estoy súper corto de pasta, tío, es que no... O sea, últimamente gasto muchísimo, tal, o sea, es otra cosa.
0: Yo creo que sí, me gusta hacer la sección. Va, hablando todo el rato, sí,
2: sí,
0: no.
2: Sí, pero he descansado también, ¿eh?
0: Ya, es que se'ns ha passat volant.
3: Faltava l'idioma, el tema de l'idioma.
0: El tema de l'idioma.
1: L'idioma, aquí és molt important, per exemple. I la manera de parlar, hi ha un moment divertidíssim en la biografia d'Albert Anderson, de Sweet, que diu que va conèixer la cantant d'Elàstica, que va ser la seva nòvia molt temps, diu. Era tan pija que quan m'obri la boca vaig pensar que necessitava un logopeda. O sigui, no sé, el punt aquest que no saps si necessiten logopèdia o que tenen molta pasta, és meravellós.
0: Oteros, jo crec que hem d'acabar amb un clàssic nostre, Hombres G, no?
2: Hombre.
1: Aquesta és el pijo.
2: Un pijo cantant un pijo, no?
1: Sí, el pijo que diu me robó la nòvia un pijo, no?
0: Sufre mamón, Oteros. Gràcies. Se'ns ha passat volant, com sempre. Gràcies. Adéu, adéu.

0: Catalunya edició estiu. De dilluns a divendres de 8 a 10 del matí. Amb Laura Estrada.
1: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya.
2: I tu, em fas anar de cul i no t'ho ha dit ningú.
1: Referents amb tu.
2: Penso en tu.
1: La graderia del balcó. Núria Vilamala.
3: Bona tarda, benvinguts a la graderia del balcó. Barça i Manchester City ja negocien per Rodri, que ha triat el Barça, ha rebutjat el Real Madrid i vol vestir de blaugrana aquesta temporada. La intenció del Barça, tancar-ho aquest mateix cap de setmana. De seguida aquí a la graderia repassem tot el que ens ha deixat aquest divendres, 7 d'agost, però abans anem a analitzar tot el que està passant a Can Barça. Ahir ja us explicàvem aquí a la graderia del balcó que Rodri havia triat el Barça, que havia dit no al Real Madrid i que el club blaugrana volia tancar l'operació l'abans possible. Adrià Soldevila, què tal? Bona tarda.
4: Què tal? Bona tarda.
3: Ara, bàsicament, és aquest procés de negociació Barça-Manchester City. Rodri ja ha dit al club anglès que ell vol anar al Barça, per tant, les negociacions haurien d'arribar a bon port perquè al City també li interessa, evidentment, negociar per Rodri, que acaba contracte l'any vinent. I vaja, el Barça, sobretot, amb aquesta intenció, Adrià, de solucionar-ho l'abans possible.
4: Sí, sí, sí. Si no hi ha cap inconvenient i les negociacions no fracassen, és a dir, que van bé entre el City i el Barça, doncs la idea és que sigui aviat nou jugador del Barça. És la intenció del Barça, tenir-lo el més aviat possible per començar, evidentment, també a ja fer les proves. La setmana que ve ja tornen els internacionals espanyols, per tant, Rodri estaria entre ells si s'arriba ja a l'acord i signa i tira endavant. Amb ell està tot acordat. Ara, és el que deies, s'ha d'accelerar amb el Manchester City. Les dues parts saben quina és la voluntat del 100% de Rodri, que és jugar al Barça. I per tant, doncs, aviam quants dies dura el tema, però s'hauria de començar a accelerar.
3: Clar, aquí el Barça té dues avantatges. La primera, que Rodri ja ha dit al City que vol anar al Barça. La segona, que Rodri acaba contracte l'any vinent. Per tant, al City també li interessa treure diners per Rodri. I clar, Adrià, no sé cap on pot rondar l'operació. És a dir, en teoria, 50-60 milions és la intenció que té el Barça, no?
4: Sí, el que ha explicat el Nil Solà el que t'hi jugues aquest matí és que l'operació rondaria uns 60 milions d'euros aproximadament, comptant també els variables, és a dir, 45 milions fixos i entre 10 i 15 de variables. Per tant, estaríem parlant d'això, prop de 60 milions si es compleixen tots els variables, que és la xifra precisament que estava pactada de destinar més o menys a un central, que aquesta operació del central ara mateix està aturada, està parada, perquè l'oportunitat de mercat que suposa anar per Rodri, doncs és molt difícil de rebutjar i, per tant, doncs aquests diners es farien servir per fitxar un futbolista de total garanties pel Barça. Recordem, 45 milions fixos seria l'oferta del Barça, més entre 10-15 variables. Estem parlant que la primera oferta del Barça que presentarà al Manchester City és de 60 milions.
3: Clar, aquests dies, Adrià, també ho deies, clar, Rodri és una oportunitat de mercat que es troba al Barça, que evidentment és un futbolista que si tens l'oportunitat d'anar per ell hi has d'anar, perquè és l'MVP del Mundial, ha estat pilota d'or i és un jugador que et garanteix un alt nivell al Barça perquè és d'escola Guardiola. Clar, Adrià, per molt que el Barça al mig del camp estigui cobert, si et surt una oportunitat com la de Rodri, has d'anar per ell.
4: Home, sí, és evident, i a més és que al mig del camp, a veure, la peça de Sergio Busquets sempre ha costat molt de substituir, i Rodri és l'home ideal, ja ho va dir Deco fa 3 temporades, que ell veia a Rodri com a substitut de Busquets, com el millor reemplaç de Busquets en qualsevol equip, no només al Barça, sinó era diguem-ne, no una còpia idèntica, però un jugador similar a Sergio Busquets, i clar, doncs s'ha d'aprofitar aquesta oportunitat. També recordem que Frenkie de Jong estarà uns quants mesos de baixa i, per tant, la posició de mig centre, si arriba Rodri, serà per ell. I en aquest, entenc, en aquesta idea, o en aquest projecte, és com s'ha pogut convèncer d'Oli per venir al Barça, perquè, tal com ha explicat també el Nil, Flick ha parlat amb ell, Deco ha parlat amb ell, alguns jugadors internacionals del Barça, com Pedri, han parlat amb ell, i, per tant, tot això ha sigut clau per convèncer-lo per venir al Barça.
3: I la intenció, Adrià, ho deies, clar, el Barça vol tancar-lo aquest cap de setmana perquè la setmana vinent ja s'incorporen els mundialistes, els campions del món, i clar, al Barça ja li agradaria tenir Rodri a les ordres de Flick per afrontar el tram final de la pretemporada.
4: Sí, sí, clar, sí, sí. Començar a fer les proves corresponents pensant ja en l'inici de Lliga, que ja no li queda gaire, amb la qual cosa el Barça ha de començar ja a practicar amb els futbolistes que creu Flick que hauran de ser les peces clau d'aquesta temporada.
3: I Adrià, a veure, perquè demà fas les maletes, no? El Barça cap a Itàlia i tu també marxes cap allà.
4: Cap allà anem. Anem a veure un triangular, el Barça juga un triangular, que estarà molt bé per provar cosetes i fer jugar joves abans que arribin tots els internacionals espanyols. Contra l'Udinese, que és l'equip local, és a dir, el Barça va a Udine a jugar aquest triangular, jugarà contra l'Udinese 45 minuts i jugarà contra el Nottingham Forest 45 minuts més. O sigui, en total serà una mena de partit normal de 45 minuts per part, però la diferència és que a la primera part hi haurà un rival i a la segona part n'hi haurà un altre. I això, bueno, acabarà doncs definint qui és el guanyador del triangular entre Udinese, Nottingham Forest i Barça, que si vols, no sé si la gent estarà molt avesada a veure un triangular, però com funciona un triangular i qui s'endurà la copa...
3: És curiós, eh?
4: Sí, sí, clar, qui s'endurà la copa en aquest triangular? Doncs s'endurà la copa qui més punts faci, això va per punts. I els punts són victòria 3 punts, normal, com sempre, un empat és un punt, però si guanyes la tanda de penals en són 2,
3: vale.
4: Si perds la tanda de penals et quedes amb un punt i la derrota són 0. Per tant, en aquests 45 minuts de partit contra el Udinese i 45 minuts contra el Nottingham Forest, el Barça ha d'intentar guanyar els dos, evidentment, però si no pot guanyar-ne un, doncs empatar-lo i guanyar la tanda de penals.
3: Serà entretingut, eh, Adrià? Tu passaràs bé.
4: Sí, prou entretingut, sí. A veure, la gràcia d'allà és, primer, que el Barça jugarà al camp de l'Udinese, que és un camp que s'ha fet nou i que és molt bonic. I
3: que tu tens ganes d'anar-hi.
4: M'agradarà, sí, exacte, m'agradarà veure'l, aquest friuli nou. I després, doncs, veure també els jugadors que poden jugar al primer equip en un futur, no? Tinc ganes de veure Ibrahima Tunkara, tinc ganes de veure Abdelkarim, vaja, jo crec que Xavi Espart, etcètera, etcètera, no? Jugadors que són interessants de veure.
3: I com a destí gastronòmic, no està malament.
4: Home, Itàlia sempre està bé. Itàlia sempre està bé. Buscarem un lloc per menjar una bona pasta i per menjar un bon gelat i tornarem tranquil·lets i contents.
3: Clar que sí. Doncs, Adrià Soldevila, moltíssimes gràcies, bon viatge, gaudeix del triangular d'Udine i d'Itàlia i t'escoltem la setmana vinent.
4: Moltes gràcies. Per cert, viatge Rafa Juste en representació del Barça. Joan Laporta seguirà fent bondat.
3: Continuarà descansant el president del Barça. Adrià, gràcies.
4: Vinga, fins ara.

0: I quan passen 8 minuts de 8:45 de la nit, aquí a la graderia del balcó, el que fem ara és agafar el cotxe i marxem cap a Andorra. Asier Chaves, què tal? Bona tarda.
1: Què tal, Núria? Bona tarda.
0: Perquè el Barça femení ja està instal·lat a Andorra per fer-hi la primera estada d'aquesta pretemporada. I, Asier, quina és ara mateix la fotografia de l'equip?
1: Doncs l'equip va arribar ahir, treballarà a Andorra fins dilluns, combinant les sessions de camp amb la preparació física, i de moment ho farà amb diferents ritmes dins de la plantilla, perquè Aitana Bonmatí continua amb un pla individualitzat per les molèsties que arrossega el turmell esquerre arrel de la seva lesió al peroné de la temporada passada. Encara no té una data concreta per tornar, i quan ho faci serà perquè ja no té dolor, perquè ja no té mal, perquè la seva prioritat és poder tornar al 100%. Quica Nazaret sí que ha començat avui la sessió d'entrenament amb les seves companyes, però s'ha hagut de retirar abans d'hora perquè ha notat unes molèsties i l'equip ha preferit no arriscar. I Caroline encara no entrena tampoc amb el grup perquè acaba d'arribar i el Barça vol que s'incorpori progressivament a la dinàmica de l'equip. L'estada acabarà dilluns i dimecres arribarà el primer amistós de la pretemporada contra el Montpellier, el Johan Cruyff.
0: Perdona, Sier, que gairebé t'atropello. El que deies, i tant a Bonmatí que està fent aquest pla individualitzat, ja ens ho havia explicat l'Anna Palet fa uns quants dies, que ja és el pla, la intenció que té una mica el Barça femení amb Aitana en aquest inici de pretemporada i de temporada. I a Sier, avui també han parlat Cata Coll i Clàudia Pina. Com afronta el vestidor una temporada en què, clar, han marxat moltes jugadores, però el Barça, com sempre, torna a tenir l'exigència de guanyar-ho tot?
1: Doncs l'afronta amb naturalitat. El Barça ve d'aixecar 4 títols i Cata Coll no vol saber res de pressió.
2: No, volem seguir guanyant-ho tot i ja està, crec que és objectiu. Ni confiança, ni pressió. Sabem on estem, sabem el club que representam i també sabem el que volem fer, no? I volem fer que guanyar una altra vegada tot. Sortirà o no sortirà, però jo crec que som un equip que aguanta bastant bé la pressió i que com més pressió més millor jugar.
1: La pressió no canvia, sí que ho fa el vestidor. Aquest estiu han marxat futbolistes molt importants com Alexia, Mapi, Ona o Salma, i Clàudia Pina té clar com afronta el grup unes baixes de tant pes.
3: Bueno, és com raro, però al final crec que són cicles. Tot s'acaba. Per elles era el moment de marxar, de tancar un cicle. Ens han ajudat i han portat el Barça al més alt que han pogut, guanyant-ho tot. A part de companyes, eren amigues. Han sigut molts anys juntes i espero que els hi vagi genial.
1: Per tant, dues idees molt clares. El Barça assumeix que trobarà a faltar les jugadores que han marxat, però manté intacta l'ambició de tornar a competir pels títols.
0: I una de les incorporacions a Sier d'aquest estiu, en realitat és una futbolista que torna a casa, Martina Fernández, que avui ha fet la primera compareixença des de que va tornar al Club Blaugrana.
1: Doncs sí, és la primera que s'ha posat davant dels mitjans des de que es va fer oficial el seu retorn. Martina torna després d'un any i mig a l'Everton, una experiència que, segons explica, l'ha canviat molt, tant com a futbolista, però sobretot en l'àmbit personal.
4: Bueno, crec que té més confiança en si mateixa, perquè va sortir de la seva zona de confort i es va haver d'exposar molt més, i crec que he crescut molt mentalment, físicament també. Així que crec que és una nova Martina i que tinc moltes ganes d'ensenyar-la.
1: Martina torna principalment com a central, però una de les seves grans virtuts és la polivalència. Avui li han preguntat específicament si també es veu jugant de lateral dreta i ella no es tanca cap porta.
4: A mi m'agrada molt jugar de central dret, però allà a Anglaterra he jugat molt de central esquerra i també he jugat de lateral dret, i on el Pere em demani jo ho donaré tot allà.
1: I aquesta resposta té lectura en clau de plantilla, perquè després de la sortida d'Ona Valla, l'única lateral dreta específica del primer equip és Marta Torrejón. Martina no torna necessàriament per ocupar aquesta posició, però la seva predisposició i la seva polivalència poden oferir al Barça una alternativa interna.
0: Doncs Martina Fernández, una altra de les protagonistes avui al Barça, que ja està instal·lat a l'estaix de pretemporada a Andorra, on hi ha estat avui també el nostre company Asier Chaves. Asier, bona tornada i que tinguis un bon cap de setmana.
1: Una abraçada, Núria.
0: I quan falten 3 minuts per 9:45, han passat més coses aquest divendres.

0: primera s'ha acabat fa molt pocs minuts. Arnau Santero, què tal? Bona tarda.
1: Què tal, Núria? Bona tarda.
0: Que és un partit amistós entre els dos equips catalans que aquesta temporada jugaran a segona, Girona i Sabadell.
1: Sí, tots dos, com bé dius, s'han enfrontat en el que pot ser un gran simulacre per la temporada que ve, en un partit en què ha acabat amb empat a dos, que, tot i així, deixa millor sabor de boca pel Sabadell que pel Girona. Un Girona que s'ha avançat amb un gol de Justin Garcia des de la banda esquerra, pràcticament sense angle, i que ha acabat la primera part d'aquesta manera. No ha sigut fins al primer minut de la segona en què Gennard Fornés, en un córner, després d'una ocasió claríssima en la primera jugada de la segona part, ha empatat el partit pels arlequinats. En el minut 12 de la segona s'ha tornat a avançar el Girona Benat amb un gol de penal que ha enganyat el porter, i no ha sigut fins al tercer d'afegit de la segona meitat on el Sabadell ha fet aquest 2-2 amb un gol de cap d'Escudero. Per veure aquest enfrontament en temporada oficial, però encara haurem d'esperar bastant, perquè el primer partit entre tots dos es jugarà a Montilivi, serà la jornada 20, ja el mes de gener de 2027.
0: Els dos equips debuten la setmana que ve a segona divisió, el Girona contra el Leganés, el Sabadell, el Molinón contra l'Sporting. A tu, Arnau, t'agrada més el Sabadell, l'has vist tot el partit.
1: Sí. Sobretot a la segona meitat, el Sabadell ha fet molt per aconseguir aquest empat i finalment el 48 l'ha aconseguit.
0: Les plantilles segurament canviaran encara abans de començar la temporada o com a mínim abans que es tanqui el mercat de fitxatges, però de moment, avui, Girona i Sabadell, que han empatat a dos en aquest partit amistós. Continuem amb més futbol, Arnau, perquè demà l'Espanyol juga un amistós contra el Coventry City i abans de marxar a Anglaterra, els jugadors del primer equip han homenatjat a Dani Jarque amb una emotiva ofrena floral i un minut de silenci.
1: Sí, demà la porta 21 de l'RCD Stadium s'obrirà a les 10:45 fins les 2 perquè els aficionats blanquiblaus puguin apropar-s'hi a honrar el record del capità. A més, tindrà lloc la presentació d'una figura de Dani Jarque fruit de la col·laboració entre la Fundació del Club i el Museu de Cera de Barcelona.
0: Tot això serà demà, que l'Espanyol també jugarà aquest partit amistós i hi haurà, com cada any, aquest tradicional homenatge a Dani Jarque. Tres quarts en punt de nou i una curiositat, Arnau, perquè avui la Federació Espanyola de Futbol ha publicat un vídeo de la Mini Amal. Si no em corregeixes, crec que és com un passadís de l'hotel, o com a
1: sí,
0: mínim...
1: Sí,
0: no?
1: Com, no sé, no sé si és l'hotel, no, els vestuaris... No,
0: sí,
1: no s'acaba d'entendre del tot.
0: La localització no és del tot clara, però vaja, és un vídeo poques hores abans de jugar a la final del Mundial.
1: Doncs sí, on el jove català deia que no estava gens nerviós per aquella final, que encara no acabava de ser conscient del moment que s'estava vivint i que només volia, només esperava que comencés ja el partit. A més, li han preguntat sobre què passaria si perdien aquella final... Y Lamine va a responder a show.
2: Nunca pienso en la derrota, la verdad. O sea, mi mente no entra... no está la posibilidad. O sea, todo lo que imagino es levantando la copa, viviendo a España como campeón. Pero mi mente no está perdida. No, no hay posibilidad.
1: No s'escolta molt bé, però diu que ell no concep perdre en cap moment, que ell només s'imaginava aixecant la copa i tots sabem com va acabar el partit, o sigui que una nova que s'apunta a la ment.
0: La mentalitat que té la Mini Amal és increïble i aquest vídeo, la veritat, és que és una relíquia veure la Mini Amal com afrontava aquesta final del Mundial poques hores abans de jugar contra Argentina. I continuem parlant del Mundial, Arnau, perquè precisament avui Ferran Torres ha estat homenatjat a València i galardonat com a ambaixador de la Comunitat Valenciana, no?
1: Sí, el president valencià Juanfran Pérez Llorca ha rebut l'heroi de la final del Mundial al Palau de la Generalitat, on ha fet un discurs per parlar sobre la final, el gol i els valors i l'esperit valencians.
3: Ja vaig escoltar una vegada quan Iniesta marca el gol que ell va dir que el món se li parà. Pues ara entenc les seues paraules, perquè jo per un moment vaig sentir com a que estàvem jo sol, el valor i jo soles, i quan se me queda ahí, o sigui, ja ho vas dir en la roda de premsa després del partit, vas sentir una força que no havia sentit abans i per a mi va ser el gol de tot un país, de la il·lusió de tot un país.
0: Doncs Ferran Torres homenatjat avui a la seva terra. Arnau, més coses en futbol, perquè el Real Madrid ha fet oficial l'acord amb la Fiorentina per la cessió de Franco Mastantuono fins al juny de 2027.
1: Sí, l'argentí jugarà al club italià fins a la propera temporada sense opció de compra. Tot i l'interès del River Plate, el seu exequip, el Madrid tenia clar que no el volia fora d'Europa, ja que compten amb ell per un futur. Mastantuono, recordem, va arribar al Madrid el passat estiu per 60 milions d'euros i té contracte amb ell fins al 2031.
0: I encara Madrid, Arnau, el Getafe, notícia important perquè Uche es perdrà tota la temporada per una lesió al genoll.
1: Sí, el nigerià va patir ahir una greu lesió fruit d'una entrada molt lletja de Mawisa en l'amistós que van jugar a Mònaco. Segons apunta el comunicat mèdic del club, Uche té diversos lligaments trencats i un genoll que necessitarà passar per quiròfan.
0: Això al Getafe i en futbol femení, Arnau, avui Alexia Putellas ha parlat per primer cop des que és jugadora del London City.
1: Sí, l'exblaugrana, a la que per cert ahir se la va veure a l'Olimpia de Londres, gaudint del London P1 de pàdel, ha parlat als mitjans del club en un media day en què ha parlat també del Barça. Li han preguntat a la catalana si ja sap quina serà la successora a la seva corona de reina, però la veritat és que Alexia no ha volgut posar el pes a l'esquena de ningú.
4: If you imagine I have a crown and all of this.
5: Si imaginem que tinc una corona i li he de donar algú, no crec que ningú la necessiti. Elles són molt bones. No necessiten res de mi. Només espero haver deixat el club en un millor lloc que quan vaig arribar. I això em fa sentir molt bé. Vaig gaudir molt jugant amb elles i espero que elles també gaudissin jugant amb mi.
4: Playing with them and I hope they enjoy as well.
0: I en ciclisme? Bicycle. Arnau, hi ha hagut ball de mallots al Tour de França femení a falta de dues etapes per arribar al final.
1: Doncs sí, avui a la setena etapa, que ha culminat amb l'escalada al Mont Benoit, la polaca Katarzyna Niedoma-Fitney ha saltat a la general amb una arribada solitària a la meta amb la que es posa líder a més d'un minut d'avantatge. Paula Blasi, per la seva part, ha entrat cinquena i ha escalat fins a la setena posició de la general després d'haver de reduir esforços a falta de 10 quilòmetres per poder ajudar les seves companyes d'equip.
0: I tanquem amb bàsquet. És l'última jugada. Perquè Arnau, Colby Jones finalment no jugarà al bàsquet Manresa, però què ha passat?
1: Doncs mira, tot i haver arribat a un acord amb el jugador a finals de juny pel seu fitxatge, un cop al peu que ha patit en un partit de la NBA Summer League ha causat que l'escolta estadounidenc hagi de passar per quiròfan i, per tant, no acabarà firmant amb el club manresà per proves mèdiques, així que haurà de tornar a temptejar el mercat d'escortes anotadors al Manresa.
0: Arnau, moltes gràcies, bon cap de setmana.
1: A tu, Núria, bon cap de setmana.
0: Una petita pausa i de seguida tornem.
6: La graderia del balcó. El País, en el seu 50è aniversari, presenta Moments, una exposició que recorre mig segle d'història a través de la fotografia. Imatges en gran format i experiències multimèdia que ens conviden a mirar, recordar i retrobar-nos amb el que hem viscut. Descobreix-la fins al 15 de setembre als Jardins del Palau Robert, amb el patrocini de Telefònica i el suport del Palau Robert i la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. El País, un futur per escriure. La graderia del balcó.

0: Faltant 10 minuts per les 9 de la nit, avui a la graderia del balcó ens volem aturar, analitzar en profunditat per què les rematades de cap al futbol o els cops de cap entre futbolistes poden acabar condicionant la salut dels jugadors a llarg termini i com ja hi ha algunes federacions i també fins i tot algun club que ja comença a adoptar mesures al seu futbol base per minimitzar riscos. Laia Pujals, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Núria.
0: I el que fem és marxar cap a Itàlia, perquè fa molt pocs dies el Como italià va adoptar una mesura innovadora, Laia, en aquest sentit.
1: Sí, fa unes setmanes el Como anunciava que implementava un pla per reduir els cops de cap evitables.
0: Canvia't de micro, Laia. A veure, prova d'agafar aquest. A veure
2: si aviam, ara sí. Ara jo també m'escolto. Vale, perfecte. Doncs això, que fa unes setmanes el Como implementava aquest pla per reduir cops de cap evitables. Primer de tot, el per què és, té un nom i cognom, que és Rafael Barán, que va ser jugador del Madrid. Resulta que ell, quan tenia 16 anys, va rebre dos cops al cap. I això ara mateix està a formar part d'aquest Consell d'Educació del Como i és un dels principals impulsors d'aquest programa. Ell va dir que també tenia molts companys que havien vist afectada la seva vida pels cops al cap i per tot això doncs, el Como comença aquest programa. Ara queda saber el com, no? Com ho estan fent? Doncs ho han fet bàsicament prohibint als nens menors de 10 anys donar cops de cap als partits d'aquesta temporada. I la prohibició també contempla els entrenaments. Llavors, entre els nens que tenen 10 i 11 anys podran començar a donar cops de cap al final de la temporada amb una pilota de goma i a partir dels 12 ho faran un cop al mes i també en pilotes especials. I a mica doncs s'anirà incorporant al sistema de joc. Llavors, aquí potser la pregunta és quin efecte tindrà això sobre la capacitat dels menors, però deia que creu que ell que creu que no és important, és a dir, que tu en un inici pots practicar moltes altres coses i que el cop de cap ja el pots anar adquirint a mida que creixes.
0: Doncs això pel que fa al Como, que com bé explicava la Laia, és el primer club que adopta una mesura d'aquest tipus, però a nivell de federacions, Laia, ja n'hi ha algunes que també ho estan implementant al seu futbol base.
2: Sí, de fet, el primer és Estats Units. Ho va fer l'any 2015, que va prohibir els cops de cap amb pilota menors de 10 anys després que un grup de famílies de Califòrnia prenguessin mesures legals contra l'entitat. Després vindria a Escòcia l'any 2020, que prohibiria fer sessions específiques per practicar els cops de cap, i el 2021 s'hi sumaria la Federació Anglesa, qui va aprovar temporalment la prohibició de colpejar la pilota amb el cap en la categoria sub-20 i va fer com un període de prova fins a la temporada 23-24, on havia de decidir si ho implementava o no, i ho va acabar implementant també en categories sub-11 i recomanaven restriccions en els entrenaments, tot i que a dia d'avui es continua investigant si quin és el millor mètode. Més recentment, l'any 2024, ho va fer Bèlgica i l'any 25, era la Federació Francesa qui també prohibia els cops de cap en menors entre 6 i 9 anys. Entre els 10 i els 12 ho permetia en sessions de 5 a 10 minuts i a partir d'entre els 13 i els 16 també hi havia com ho prohibia però ho permetia amb 15 minuts, és a dir, una sessió una miqueta més llarga i ja a partir de la categoria sub-18 sí que ja permetia doncs, que poguessin donar cops de cap en entrenaments i en partits i en tot.
0: I aquí a Catalunya s'està treballant per tirar endavant aquestes mesures preventives entre els infants que juguen a futbol. Ens ho ha explicat en declaracions a la graderia del balcó Sergi Garrido, secretari general de la Federació Catalana de Futbol.
3: Estem estudiant. Això vol dir que portem ja un any. Aquesta temporada també farem els estudis pertinents per veure quina és la millor fórmula a aplicar. A partir d'aquí decidirem quina és la millor funció. Intentar fer un estudi per veure si pot desencadenar en una primera fase formativa, que és des de que s'inicia el futbol, des dels 5 anys amb debutants fins als 12, categoria infantil més o menys, d'intentar prohibir la pràctica amb el cap.
0: La idea de la Federació Catalana de Futbol és fer dues temporades senceres d'estudi, ja ho han fet un any, aquesta que començarà al setembre serà la segona, i a partir d'aquí es trauran les conclusions. Això sí, la ratificació de qualsevol mesura que es vulgui adoptar l'haurà de prendre l'Assemblea General Ordinària, que la formen els més de 1.400 clubs que hi ha a Catalunya. Sergi Garrido també té clar que si al final s'acaba adoptant alguna mesura, caldrà molta educació perquè el futbol, tal i com entès sempre, canviaria.
3: Entenem que és una cosa que afecta a 233.000 llicències, a més de 17.000 equips i més de 1.400 clubs. És una cosa que hem d'anar en pausa i buscar un cert consens entre tots, no? Aplicar una mesura i que els clubs pues es vegin contra l'espasa i la paret amb una mesura que l'apliquem d'una temporada a l'altra, i sabem i som conscients que d'alguna forma costarà d'assimilar del futbol que hem entès durant tota la vida, vaja. I serà difícil de digerir, haurem de fer molta formació, molta sensibilització, no tan sols a entrenadors, a jugadors, a clubs, sinó també a progenitors, a tots els nostres jugadors. Creiem que, mica en mica, si al final ho duem a terme, pues que traurà el seu rendiment.
0: Doncs així està la situació a Catalunya, però també ens preguntem per què són perilloses les rematades de cap i per què són un risc a llarg termini pels futbolistes. Ens ho respon, també en declaracions a la graderia del balcó, el neuròleg de l'Hospital Clínic, Àlex Iranzo.
4: Hi ha establert una associació entre haver jugat de manera continuada a nivell professional al futbol, i amb això suggereix que és una relació amb rematades al de la pilota amb el cap o cops de cap que t'has donat amb altres jugadors, que aquesta circumstància pot ser un factor de risc perquè 30 o 40 anys després d'haver jugat professionalment facis una malaltia neurodegenerativa, tipus malaltia de Parkinson, ELA o tipus de demències. És important dir que la gran majoria dels futbolistes mai faran aquesta malaltia neurodegenerativa, tan sol una minoria, un 3 o un 4%.
0: El doctor Iranzo també deixa clara a Ser Catalunya que una imatge tan bonica com pot ser una rematada de cap a la vegada pot acabar sent perillosa i que quan hi hagi comportaments inadequats cal sancionar-ho.
4: Jugar amb el cap és molt bonic, el futbol, però és perillós. Llavors s'ha de tenir una miqueta de respecte i s'ha de sancionar quan hi ha aquests comportaments tan agressius i tan competitius i fer el futbol una miqueta més net, més honorable i no tenir riscos.
0: Doncs veurem com evoluciona tot plegat i si a Catalunya també s'acaben adoptant algunes mesures preventives per evitar el risc que comporten els impactes al cap amb la pilota de futbol. La notícia que la Federació Catalana de Futbol ja està fent estudis i veurem si ho acaba implementant. Laia Pujals, moltes gràcies.
2: A tu, Núria.
0: La graderia es va buidant. Aquí la graderia d'avui divendres. Nosaltres tornarem dilluns, com sempre, amb tota l'actualitat esportiva. Ara us deixem a Mora 25 i a 12:45 al Larguero. Que vagi bé, gràcies per escoltar-nos.
5: Ràdio Barcelona 96.9 FM. Cadena Ser.
6: ¿Quieres sentirte bien? ¿Quieres tener una vida activa y saludable? En Eurofitness disfruta de la actividad física como nunca. Entra ahora en eurofitness.com y descubre todos nuestros clubs, nuestro proyecto y todas las actividades. Comprometidos, sostenibles y activos. Eurofitness, mi cuerpo, mi planeta.
7: Abans de comprar el teu cotxe a cegues, vine a Mundiauto i podràs tocar-lo, provar-lo i, per descomptat, endur-te'l. A Mundiauto tenim més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero amb finançament a mida. Mundiauto, el teu centre comercial de l'automòbil al Prat del Llobregat. Mundiauto.com.
8: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
9: Et posem al dia des de fa més de 100 anys, però també nosaltres ens actualitzem. Ràdio Barcelona renova els seus equipaments tècnics amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
10: Encara que de vegades no ho sembli, aquest programa es diu La Treva.
11: És que és molt complicat que un tàper mantenga la il·lusió a la vista. Vull dir,
12: No, ja estic d'acord.
10: Si gaudeixes cada migdia amb els continguts de La Treva, recupera'ls quan vulguis. Busca La Treva a sercatalunya.cat, a les xarxes socials de la ràdio i a les principals plataformes d'àudio.
13: És estiu.
5: Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.
14: Canàries, y ya saben que los viernes lo que nos apetece este verano es charlar con ustedes. Queremos estar tranquilamente, frente al mar, por ejemplo. Cuando estamos en la playa siempre hay alguien que enciende una hoguera. Ya lo escuchan. Estamos tranquilos, están ustedes, estamos nosotros. Queremos escucharles, queremos que nos llamen al 900 100 800... 900, 100, 800. Hoy vamos a hablar de canciones del verano. Queremos que nos cuenten cuál es su canción del verano. Y Litus les va a regalar una versión. La vamos a escuchar en directo. Vamos a conversar sobre ella. Y queremos sobre todo saber a dónde les lleva ese tema. También es cierto, cuando nos reunimos alrededor de la hoguera, frente al mar, ahora, en estos días, siempre hay algún joven que saca el móvil y también pone su propia música.